0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Yeah.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Lady, don't hurt me.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: ubicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duaraves. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació.

0: pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
3: L'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? Calafell
1: Ràdio. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari. Los días.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell, quan vulguis i des d'on vulguis.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Sant Salvador de Guardiola, 15 a l'Aldea i 14 a Roses. Dimecres, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament públic d'aquest mes de maig. És el tercer en vaga a tot el país. I la novetat d'avui és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
1: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Sembla, doncs, que és una qüestió més de sou que d'altres temes. En tot cas, li preguntarem també directament avui a Yolanda Segura d'Ustec, que ens acompanyarà a partir de les 9 en temps d'àgora. I del cas Zapatero, l'agonia per al govern espanyol i del PSOE també s'allargarà, com a mínim, dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé aquest sumari. Des de l'entorn de Zapatero no descarten cap escenari ni tampoc la presó provisional.
2: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia just ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan se li preguntava per la presó provisional. I avui en parlarem també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquesta investigació amb Zapatero. I també se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa i després farà una roda de premsa a partir de les 11, que seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:15, com cada dimecres, farem secció de televisió i sèries amb Maiola Cubells i Darío Porres.
3: Marcat mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
0: Avui també amb el creador de la sèrie Rebelejar, Pol Rodríguez, una nova sèrie que està sent un fenomen ara mateix a HBO. I a partir de les 11, Àgora Esportiva amb un nom propi, Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que
0: s'acaba. A les 11 serem al Camp Nou, avui, on s'ha de convocat un acte institucional de comiat d'Alexia Putellas, del Barça. A partir de les 7, l'últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat, i farem el tot cost també des d'allà per seguir l'adeu d'aquesta autèntica icona de l'auge del futbol i també del Barça femení a les últimes temporades. I atenció, perquè demà, al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya el 9 i 10 de juny. Durant tot el matí podreu sentir un especial on farem un recorregut invers que farà Lleó 14. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1 i acabarem també a Montserrat. Avui, a partir de 9:15, també ja parlarem amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del Papa a Espanya.

0: matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 5 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pau Foradada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb novetats sobre el cas Endic. El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Endic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada trobada al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Endic, que hi va ser resultat d'aquest forcejament amb el seu fill. Les sospites sobre Jonathan van començar quan la policia va detectar que s'havia confós amb el lloc on havia aparcat.
1: I a Brussel·les.
2: Mirant el termòmetre per l'onada de calor que afecta bona part d'Europa. Ahir, per exemple, a Bèlgica van arribar a primera hora de la tarda als 29,8 graus, la temperatura més alta per un 26 de maig des que hi ha registres. I compte perquè això anirà a més. Com a mínim fins dissabte està previst que Brussel·les divendres superin els 30 graus.
1: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb la victòria del candidat preferit per Donald Trump a les primàries republicanes a Texas, Ken Paxton, que s'ha imposat el que fins ara era el senador per aquest estat, John Cornyn. És el segon cop en poques setmanes que Trump aconsegueix que un dels seus afins guanyi en primàries un republicà de l'ala tradicional del partit.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els bons resultats de les empreses industrials, que han crescut un 18,2% en el primer quadrimestre de l'any. L'índex que avalua el resultat de les grans empreses, que són aquelles que facturen almenys 2,5 milions d'euros, destaca el creixement especial en l'alta tecnologia. La indústria electrònica, per exemple, ha vist com els seus beneficis es duplicaven en només un any.
3: Avui és dimecres 27 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altes a la costa, sobretot 22 graus a Castelldefels. En canvi, a Medinyà, al Gironès, n'hi ha 17, i a Martinet, a la Cerdanya, 10 graus. Dia de sol avui a tot arreu, 4 nuvolets a la tarda, que avui encara no deixaran pluja, i la temperatura serà un palet més alta que ahir. Encara podria arribar a valors de fins a 27-30 graus a la costa i fins als 35 avui a les comarques de Ponent. Demà puja un grau més la temperatura, es podria arribar als 36. De cara a divendres, segurament a Ponent arribarem als 37 o 38 graus i a partir de divendres ja tindrem ruixats de tarda al Pirineu.
1: Avui a la hora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller a partir de 8:45 del matí. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
4: Bon dia!
1: Ens actualitzem. I avui estan cridats a la vaga tots els docents a Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
5: Tot plegat després que el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament els va intentar convèncer amb un nou complement salarial lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Els sindicats, però, creuen que és insuficient.
6: El nou complement per a tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
6: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
8: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indefinida, falta un mes per acabar el curs. Nou focus del conflicte al sector educatiu, ara les escoles concertades també, perquè el col·lectiu de recent creació coordinadora d'escoles concertades de Catalunya se suma també a les demandes de la pública i demana mesures al govern.
9: De moment s'hi han adherit 70 centres al conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i reclama una equiparació de les condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent.
1: Carles Navarrete és docent i portaveu de la coordinadora en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Anem conjuntament a la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
1: I avui també els treballadors de les refineries de tot l'Estat fan una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats.
5: Aquí a Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
4: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari del sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
11: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
4: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Pedro Sánchez compareix avui des de Roma i parlarà per primera vegada obertament del cas Zapatero.
9: El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
5: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
12: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
13: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
14: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis de Zapatero.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren

0: trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos que, de moment, no contemplen aquesta possibilitat.
1: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
2: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el Partit Nacionalista Basc.
3: I a l'espera de poder sentir Zapatero, el seu portaveu i antic col·laborador de la Moncloa, Luis Arroyo, ha declarat al matí de Catalunya Ràdio que la justícia persegueix l'expresident socialista pel seu llegat i la seva actuació política.
4: Segons Arroyo, Zapatero és per un sector de la dreta espanyola una peça de caça major.
5: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
4: Arroyo no descarta que el jutge enviï a la presó Zapatero quan acabi de declarar i sobre les joies trobades durant l'escorcoll a la seva oficina explica que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros i que són d'herències familiars.
3: Hi ha noms que, en tot això, doncs, tornen a aparèixer a la plana política. Per exemple, el nom de Sergi Sabrià. Segur que el recordeu, l'exdirigent d'Esquerra Republicana, la consultora Thinking Heads, investigada en el cas Zapatero com a possible empresa pantalla, és la que va fitxar el mes de gener del 2025, aleshores ja exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
0: Sabrià havia deixat mesos abans els càrrecs d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells d'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada estructura B del partit pensada per perjudicar els rivals polítics. Sabrià, que va ser viceconseller de comunicació de la Generalitat durant el govern aragonès, es va integrar a Thinking Heads com a director de consultoria i responsable de l'expansió de l'empresa a Catalunya. Aquesta corporació va ser fundada per l'empresari Daniel Romero Abreu i, segons la interlocutòria del jutge del cas, José Luis Calama, va fer pagaments justificats a Zapatero per un valor de 350.000 euros.
3: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el dia 9 de juny, abans de portar-la al judici amb jurat popular.
4: El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat. L'informe, recordem-ho, demostra que no hi ha cap ingrés opac ni cap moviment sospitós per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic que es va crear per als estudis.
3: I atenció, perquè Sílvia Orriols ha aprovat definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
0: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 de l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat en contra d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus dos regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos de l'extrema dreta, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Doncs bé, en el ple d'ahir, precisament, van prendre possessió de l'acte els dos nous regidors socialistes, Paco Morillo y Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT de les comarques gironines.
6: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gracias.
0: L'alcaldessa Orriols va retreure que Iglesias es dirigís al ple en castellà.
3: Home, just ahir que feia un any del Pacte Nacional per la Llengua, que el govern celebrava aquest any del Pacte Nacional, doncs, en fi, que els seus dos regidors parlin en castellà també s'hauria de cuidar. I el Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
4: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat l'oposició a una nova consulta.
3: Londres, Quim Olivares.
7: La majoria independentista del Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinney és el primer ministre escocès.
8: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
7: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició

0: l'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta, poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la iniciativa solidària Caravana Global Sumutlan, que vol fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ha perdut el contacte amb part del comboi que es desplaçava via Líbia. En aquest grup hi havia una activista espanyola.
2: El comboi és d'unes 200 persones i un petit grup de 10 persones es va avançar per negociar el pas amb les autoritats del país als voltants de la ciutat de Sirte. Des d'aleshores denuncien que s'ha perdut la comunicació amb ells. L'activista ja havia participat també amb la Global Sumut Flotilla fa dos dies, que no en tenen cap notícia, i el seu entorn denuncia que el govern espanyol no els està facilitant informació oficial.
1: I ara, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Jan Alfonso. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa.
4: La xarxa de fibra òptica de titularitat pública de Catalunya arriba a 791 municipis, un 83% del total. És una infraestructura que principalment connecta els serveis públics dels municipis. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
5: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
4: Ara, el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions del Govern, en declaracions a aquest programa.
6: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics, precisament, en aquestes zones en les que queda clar avui per avui que efectivament la inversió privada, només privada, no arribarà.
4: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
7: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que ha de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Silvia Paneque.
8: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
7: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa.
9: La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
8: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
9: La portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
1: I el govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
10: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb una feina assalariada a temps parcial. I ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms, ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
11: Que les persones que ja estan jubilades
3: puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
10: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han detingut i intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Girona, Laia Claret.
11: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens, nou conseller delegat de la companyia.
4: El fins ara president de Renault a l'Espanya farà tàndem amb el també català Àngel Simón, recentment nomenat president de la companyia. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'ANFAC, la patronal espanyola de fabricants de vehicles.
1: I Jonathan Antic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa i es pronuncia públicament per primer cop després que l'acusessin de la mort del seu pare.
9: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. La setmana passada, els Mossos d'Esquadra el van detenir acusat de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A la carta, Andic hi denuncia que l'acusació contra ell és injusta i infundada i que la investigació ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, Andic conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i empresarials.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Rosalía arrasa els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i aconsegueix els 8 guardons a què optava, entre els quals el de millor artista de l'any, millor disc, millor videoclip o millor cançó per La Perla. A la gala, Joan Manuel Serrat ha recollit el Premi d'Honor i Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz s'han endut 2 premis cadascun.
1: La segona.

0: Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum al TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquest format per presentar la seva nova música de forma exclusiva. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I la tercera? You got a friend in me.

0: atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny, sí, donarà veu a un personatge nou que
1: si
0: es
1: no
0: diu...
1: Si no se l'entén quan parla.
0: Doncs se l'acabarà entenent.
2: Oh, de pizza, de.
0: Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a ulleres de sol. Vale. I... has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
2: No,
1: això, no?
0: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
1: Serà més barat, ja t'ho dic. I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge d'Alexia Putellas. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça li fa el reconeixement institucional aquest migdia. A les 11 transmetrem a Catalunya Ràdio aquest adeu d'Alexia Putellas des del Camp Nou. Ho comentarem a l'Agora Esportiva. Alexia porta 14 anys al Barça, és la màxima golejadora de la història del club. 232 gols acumula, 38 títols.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: El Barça Real Societat a les 7 amb el tot costa des del Johan Cruyff, que s'allargarà més enllà de les 9 per explicar aquest homenatge previst amb l'afició.
1: I reaccions també a l'adeu de la referència del Barça.
3: Una prèvia molt acurada, la del tècnic Pere Romeu.
6: El que té més mèrit a l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
3: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol, i a les 9, final de la Conference League, Rayo Vallecano, Crystal Palace.
1: Avui a partir de les 11 farem precisament una agora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio per al comiat d'Alexia Putellas, amb Laia Tudel, amb Sònia Gelmà i també amb la Ruth Vilà i Marcos García des del Camp Nou. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és saber alguna cosa més dels asteques. Sí, sí, dels asteques, perquè siguem sincers, aquí, a l'escola i a l'institut, pràcticament no ens n'ensenyen res dels asteques i mira que són importants. I per tant, avui he decidit compartir amb vosaltres una petitíssima part de la seva història. Ens remuntem al segle XV per conèixer la llegenda d'un ferotge guerrer mexica i d'un dels líders militars més admirats, temuts i respectats del món prehispànic. Fill del llegendari Moctezuma, va ser el penúltim emperador del seu llinatge i és famós per haver liderat la victòria mexica contra les tropes d'Hernán Cortés abans de morir de parola, una malaltia que, per cert, havien portat els espanyols uns mesos després. El dia del seu enterrament, per homenatjar-lo, els seus afligits súbdits van sacrificar absolutament tots els espanyols presoners de guerra i el seu nom roman des d'aleshores com un dels més importants de la cultura asteca. El seu nom, per cert, que era Cuauhtlahuac, que traduït literalment de l'idioma nahuatl vol dir senyor de la merda.

0: mentre a l'oficina de l'expresident Zapatero hi van trobar més d'un centenar de joies, avui cançons que brillen com els diamants. Canalies.
1: Doncs sí, la cantant de Barbados Rihanna no ho pot deixar més clar. El seu èxit Diamonds utilitza aquesta pedra preciosa com una metàfora, una manera de sentir-se. No ho pot deixar més clar. Shine bright like a diamond, és a dir, brilla com un diamant. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. I dels èxits del pop a clàssics de la música, Marilyn Monroe i tota una afirmació, Diamonds are a girl's best friend, una cançó que és també una autèntica declaració d'intencions. Els diamants són els millors amics de la dona. I els de Liverpool també ho tenien clar amb Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy al cel amb diamants.

0: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius públics de tot Catalunya.
1: Hi haurà protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona mentre acosten posicions amb el Departament d'Educació. Sobre la taula, un complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Avui sentirem Pedro Sánchez respondre per primer cop sobre el cas Zapatero.
3: El president del govern espanyol s'entrevistarà al Vaticà amb el papa Lleó XIV i a la roda de premsa posterior se li podrà preguntar sobre la imputació de l'expresident socialista, José María Aznar Segura.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
3: El jutge ha acceptat ajornar la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny.
0: A partir d'un quart d'10 entrevistarem avui a Montse Mínguez, portaveu del PSOE. I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
1: L'actual ministre principal escocès, John Swinn, ha defensat que és la millor opció i ha posat com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica.
3: A més, en molts dels nuclis on hi arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
6: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses. La condició és que vagin els diumenges a missa.
1: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del papa a l'estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: Anirem donant detalls al llarg d'aquests dies al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta visita del papa. A l'Àgora també parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del papa a Espanya. I, per cert, demà, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 8 del matí, podreu seguir un especial on farem un recorregut, també molt especial, dels punts de més interès que farà d'aturades del papa a Catalunya. Per exemple, anirem a Brians 1, també passarem per la Sagrada Família, anirem al convent de Sant Agustí del Raval i també passarem per Montserrat demà en aquest especial que farem a partir de les 8 del matí. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna.
3: Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera arribarà al Pol Sud Lunar i l'executarà Blue Origin de Jeff Bezos.
0: Mentre Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya com la gran guanyadora de la nit.
7: Detrás de ti voy, yo que siempre espero que...
1: La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge a Alexia Putellas.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a
3: aquest
8: jugadora.
3: Aquest vespre davant la Reial Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana.
0: Us seguirem al matí de Catalunya Ràdio amb una edició especial de l'Àgora Esportiva per fer balanç dels seus 14 anys al Barça. I un dia també hauríem de reflexionar sobre aquelles persones que tenen el privilegi de poder-se buidar i deixar la feina, perquè moltes estan buidades i no ho poden fer. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia.
9: Sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Dick. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "he estat i sempre seré una culer". A El Periódico, foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina. A la Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Endic, El Periódico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mangó de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional, La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País que el descontentament social impulsa la ultradreta de Colòmbia.
0: Avui a Sallent, al Bages, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 34, a Palamós en tenen 16, amb una màxima prevista de 28 graus. Pujaran 20 graus al llarg del dia aquestes temperatures. Avui tornarà a ser un dia de sol i, com dèiem, amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Si avui la temperatura pujarà 1 o 2 graus a moltes comarques, per tant a la costa hi haurà més llocs que arribaran als 28 o 30 graus, i a les zones típicament més càlides de l'interior podran arribar als 34 o 35 amb un dia de sol, i sembla que aquesta tendència a l'alça es mantindrà encara els pròxims dies fins divendres. Ara bé, la baixada que pugui haver el cap de setmana serà gairebé inapreciable.
0: I arran del comiat d'Alexia Putellas arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. 4 Champions, 10 Lligues, 12 Copes de la Reina, 6 Supercopes i un Mundial en 14 anys al Barça femení. Amb aquests resultats n'hi hauria prou perquè Alexia Putellas passés directament a la categoria de llegenda viva del Barça. Però la reina del futbol femení ho és més enllà de les copes, perquè el mèrit d'Alexia és el d'encarnar una generació de dones que ha aconseguit dignificar un esport i dur-lo a tot el món. Fa només 10 anys, si a la majoria de nosaltres ens haguessin dit que estaríem amorrats a la tele veient un partit de futbol femení, ens petaríem de riure. Però gràcies a Alexia no només ens hem enamorat d'un equip, sinó que milions de dones de tot el món creuen que els seus somnis són possibles. Avui el Barça es diu Alexia Putellas. Li desitjo molta sort allà on vagi. I una cosa més. Potser el Barça, en un futur no gaire llunyà, podria tenir una presidenta.
0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalías?
12: Bon dia. Avui amb la música de Queen i Friends Will Be Friends, i és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 2021, HBO Max va estrenar Friends The Reunion, un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar...
0: Tots parlarem parlant tots com Bad Bunny.
12: Tinc ganes de veure el fent de pizza. Doncs això, aquesta... va ser una...
0: pizza con piña.
12: Un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar els decorats de la sèrie original, com els apartaments o la cafeteria Central Perk, que a més també es van reunir amb famosos que van aparèixer a la sèrie, i es van fer lectures de guió i recreacions d'episodis antics de... Friend, my friend, mi amigo.
0: I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, amb en Josep Maria, un peixater de Tarragona. Josep Maria, en Pep Maria, és un peixater de Tarragona, sí, que ens ha explicat què fa d'espera aquestes hores del matí.
13: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
12: Què diuen aquests tarragonins?
13: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat.
14: Molt bé.
12: A què et dedica, Josep Maria?
13: Jo sóc peixater.
12: I a quina hora entrem?
13: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
12: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
13: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Igual que Catalunya Ràdio. Vull dir que res, sí. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
14: Doncs tornem a parlar d'Alexia Putellas i el seu comiat del Barça.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
14: El vídeo dura uns 5 minuts d'aquesta capitana del Barça. Diu adeu a la seva etapa culer i res és casual. De fet, ho ha fet amb la cançó Magnolias de fons, una cançó de Rosalía que, de fet, tanca el disc Lux i amb què va descrivint el seu propi enterrament.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge de la Cristina, de Girona. És veterinària i treballa pel Departament de Salut en un escorxador. Explica que amb la nova llei hi ha dubtes sobre les conseqüències que hi haurà pels treballadors interins. Es pregunta què passarà amb aquells que faci 3 anys que estan al seu lloc de treball i que, per tant, es pugui considerar que estan en abús de temporalitat.
17: Perdem gent amb experiència. A part d'això, suposo que és una càrrega de treball extra pels companys que es queden, perquè hauran de formar gent d'arriba, que el treball específic que fem nosaltres, doncs, no estan formades.
16: Salut defensa la necessitat de d'adequar la dotació de recursos humans i respon que hi haurà moviments de places dels veterinaris, entre altres coses per l'obligació d'ajustar-se a la llei. La Cristina insisteix en la rellevància de la seva feina per garantir la seguretat alimentària i el departament assegura que vetllarà per garantir el bon funcionament.
15: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
18: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Torna la cautela a les borses. Els atacs dels Estats Units a l'Iran han sorprès els inversors. El preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda una altra vegada els $100 del barril. A Europa, els mercats van tancar en vermell ahir i l'IBEX 35 ha perdut gairebé un 1%, tot i que manté els 18.000 punts. A Itàlia, França i Alemanya, les borses també van experimentar caigudes similars. A Wall Street, també el Dow Jones i el Nasdaq han tingut retallades per la demora de l'acord de pau. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi trobem una mica de cada. El Nikkei a Tòquio creix un 1%, el Hang Seng a Hong Kong cau pràcticament el mateix. A Seul, el Kospi es dispara un 4%, mentre que a Xangai, el principal índex, cau més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
20: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
19: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
20: Drassanes Reials. Pedres que expliquen Barcelona.
21: Ves t'entendre amb mi, Di.
22: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
21: Crec que m'he enamorat.
22: Normal, amb aquests preus.
21: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
22: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, segon dia de vaga del sector educatiu a tot Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
3: Tot plegat després que hi el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament va posar sobre la taula un nou complement salarial per a tots els docents, que seria de 40 euros. El govern obre la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
3: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats, però, creuen que encara és insuficient. Yolanda Segura.
24: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Pedro Sánchez parlarà avui per primera vegada obertament del cas Zapatero. Ho farà des de Roma, on compareixerà després de trobar-se amb el papa Lleó XIV.
3: El president espanyol respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
25: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
3: Només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
1: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo redobla la pressió a Junts per Catalunya i el PNB perquè deixin caure el govern de Sánchez.
3: El president dels Populars, conscient que no li surten els números, passa la pilota a nacionalistes catalans i bascos que de moment no contemplen aquesta possibilitat.
26: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
3: I en aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase "qui pugui fer que faci" té més sentit que mai.
1: I a Ripoll, Sílvia Orriols aprova definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
3: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 a l'Ajuntament, liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat a favor d'aquestes al·legacions. El mes passat, el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. I això no és tot. Un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà, cosa que no va agradar gens Silvio Riols.
4: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
5: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll.
3: Iglesias diu que farà el possible per aprendre català i això sí, li demana a Riols que faci el possible per fer accions socials.
1: A Escòcia, el seu Parlament demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
3: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia.
6: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
3: L'oposició unionista escocesa diu que un referèndum només divideix el govern britànic i ja ho ha rebutjat.
1: Més notícies. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero, ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
7: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per futures missions tripulades cap a Mart.
1: Aquí a la Terra, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració.
3: De fet, les altes temperatures arreu d'Europa han disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita.
1: Lleida, Estela Bosoms.
9: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
10: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
9: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana.
3: El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió.
1: València, Alba Barbosa.
11: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusió pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. Argumenten també que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. Les associacions de víctimes que no han comparegut a la comissió fins a principis d'aquest any entenen que el tancament de la comissió és una operació de blindatge polític cap al PP i Vox. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Caleche, dues plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però que no tenen llicència de joc.
3: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la iniciativa que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica Catalunya Ràdio Sílvia Pardo del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
27: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí,
0: i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
3: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a Espanya.
1: I el Congrés tramita una proposició de llei per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica.
3: També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digital. L'admissió a tràmit no implica la seva aprovació tal com s'ha presentat i ara s'obre el termini perquè els grups hi presentin esmenes. La proposta del Grup Popular s'ha admès a tràmit amb els vots del PSOE, Vox, el PNB, Esquerra, UPN, Coalició Canària i el BNG. Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts hi ha votat en contra.
1: I Cultura, Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava.

0: catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, millor disc per Lux, millor videoclip per Berghain o millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el premi d'honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria.
1: En este mundo todo sucede muy deprisa. Y quién sabe, y sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también me olvido. Es decir, me olvido de dónde están, de los nombres, de las caras. Pero espero, si la naturaleza me lo permite, no olvidarme nunca de ustedes. Al menos antes de que ustedes se olviden de mí. Muchas gracias.
0: Guitarrica de la Fuente, s'han dut dos guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara sobre premis, l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels premis GAC de l'Art Contemporani que s'han lliurat aquest dimarts.
0: Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat ha estat distingida pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar Part, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit en què ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. La gala de lliurament dels premis s'ha celebrat al MACBA.
2: I el govern de la Generalitat vol continuar blindant el català i crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús de la llengua els últims anys, Montse Pujol.
3: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral.
3: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I als esports, Robert Prat.
5: A les 11, el Barça fa el reconeixement institucional d'Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi ha estat presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: La marxa d'Alexia Putellas del Barça és l'adeu d'una futbolista extraordinària, la sortida d'una icona, d'una migcampista total, esquerrana, amb arribada, amb gols que ja formen part de la memòria col·lectiva com aquell de la final de la Champions a Bilbao, i una empremta que va molt més enllà del camp. Alexia ha liderat un equip que ha demostrat que hi ha una altra manera d'entendre el futbol, allunyada de la simple còpia dels models masculins dominants. En un esport històricament marcat pels valors patriarcals, ella també ha alçat la veu contra el menyspreu i els abusos, especialment amb la selecció espanyola. Com va dir ella mateixa, a través del futbol estem ajudant a construir una societat més justa, igualitària i amb més oportunitats. Aquest també és el seu llegat. Gràcies, Alexia.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us podem patir?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim el cel serè tot arreu, tenim 11 graus a Cardona, 14 a Arbúcies i 18 graus a Reus, amb un dia que es preveu assolellat, tranquil, de ple estiu pel que fa a la temperatura, fins i tot amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir. Això vol dir que arribarem a 27 a 30 graus a la costa i entre els 30 i 35 graus a l'interior. Dia de sol avui, també demà, divendres, sembla que ja hi haurà alguns ruixats i tempestes de tarda al nord de Catalunya, bàsicament al Pirineu i Prepirineu, i de cara a diumenge aquestes tempestes podrien arribar a més comarques de la meitat nord. Les temperatures tocaran sostre entre dijous i divendres.
9: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall dindi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
10: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
11: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en re d'Arriaga.
10: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
11: Últimes entrades entrades a bcnclassics.cat.
12: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
12: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Elisenda?
13: Jo sempre. Pam, pam, pam.
12: Mar Marva, bona tarda.
15: Bona tarda.
12: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
13: Molt bé.
12: Com ho faries, Òscar?
14: No, jo no ho faria.
12: Pam, no puc pam, millorar-ho. Pam, pam.
14: Veus?
11: De dilluns a divendres de 4 a 7.
12: La millor hora del dia.
11: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Pam, pam, pam, pam.
11: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
16: Quarts de nou, obrirem l'àgora parlant de la nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya i entrevistarem la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura.
17: A partir de les 9 analitzarem les últimes novetats del cas Zapatero. En parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i amb Luis María Pardo, advocat i president de Justícia Europa.
16: I a 2:15, secció de televisió i sèries, amb Darío Porras, Mariola Cubells i avui també amb el creador de Rebelejar, Pol Rodríguez.
17: A les 11, l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de tota una vida com a blaugrana. En parlarem amb Marcos García, Ruth Vilà, Sònia Gelmà i Laia Tudel.
16: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
18: Ahir a temes pendents vam parlar amb la Maria Calles, una portaveu de les bibliotecàries de Barcelona, que ens va explicar els motius que els ha portat a organitzar una vaga.
19: La vaga de biblioteques de Barcelona, per exemple.
18: Vostè, perdona, qui és?
19: Si poguessis fer el favor de no cridar, sisplau, que estàs molestant els teus companys.
18: Perdona.
19: I apaga la música, que això no és una discoteca.
18: Fora, Cesc. Treu el piano, que la senyora s'enfada.
19: Què necessites?
20: De moment, diria que Ricard Ostrell el que li ha preguntat a vostè bàsicament sí. És qui és.
19: Maria Calles, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
20: Portaveu baixa, eh?
19: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
20: Molt bé, Maria Calles. Entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries...
19: Estàs parlant molt fort.
20: Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
19: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
20: Ella parla fort. És que ella parla fort.
19: Bueno, perquè soc la bibliotecària.
20: Vale, d'acord.
18: Maria Calles, perdoni.
19: Un altre vist, Josep. Són normals.
18: A partir de 11:15, més temes pendents.
12: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
21: Avui és un bon dia per a dir que oficialment l'estiu el tenim a tocar. Jo ja he encetat la temporada de sandàlies, pantaló curt i tirants. Fa uns dies em vas banyar per primera vegada a la mar i ja duc uns 4 o 5 gelats a les esquenes. Una de les coses que també m'agrada d'aquesta època és que les jaquetes es queden a casa per fi i ja no vas carregada i tapada com una ceba. Vinga, capes. Ara bé, tot això és meravellós, però arriba el meu pitjor malson, l'aire condicionat. D'ell en parlem un altre dia. Vinga, va, bon dia.
12: I el segon, el Joan Foguet.
22: Ja em tornareu a perdonar perquè avui torno a tirar de calendari. I és que tal dia com avui, de 1912, naixia John Cheever, escriptor americà, un dels reis de la història curta, o del conte, com en John Fante o el meu estimat i admirat Raymond Carver. També va escriure llarg, i tot el que això significa i pot significar. Però sobretot Cheever partia de l'esdeveniment interromput, que ell considerava la matèria primera del conte, el nucli. És en aquest moment del moment, en aquell clic on tot pot succeir, on tot torna a començar, com ens diu el poeta. Perquè avui també és un bon dia, perquè pugui passar el que hagi de passar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i continuarem amb temperatures de ple mes de juliol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui en alguns llocs pujarà 1 o 2 graus la temperatura més que ahir. Les màximes més altes arribaran a 35 graus a Ponent, a 30 graus a la costa, i aquesta línia ascendent de la temperatura es mantindrà fins divendres. A partir de divendres i també pel cap de setmana espereu en tempestes de tarda al nord que ajudaran a refrescar l'ambient, però només allà on es formin.
0: I dimecres amb nou dia de vaga en totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament d'aquest mes de maig. El tercer en vaga a tot el país. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. La novetat d'avui, però, és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: En temps d'agora parlarem amb Iolanda Segura d'Ustec. I pel cas Zapatero, també l'agonia per al govern espanyol i el PSOE s'allargarà com a mínim dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé el sumari. Des de l'entorn de Zapatero ens han explicat en aquest programa que no descarten ara mateix cap escenari, ni tampoc la presó provisional.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, a la pregunta de si descartaven la presó provisional. Avui en parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquest cas. També se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa, però a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem també que respondrà el que està passant en Zapatero. I la seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem a l'Àgora Esportiva Especial un nom propi, que avui també serà protagonista del dia. És Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Per això no vull que sigui un moment trist.
0: S'ha buidat.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
0: A les 11 del matí serem al Camp Nou, on s'ha convocat un acte institucional de comiat, Alexia Putellas. A les 7, últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat. I avui farem el tot costa des d'allà per seguir l'adeu de qui ha estat l'autèntica icona de l'auge del futbol i el Barça femení a les últimes temporades. A quarts d'11 repassarem també la figura d'Alexia amb Albert Tom. I demà, al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya, que serà, recordem, el dia 9 i 10 de juny. Durant tot el matí farem un recorregut invers, el recorregut invers que farà el Papa Lleó XIV. Començarem, per tant, a la Sagrada Família. A partir de les 8 del matí passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brianzo, i acabarem a Montserrat. Avui a quarts de 10 parlarem amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Pontífex a Espanya. Tot això avui, que a les Borges del Camp, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6 i 28 minuts, i a quart el Gironès es pondrà a les 9 i 13 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí tindrem a Jordi Amat, a Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Nova vaga.
7: Avui estan cridats a la vaga tots els mestres i professors d'escoles i instituts de Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Arrenca així l'última onada de protestes d'aquest final de curs i hi haurà aturades cada dia fins divendres de la setmana que ve.
8: Això sí, abans no hi ha acord, perquè govern i sindicats han acostat posicions en les últimes hores. Ja es parla d'augmentar el sou a tots els docents, però el govern parla de 40 euros al mes i els sindicats reclamen més diners.
0: Maria Costa.
9: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament.
10: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
9: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
9: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També les concertades.
6: Nou focus de conflicte al sector educatiu. La coordinadora d'Escoles Concertades de Catalunya, que fa poc que s'ha creat, se suma a les demandes de la pública i demana millores en les condicions laborals i més recursos, també, per a l'escola inclusiva. Carles Navarrete és portaveu d'aquesta entitat que plega per ara 70 centres al conjunt del país.
11: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
0: I les refineries.
7: Fan vaga avui, en aquest cas a tot Espanya, a Tarragona, hi ha dos centres productius afectats.
0: Tarragona, Manel Sastre.
12: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
13: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
12: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de Roma, des del Vaticà.
8: Pedro Sánchez es reuneix a partir de les 9 amb el papa Lleó XIV, quan queden només dues setmanes per la visita del pontífex a Espanya. Després de l'audiència, el president espanyol es veurà també amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin.
6: I cap a les 11, Sánchez farà una roda de premsa i serà la primera vegada que se li podrà preguntar i que, per tant, haurà de respondre preguntes sobre el cas Zapatero. El missatge de les files socialistes segueix sent entre prudència i tancament de files amb l'expresident.
0: I ahir va ser sorprenent també que Salvador Illa sortís en defensa de Zapatero. Madrid, Dani Santiago.
14: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
15: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
16: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
17: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Rodríguez Zapatero.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Treu pit.
7: José María Aznar, d'aquella frase que, quan va dir que estava negociant l'amnistia, qui pugui fer que faci, va dir, per intentar parar els peus a la Moncloa. Doncs, segons l'expresident popular, després de la imputació de Zapatero, aquell missatge té més sentit que mai.
18: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: Alguna cosa es mou?
8: El Partit Popular continua sense parlar obertament d'una moció de censura i posa la pilota a la taulada de Junts i del Partit Nacionalista Basc. Avui, però, l'ABC explica que per primer cop el debat sobre si Feijóo s'ha de moure per fer fora Sánchez està instal·lat a les files populars.
6: Segons aquesta informació, citant dirigents de pes del partit, hi ha persones al PP que fins ara no volien que es fes aquest pas i que ara sí aposten per una moció de censura.
0: Sergi Sabrià.
7: L'exviceconseller de Comunicació de la Generalitat i exdirigent d'Esquerra treballa des de fa més d'un any per una de les empreses investigades en el cas Plus Ultra. És la consultora Thinking Heads, que apareix a la causa com a possible empresa a pantalla. El seu fundador hauria fet pagaments a Zapatero per un valor de 350.000 euros. Sabrià va fitxar per expandir l'empresa a Catalunya.
0: Sabrià, que és qui va deixar els càrrecs d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall, per l'anomenada estructura B del partit, pensada per perjudicar els rivals polítics. El 9 de juny.
8: El jutge Juan Carlos Peinada ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, el que podria ser l'última audiència abans de portar-la a judici. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia.
6: Peinado mou fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i afirma que Gómez no va rebre cap ingrés opac ni sospitós. La carpeta judicial que envolta Pedro Sánchez la completa el judici contra el seu germà, que comença demà.
0: Gràcies a Junts.
7: Sílvia Oriols ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos de Ripoll.
19: Estem a favor, si no en contra, i tres abstencions, que seria aprovar la proposta.
8: I ho ha aconseguit gràcies a l'abstenció dels tres regidors del partit de Puigdemont. Fa dos mesos el PSC va cessar els seus dos regidors precisament per haver permès l'aprovació dels comptes. I ahir va ser Junts qui es va abstenir en les al·legacions que s'havien presentat als pressupostos.
6: De fet, el ple d'ahir va ser l'estrena dels dos nous regidors socialistes. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT a les comarques gironines.
19: Sí, moltíssimes gràcies. Ser acogido aquí en este ayuntamiento.
6: L'alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, va retreure a Iglesias que es dirigís al ple en castellà.
0: S'ha de respirar molt per fer aquestes notícies. Clar, això va passar el dia del primer aniversari
7: del Pacte Nacional per la Llengua.
0: Ja.
7: El president...
0: Sí, el dia de l'aniversari de l'any del Pacte Nacional per la Llengua que celebra el govern, els dirigents nous del PSC a Ripoll es dirigeixen al ple en castellà. Molt bé.
7: Doncs això, el president Salvador Illa va aprofitar l'acte commemoratiu per anunciar la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i també un pacte amb patronals i sindicats per cuidar la llengua en l'àmbit laboral.
0: Forcejament.
8: El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Andic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada que van trobar al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Andic i que va ser resultat d'aquesta disputa amb el seu fill.
6: Ahir, recordem, en una carta oberta, Jonathan Andic va anunciar que deixava temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa.
0: Sense fibra òptica.
7: A Catalunya, un 17% dels municipis encara no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica. Són dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
8: A més, a molts micropobles no troben cap companyia disposada d'utilitzar la xarxa pública per oferir el servei. Com que són pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
20: És antirrendible, vull dir.

0: connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
1: Nou conseller delegat.
2: A Indra, ets el gironí Josep Maria Recasens, fins ara president de Renault Espanya. Indra es vol consolidar com un gegant de la indústria de la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
1: S'avança.
3: La campanya del préssec, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir els primers préssecs i nectarines una setmana abans del que és habitual, perquè la calor ha accelerat la maduració.
1: Lleida, Estela Bussoms.
4: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte, perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
5: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
4: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
1: Segon intent.
6: El Parlament d'Escòcia tornarà a demanar a Londres autorització per fer un nou referèndum d'independència.
7: La majoria independentista del Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Sweeney és el primer ministre escocès.
8: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
7: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta, poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Escala.
2: La guerra a l'Orient Mitjà, la zona fronterera entre Israel i el Líban. Oficialment encara hi ha declarat un alto al foc, però les ofensives s'han reproduït en les últimes hores. Aquesta nit s'han sentit sirenes al nord d'Israel. Hores abans, l'ofensiva israeliana contra Hezbollah va deixar 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils.
1: Colònia a la Lluna.
3: La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat el primer assentament. Aquest any llançarà tres missions robòtiques, el satèl·lit, i la primera portarà el segell d'Amazon. Arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Jared Isaacman, de la NASA.
9: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: I presentació inèdita.
6: Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere. És un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada, de fet, que un artista internacional utilitzi aquest format. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per a preguntes i respostes en directe.
1: Nou fitxatge.
2: Bad Bunny serà un personatge més a la pel·lícula Toy Story 5, que s'estrenarà al juny. El cantant porto-riqueny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, la millor.
10: A les 11, reconeixement institucional del Barça, Alexia Putellas, que deixa el club després de 14 anys. Pere Romeu, tècnic blaugrana.
11: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
10: A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana, que seguirem des del Johan Cruyff en un tot costa especial.
1: Avui és dimecres 27 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, libana amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jade a les 6:38 a casa seva, setmanat. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
13: Bon dia, us parla Clara Chavarria Domingo. Calor sense treva amb temperatures que pujaran una mica més. A Valls tenim 15 graus, 18 al Montmeny i 20 a Belltall. I com us explicam en pocs minuts, treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga que afecta els centres de Repsol i Acesa a Tarragona. També avui estan cridats a sortir al carrer docents de tot Catalunya. Aquí es preveuen protestes a Tarragona i a Torredembarra, on a més d'una manifestació s'han preparat diferents actes reivindicatius, com ara taules rodones amb representants de sectors com el de salut, la pagesia i habitatge. Comença el judici per la macrocausa del cas Innova

0: De Reus, Manel Sastre.
1: És l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del hòlding d'empreses municipals. L'interventor municipal, Baldomer Rovira, ha aportat detalls del descontrol econòmic.
2: Encontramos que los contratos no se adjudicaron de forma adecuada normativa en su momento, de que el contenido de los trabajos, de las prestaciones que incorporaban, no se acaban de realizar parte o totalmente, ¿no?
1: La causa fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, de prop d'un milió d'euros, que ja s'han retornat a l'Ajuntament. A la causa també hi figuren l'exalcalde socialista Lluís Miquel Pérez o l'exdirector de l'ICS i d'Innova, Josep Prat. La fiscal demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó i ha arribat a un acord de conformitat amb Prat i Batesteza.
0: I sense marxar de l'Audiència de Tarragona, avui es preveu que comencin a declarar els primers testimonis en el judici amb jurat popular pel crim de la treballadora d'un bingo a Tortosa. Hi ha tres persones imputades que s'enfronten a presó permanent revisable per haver matat d'un tret al clatell l'empleada del bingo en un intent de robatori que va passar el 2022. I el Museu de Matemàtiques de Catalunya-Tarragona tanca el seu primer curs complet amb més de 17.500 habitants. Ricard Buigas.
3: El delegat de la seu a Tarragona, José Rey, diu que la prioritat és que els estudiants i les famílies puguin descobrir les matemàtiques d'una manera diferent.
4: Creiem que al món hi ha les persones que els agrada les matemàtiques i persones que encara no saben que els agrada les matemàtiques. I que potser visitant el Museu de Matemàtiques de Catalunya veuran aquesta experiència i potser, si m'ho haguessin explicat així, ara sí que estic gaudint. I això és el que busquem, no?
3: El museu està ubicat a l'antic convent de Santa Clara, de titularitat municipal. La direcció fa temps que reclama l'ampliació de l'espai al mateix edifici per poder millorar la planificació d'activitats. No descarten marxar a una altra localitat del Camp de Tarragona si no es prioritza el projecte a la ciutat.
0: I avui es coneixerà el nom del nou rector de la Universitat Rovira i Virgili. A les 10 del matí es tanquen les urnes per escollir entre dos candidats, Josep Pallarès, que opta a la reelecció, i Domènec Puig, que vol acabar d'aprofitar millor les oportunitats. I amb Albert Cots al control de so, hem arribat a un 45 minuts d'avui. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3 Cat Info.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tenim diversos protagonistes, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules «He estat i sempre seré una culer». El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I El País, sobre la investigació del cas Zapatero, i llegim que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andic, que el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia. Jonathan Andic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País, que el descontentament social impulsa la ultradreta a Colòmbia.
8: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 5, 11, 23, 33 i 42, i els sols, el 10 i el 12.
8: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: I avui volem parlar d'una competició que prometia revolucionar el món de l'esport, però que no ho ha aconseguit del tot. Maiol Roger, bon dia.
11: Bon dia. Els Enhanced Games, la competició que volia demostrar que el dopatge feia superiors als atletes, es va celebrar el cap de setmana a Las Vegas. L'organització prometia desenes de rècords mundials i al final només n'hi ha hagut un.
12: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex, it is the 2026 Enhanced Games. Tonight,
11: I han competit 42 atletes en diverses modalitats de natació, atletisme i halterofília. Atletes d'elit, entre els quals hi havia exesportistes olímpics i fins i tot algun medallista. Molts, però, o bé al final de la carrera, o bé sancionats per dopatge. Els Enhanced Games no tenien límits i una crida molt temptadora. Un premi de més d'un milió de dòlars si batien algun rècord. Durant 3 mesos van estar entrenant en un complex esportiu de luxe a Abu Dhabi, on van seguir un tractament de substàncies dopants prohibides en competicions oficials. Un 91% van utilitzar testosterona, un 79% hormona del creixement, un 50% moduladors metabòlics i un 29% esteroides. Tot això, en teoria, sota una estricta supervisió mèdica, però sota moltes crítiques de la comunitat mèdica internacional.
10: I qui hi ha darrere de tot això?
11: Doncs hi ha una empresa que es diu Enhanced Games, del mateix nom que la competició, i que es dedica, oh sorpresa, a la venda d'aquestes substàncies dopants. Si seguim el recorregut del finançament, arribem també a una família coneguda, els Trump. El seu fill, Donald Jr., és un dels inversors a través de la seva companyia 1789 Capital, que busca estimular una economia patriòtica a fi al moviment vaga. Però de moment el més estimulant d'aquesta competició són les substàncies que prenen els atletes. El resultat final no ha sigut el que s'esperava. De totes les promeses de rècords mundials, només el nedador grec Christian Glomeev va batre el de 50 metres lliures en l'última prova de totes, un rècord que, òbviament, no estarà homologat. Això sí, s'han dut el milió d'euros i ha evitat que el ridícul dels jocs del dopatge fos complet. Les xifres no han sigut bones. Menys d'un milió d'espectadors a la televisió i un estadi en un aparcament d'un casino de Las Vegas amb les graderies mig buides.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones i la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se i si repartir bombones, bé podrien ser bombones de butà. Avui dimecres un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De nou lletres. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. Nou lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
10: I ara ve destacat a la televisió amb Mariola Cubells avui sobre la poca presència de dones a certa edat com a protagonista de pel·lícules.
14: La BBC ha fet públic un estudi on revela, després d'analitzar les pel·lícules més taquilleres dels últims anys, que també s'han vist a la televisió, que era més probable que les pel·lícules les poguera protagonitzar un personatge que es diguera Chris o un gos que parlara que una actriu de més de 60 anys. És més, diu l'estudi que hi ha 4 vegades més possibilitats de ser inclòs en una pel·lícula si eres un gos parlant que si ets una dona major de 60 anys.
10: I a la recomanació del dia, ara que parlem tant de l'afer Zapatero, Marc Garriga ens recomana la sèrie Dia Zero.
15: La imputació de l'expresident espanyol ha convertit la política encara més en un thriller de final incert. A Dia Zero, el protagonista també és un expresident que interpreta Robert De Niro. Després d'un ciberatac terrorífic, li encarreguen que trobi els autors i descobreixi la veritat abans que es torni a repetir. Però els mètodes que fa servir i la possibilitat que l'amenaça no sigui exterior, sinó que provingui de dins, fa que es plantegin alguns dubtes ètics i morals i s'acabi sospitant de la seva capacitat per resoldre el misteri. Una sèrie emocionant, entretinguda, a la que li perdones alguns forats de guió perquè té un repartiment fantàstic i un final que no decep. Dia Zero està a Netflix.
16: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
19: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
21: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Hi ha 2:02 PM. Quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
23: Bon dia, Alexia Putellas.
24: I jo reconec que m'he buidat.
25: M'he buidat i necessito omplir-me.
26: Vinga, va, home, sisplau.
23: La fins ara jugadora del Barça, Alexia Putellas, és protagonista del dia perquè avui s'acomiadarà oficialment del club, primer amb un acte al Camp Nou i més tard al terreny de joc amb el partit del seu equip contra la Reial Societat.
10: Ho anunciaia a través d'un vídeo que va penjar a les xarxes.
27: Sí,
10: Alexia.
27: És que m'he buidat. Sí, m'he buidat.
10: Com estàs?
27: Sí. Bueno, no sé. Espera un moment que fico la música que em dona com más...
23: Sí. Sí. A veure, no, tu tranquil·la. A veure, ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
27: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'olvidi cap, doncs m'apunto les coses.
10: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i
27: vale,
10: l'últim partit?
27: Voy. Voy. Aviam sí. Per on començo. Culers.
23: No, però no, una cosa, Alexia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
27: És que, clar, però és que sento tantes emocions que...
23: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí. Sempre fas aquesta cara...
27: Sí que sóc, ara mateix estic super emocionada. Sí,
10: doncs ara estàs emocionada. I ara?
27: Han estat
10: ara
27: 14...
10: No.
27: No, ara sí.
10: Ara sí, ara sí.
27: Sí, ara sí.
10: I ara?
27: Ara no.
23: No acabo de veure...
27: Han estat 14 temporades i més de 500 partits amb moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
23: Sí, Alexia.
27: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
23: Sí, això ja ho hem sentit en el vídeo.
27: I afegir que sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. Sí. I reconec que m'he buidat.
10: A partir de les 11 en parlarem.
27: Vaig
10: sentirem Alexia
27: i moriré
10: Putellas.
27: Culer. Visca el Barça sempre per sempre.
23: Què vol dir això?
10: Són 8:02. Nou dia de vagues a totes les escoles i instituts de Catalunya. L'aturada de la tercera general d'en 15 dies s'ha mantingut, tot i els avenços en les negociacions amb el govern de la Generalitat. Avui sindicats i el departament es tornen a reunir després que ahir la consellera posés per primer cop sobre la taula un augment salarial per tots els docents, en concret de 40 euros al mes.
28: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
10: En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec. Del cas Zapatero avui se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i al Vaticà també, on Pedro Sánchez té a les 9 l'audiència amb el Papa i a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem que serà el primer cop que haurà de respondre preguntes sobre la causa que afecta l'expresident Zapatero. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem també els problemes que hi ha als pobles petits perquè hi arribi la fibra òptica. Un de cada 6 municipis, un de cada 6, encara no en tenen. Als pobles petits no els surt de compte tenir-ne. Joan Altadilla, regidor d'Aguilar de Segarra, al Bages.
29: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
10: I també és notícia la calor al centre d'Europa perquè està arribant a registres històrics per un final de maig i a casa nostra també perquè ha fet avançar una setmana la campanya del préssec, per exemple, i nectarines. Ja s'han començat a collir una setmana abans del que és habitual perquè les altes temperatures n'han accelerat la maduració. I pel que fa als esports, Robert Prat...
30: El Barça fa a les 11 el reconeixement institucional a Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Reial Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano a les 9, a jugar el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi va ser presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
10: I pel que fa al temps, avui seguirem tenint ambient de ple estiu amb altes temperatures. Terrades. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia, sí, una temperatura semblant a la d'ahir o a l'interior entre 1-2 graus més. Això vol dir que a més comarques s'arribarà als 34-35 graus tradicionalment als llocs més càlids de Catalunya. Amb sol a tot arreu, avui sense excepció. A partir de demà sí que hi haurà més nuvolades, potser demà amb petits ruixadets al Pirineu, poca cosa per ara. Divendres serà quan les temperatures tocaran sostre, això vol dir que tindrem màximes, per exemple, a l'oest de Catalunya o l'interior de les Terres de l'Ebre, de 37-38 graus. I a partir de divendres sí que les tempestes seran més freqüents. Primer el Pirineu, potser diumenge s'escampen a la tarda en altres llocs de la meitat nord.
10: Doncs seguirem aquestes temperatures altes que vindran aquesta setmana, que ja estem notant, de fet, a bona part de Catalunya. I la mobilitat també a aquesta hora, amb problemes a les línies del tramvia del Besòs. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha retards, freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tramvia de Barcelona, que enllacen Barcelona amb Badalona i Sant Adrià del Besòs. Des del tram informen que és a causa de problemes en l'operativa. Pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, per exemple, hi ha endarreriments d'un quart d'hora tant en sentit Barcelona com en sentit Portbou. A l'R1, la línia del Maresme, on ahir al vespre hi va haver una incidència, els trens avui al matí ja circulen amb normalitat.
10: I a les carreteres, sense incidències destacades, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Sí que hi ha, però, les retencions habituals, A aquesta hora. A l'entorn de Barcelona tenim aturades a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, i cap a Barcelona també densitat a la C16, a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i la P7 a Santa Perpètua, en aquest cas sentit Tarragona.
10: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
10: Avui varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més de la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
4: Per exemple, El Mundo, que urgeix Pedro Sánchez assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
5: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
4: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, hagi cessat la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
5: El diari de Vocento remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals en la qual hi apareixia Plus Ultra.
4: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
5: I diu que no serà senzill, però és imprescindible fer-ho.
4: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
5: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
4: Mentre que el periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
5: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
4: I acabem amb El País, que diu cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
5: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
10: I què ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa?
6: Llegeixo al The Guardian que la mare del nen de 14 anys que podria haver mort en un repte de TikTok demana al govern britànic que prohibeixi les xarxes socials als menors de 16 anys. La història d'aquest adolescent és esfereïdora, sobretot per la negativa de TikTok a facilitar qualsevol informació sobre el cas. Com sempre, TikTok s'oposa a tot. Per què? Perquè sap que és culpable. Sap que està convertint generacions i generacions d'adolescents en addictes a les pantalles. Per tant, encara que prohibir no estigui de moda o no quedi bé, sí, les xarxes socials s'haurien de prohibir.
7: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
9: Sou molt bona gent!
11: Amb El Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
8: A Betulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxa aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Betulla, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui diuen que està bé de salut?
16: Donald Trump, que hi va passar l'examen mèdic després de 3 hores, l'informe conclou que tot ha sortit perfecte. Llegim a Los Angeles Times que el president nord-americà de 79 anys va passar el test al centre mèdic militar National Walter Reed. És la quarta revisió que passa des que va tornar a la Casa Blanca.
10: I què s'han proposat defensar a la Gran Canària?
17: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el Vosotros se l'acabi menjant.
18: Mira que tenemos palabras que nos identifican, nuestra manera de decir las cosas.
19: Pero ninguna tanto como ustedes.
18: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
20: No suena natural.
18: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra. Que és la d'ustedes.
17: Aquest tret lingüístic va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX, provenint d'Andalusia Occidental, ho llegim al País.
10: La notícia que interessarà als nostàlgics dels cotxes.
16: Citroën ressuscita el legendari Dos Cavalls en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins l'any 1990.
10: I què veuran els que vagin a cada què és?
17: Doncs les tapetes de la llum pintades, però no en grafitis o de qualsevol manera, sinó en pintures que arriben a ser obres d'art, recull el web de 3CAT, que es tracta d'una iniciativa que va començar de manera espontània ara fa més de 10 anys i que ara fins i tot n'han fet un tour.
10: I un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
16: I ho fa oferint sou i casa un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar entre el setembre i l'octubre. El local té capacitat per una 80 de persones. Ho veiem al Nació.
10: I ja tenim el resultat del concurs de la millor coca de Sant Joan.
17: Sí, la pastisseria Hoffmann ha guanyat el primer premi en la categoria de coca de Sant Joan creativa, inspirada en unes postres de fastuc, i la pastisseria Faixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i més de 300 coques. Qui també ha tingut premis el Forca Brianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Recull BTV.
10: I ara els destacats de l'Internació de l'Economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
31: Fa molta calor a Europa i ho llegim a la premsa. A França, Le Monde destaca com en algunes aules ahir a la tarda es van arribar als 30 graus. Hi ha 13 departaments en alerta per la calor i el diari subratlla les declaracions de la ministra de Transició Ecològica. L'onada de calor és la primera d'una sèrie d'esdeveniments similars que tindrem aquest any. Molta calor també al Regne Unit. A la vinyeta gràfica del Guardian hi veiem un pare rostit pel sol que li diu al seu fill adolescent: hauries de sortir de casa, i el fill li respon: i tu t'hi hauries de quedar més. Més enllà de la calor, s'escalfa també la polèmica al Partit Laborista, on encara resisteix Keir Starmer. Tots els diaris destaquen les paraules de Tony Blair dient que el partit està jugant amb foc. The Independent subratlla les seves dures crítiques i l'advertència que el Regne Unit no pot plantejar-se tornar a la Unió Europea fins que no recuperi la força que ha perdut.
32: A la premsa econòmica, avui Expansión destaca un article del vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en què assegura que el primer pilar de l'economia espanyola és la sobirania energètica. Assegura que Espanya ha passat d'una economia basada en el turisme de sol i platja a una de diversificada, tecnològica i, sobretot, verda, que se sustenta, sobretot, en les renovables. Justament sobre energia també en parla avui l'ON Economia. Publica que el cost del rebut elèctric puja un 31% en només 2 mesos i diu que tot plegat es tradueix en un senyal de preus distorsionats que encareix el subministrament elèctric. I Cinco Días fa un perfil de Josep Maria Recasens, el nou conseller delegat d'Indra. El descriu com un estratega de Renault i el cervell del mega Pla Espanyol de l'Automòbil. Destaca com una de les seves grans fites l'elaboració del Pla Espanya Auto 2030 de la mà del Ministeri d'Indústria, i diu que Renault hi deixa una cita pendent amb els sindicats per intentar desbloquejar la negociació pel nou conveni col·lectiu.
10: I què destacava la premsa esportiva d'avui? Robert Prats.
30: Un titular clar: marxa la icona del Barça, Alexia Putellas.

una història perfecta, destaca el diari Ara. Per sempre remarca l'esportiu, una icona de la revolució esportiva i social, doble pilota d'or mundial. Alexia decideix posar fi al seu regnat, subratlla el periòdico, amb declaracions d'Alexia. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, m'he buidat. Francisco Cabezas parla de Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia, una futbolista que ha transformat el club davant d'una societat que fa no tant aixafava i humiliava la dona futbolista.

Esport titula un fins aviat. Per Javier Giraldo és un símbol, el del futbol femení dels últims anys. És la déu de la reina per la Vanguardia. Edu Polo destaca el vídeo de comiat de la jugadora a les xarxes amb la cançó Magnolias de Rosalía, que arriba a l'ànima i en què demana que el seu funeral sigui dolç, fins i tot amb sucre.

0: con ella. Són les 7 i 43. I a la premsa del cor, una possible reclamació de la Pantoja, Elisenda Pineda.
1: Francisco i Cayetano Rivera podrien reclamar judicialment a Isabel Pantoja part de l'herència de Paquirri. Això passa després de la polèmica mudança de Cantora, d'on van sortir en corrua festiva cotxes antics atrotinats, caixes metàl·liques i caps de toro. No s'ha vist rua de carnaval tan fastuosa com la desfilada de camions plens de quincalla de la Pantoja. Els germans Rivera Ordóñez sospiten que entre aquests objectes també hi ha l'herència que els pertany. Uns vestits de torero, unes espases i un cap de toro amb els seus noms. Esperem que ho puguin recuperar, sobretot el cap de toro, que ara no tenen on penjar els abrics i això sempre són enredos a casa.
0: I avui felicitem aquí, Canalies.
2: Mira, li diem per molts anys a la cantant i actriu Ana Belén.
0: Ana Belén, 78.
2: 75, i també, home, per favor, el nostre company de Catalunya Ràdio, en Ricard Torquemada, que també...
0: Home! Torquemada en deu fer 52.
2: 55.
0: I la teva germana, no la felicites?
2: Oh, mira, ell, que ràpid. Ah. Teva, felicitats.
0: Quants en fa?
2: 53. Ai... 50... No, espera. 54. Ah. 54.
0: Sant Oral.
2: Avui és Sant Juli, va ser portat a judici davant de l'emperador després de ser arrestat pels soldats de l'Estat Major per negar-se a fer un sacrifici públic als déus romans. Juli, però, va declinar l'oferta i va ser condemnat a mort. Va ser assassinat a cop d'espasa. Això va passar l'any 304. A Catalunya hi ha 543 persones que es diuen Juli.
0: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 27 de maig del 2026. Anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
4: 27 de maig de 1996, a la presó, el general de la Guàrdia Civil, Rodríguez Galindo, com a responsable del segrest, tortura i assassinat dels presumptes membres d'ETA, Lassa i Zavala. Galindo era un dels homes forts dels GAL, el terrorisme d'estat amb què el govern socialista de Felipe González feia front als anys més durs d'ETA. Atenció al titular del periòdico d'ara fa 30 anys, el madridista Luis Enrique fitxa pel Barça. Havia jugat 5 temporades al Bernabéu i signava contracte també per 5 anys amb l'equip català. Núñez havia fet fora Cruyff i ja tenia el seu substitut a la banqueta, l'anglès Bobby Robson. L'Atlètic de Madrid ara fa 30 anys guanyava Lliga i Copa i la rua que va fer per Madrid va ser una mica especial, com era el seu president, Jesús Gil. Gil es va passejar amb una carrossa per tot Madrid estirada pel seu cavall Imperioso. Acabo amb el rei Joan Carles I, que guanyava a Barcelona el trofeu de vela Conde de Godó, amb un veler de nom premonitori, Bribón.
0: Avui és 27 de maig del 2026, és el 147è dia del calendari. Falten 25 dies per l'estiu, 28 per Sant Joan i 3 per la final de la Champions masculina de futbol. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Portem arrossegant des de l'any 2009, s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes.
8: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el Fiscal General del Estado, cualquier cosa es posible.
0: I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
9: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Indefinida.
11: No definida, que no es pot limitar. Ustega amenaça amb una vaga indefinida si no hi ha acord amb educació, però tenint en compte que l'última convocatòria serà el 5 de juny, la vaga quedaria bastant definida en les dues setmanes que quedarien de curs escolar.
0: Forcejament.
11: Acció de forcejar, fer força per vèncer alguna resistència, per manejar alguna cosa, per escapar-se, per desagafar-se. Els Mossos d'Esquadra sospiren que Isaac i Jonathan Andic van forcejar abans que el pare caigués pel precipici a Collbató. Ho conclouen basant-se en la petjada trobada al lloc dels fets, impossible de fer amb una relliscada.
0: I la tercera paraula del dia és reina.
11: Persona que per la seva excel·lència sobresurt sobre totes les altres pel seu rang de la seva classe. Fa anys que Alexia Putellas se la coneix com la reina. El Barça la perd, però queden els seus 38 títols, els 232 gols, la segona màxima golejadora de la història després de Messi i, sobretot, haver liderat una revolució al futbol.
0: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 70.
12: Són les escoles concertades de Catalunya que s'han adherit a la coordinadora d'escoles concertades a Catalunya, que se suma a les demandes de la pública i demana mesures del govern. El col·lectiu reclama l'equiparació de les condicions laborals amb la pública.
0: 156.
12: Són els municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya. A més, en molts dels nuclis on sí que hi arriben, no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei. Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori, segons dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: 200 milions d'euros.
12: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis.
0: I el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un minibús de color blanc amb unes lletres blaves al lateral. No es pot llegir gaire bé què hi posa, perquè el vehicle està totalment abollegat. Es nota que ha tingut un fort impacte, sobretot a la part veig del davant, que està totalment desfigurada.
13: És el minibús escolar accidentat a Wiegenhout, a Bèlgica, després de xocar contra un tren. Hi van morir 4 persones, entre les quals 2 menors. S'investiga per què el conductor, que està entre les víctimes, es va saltar el pas a nivell. El minibús va seguir endavant, tot i que la barrera estava baixada i el semàfor en vermell. El tren, que circulava a uns 90 km per hora, no va poder evitar el xoc, tot i activar el fre d'emergència.
0: A la segona imatge veig una fotografia panoràmica del mar. Al fons s'hi veu una costa força rocosa i surant a l'aigua ben bé una cinquantena de vaixells. N'hi ha de mides molt diferents i la majoria semblen aturats.
13: Una imatge de l'estret d'Hormuz feta des d'un dron, des d'Oman, enfocant cap a l'Iran. Només 4 de les llanxes que es veuen a la fotografia, les més petites, deixen darrere l'estela que es mostra quan una embarcació s'està movent. La resta, vaixells de càrrega o pesquers, estan ancorats. Washington i Teheran fa setmanes que diuen que estan a prop d'arribar a un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret, però aquest pacte no acaba d'arribar.
0: I la tercera imatge mostra una de les sales de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha començat el judici del cas Innova de Reus, al Baix Camp. Al mig de la sala hi ha una taula on seu el primer testimoni. Tarragona, Ricard Buigas, qui és?
14: Doncs l'home que està d'esquena és l'interventor municipal de l'Ajuntament de Reus, Baldomer Rovira, vestit amb americana fosca i corbata. Hem esperat 15 anys per veure aquesta imatge de l'inici del judici. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia al conglomerat d'empreses municipals durant la construcció de l'Hospital Sant Joan. En una de les cadires reservades pels acusats hi seu Josep Pràtics, director d'Innova i de l'ICS, que juntament amb l'arquitecte Jorge Batesteza han pactat amb la Fiscalia acceptar els delictes de falsedat, prevaricació i malversació.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. L'hamburguesa Big Mac del McDonald's s'ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els anys passen, el cost de la vida canvia. Això recorda aquesta notícia que informa del canvi que ha patit la mítica Big Mac. L'hamburguesa icònica de McDonald's ha passat en 46 anys de valdre 50 cèntims a costar més de 8 dòlars. Un encariment notable d'un 1.500%, destaca la notícia, que també avisa que si això segueix així, el 2030 la Big Mac costarà més de 10 dòlars. També parla la notícia de la mida de l'hamburguesa. Afirma que s'ha fet un 40% més petita de com era el 1980. En xifres exactes, ha passat de pesar 212 grams a pesar-ne només 127.
0: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa. Les xarxes socials tenen cada vegada més influència en les decisions de compra. Segons un estudi recent d'IAB Spain, el 44% dels usuaris reconeix que les xarxes socials condicionen les seves compres i cada vegada més persones compren directament des d'aquestes plataformes. Davant d'aquests nous hàbits de consum, el màrqueting s'ha d'adaptar a un entorn digital en constant transformació.
16: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
15: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'hamburguesa Big Mac de McDonald's ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980 és una notícia falsa. A veure, és cert que tots els productes de McDonald's s'han encarit amb els anys, però ni el 1980 una Big Mac costava 50 cèntims, ni ara tampoc val 8 dòlars. El preu ara fa 46 anys era d'un dòlar amb 20 cèntims. El preu mitjà actual als Estats Units és de 5 dòlars amb 69 cèntims. Sobre la mida de l'hamburguesa, tant McDonald's com totes les anàlisis nutricionals fetes a les hamburgueses demostren que la Big Mac segueix sent igual de gran com ho era el 1980.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
17: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
0: Ara són les 7:54. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya.
18: Segueixen les mobilitzacions, tot i que s'han acostat posicions amb el Departament d'Educació, que posa sobre la taula un nou complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
19: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros. Percebrien els docents única i exclusivament.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: I avui sentirem també Pedro Sánchez respondre a preguntes dels periodistes per primer cop des de que es coneixem el cas Zapatero.
20: El president del govern espanyol compareixerà després d'entrevistar-se al Vaticà amb el Papa Lleó XIV i José María Aznar, mentrestant, assegura.
21: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: I Escòcia demanarà fer un segon referèndum d'independència.
18: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció, però Downing Street diu que ni parlar-ne.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica.
20: I a molts dels monoclis on arriba no troben cap companyia disposada a instal·lar la xarxa. Joan Altadilla, regidor del servei d'Aguilar de Segarra, al Bages.
22: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el Papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses.
18: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: A l'Àgora parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Papa. Per cert, demà a partir de les 8 del matí farem un especial al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns dels punts més destacats d'aquesta visita del 9 i 10 de juny del Papa a Catalunya. Per exemple, serem a la Sagrada Família, anirem fins a Montserrat, passarem per Brians 1 i també pel convent de Sant Agustí. I Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
20: Ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el de l'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
23: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
24: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podrien arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
23: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix el trànsit dens cap a Barcelona. Clàudia Serra?
25: Sí, destaquem aturades de la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, la C58 a Montcada, també cap a aquest nus de la Trinitat, cua a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, B23 des de Molins de Rei i també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
26: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
27: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
26: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
0: Falten 13 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
3: La visita del Papa.
1: Bon dia. El primer que trepitjarà Lleó 14 a Catalunya és l'aeroport del Prat. Allà hi ha una capella que sovint passa desapercebuda. Després de la pandèmia va tancar i actualment funciona a demanda. Si algun grup hi vol celebrar una eucaristia, ho pot demanar al bisbat. En un any hi tenen lloc entre 10 i 15 misses. També s'hi pot entrar a títol individual, sempre que es tingui targeta d'embarcament i després que el personal de seguretat faciliti un codi d'accés. El Papa no hi anirà, però últimament s'ha pintat i actualitzat i s'hi ha fet un sagrari nou que Lleó 14 beneirà just abans de marxar cap a les Canàries.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: En Manu Guix, que està recuperant-se i que des d'aquí li enviem una forta abraçada.
14: Molts ànims.
0: I ja anem a marcar el telèfon de l'Àngels. Àngels!
4: Sí. Hola, bon dia!
0: Què ets aquí? Com estàs?
4: Sí!
14: Et vol felicitar per la teva recent prejubilació.
0: Ah.
14: Et vol dedicar aquesta cançó de Shepard que es diu Jerónimo.
0: Dale, Manu!
4: Ole, ole, ole, ole!

0: gaudir d'aquest temps lliure, aquest temps per tu. Que vagi molt bé.
1: Apa, li petonets a tots.
0: Un petó, adeu, que vagi Àngels. Bé. Adeu.
1: Adeu, adeu, adeu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 27 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: Aquest divendres, l'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent a aquest mes de maig. Començarà com és habitual a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per la ràdio en el 107.9 de la FM, també per streaming a calafell.tv. D'aquí uns minuts parlem dels punts de l'ordre del dia. Abans tenim altres notícies. Les resumim primer en titulars. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'estat. Desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels consells comarcals, en aquest cas el Consell Comarcal del Baix Penedès. La pensió de jubilació mitjana a Catalunya se situa en els 1.600 euros mensuals aquest mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Calafell la menorquina aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà aquest divendres sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. En total es debatran 23 punts, comptant els precs i preguntes, a una sessió que començarà com és habitual a les 11 del matí a la sala de plens de les dependències municipals del carrer Sant Pere del nucli de la platja de Calafell. Recordin que es pot seguir en directe a través d'aquesta casa Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM i també per streaming a calafell.tv, Calafell Televisió. Entre els punts de l'ordre del dia destaca l'aprovació definitiva del reglament d'ús de la deixalleria municipal de Calafell. També hi ha diferents temes econòmics que passaran per la sessió plenària, així com la proposta sobre l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de prestacions patrimonials públiques no tributàries del Servei de Subministrament d'Aigua Potable i Serveis Accessoris. Pel ple també es passaran 3 mocions, una del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i l'altra moció, les restants, del partit de Vox.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest dissabte, 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. A les 11 del matí es durà a terme una xerrada adreçada a tots els públics, on explicaran com va començar el centre, quines espècies ingressen habitualment, com es gestionen i quins són els objectius i reptes de futur. També compartiran algun dels projectes de conservació i investigació que s'estan duent a terme actualment al CREAC de Calafell. A les 3 de la tarda tindrà lloc un taller bàsic d'il·lustració científica destinat a persones majors de 14 anys, en el qual s'aprendrà a diferenciar morfològicament dues espècies de tritons amb les quals es treballen en projectes de conservació. És el tritó del Montseny i el tritó palmat. Mitjançant l'observació i la il·lustració científica, es descobrirà les seves característiques principals i la importància de conservar aquests amfibis i els seus hàbitats. Les activitats del CREAC per aquest dissabte són totalment gratuïtes, però les places són limitades. Per tant, és imprescindible inscriure's prèviament per poder participar. Ho podeu fer a través del correu electrònic educació@creac.cat. Repetim, educació@creac.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'Estat. En aquesta cita, dos dels noms més destacats del cartell seran Marta Santos i Andy, que encapçalaran una nit dedicada al pop en espanyol en plena temporada d'estiu. L'esdeveniment forma part de Cadena Dial, la gira d'estiu que combina actuacions de grans artistes del panorama musical actual amb noves veus emergents. A Calafell també hi participaran Andrés Suárez, Calen, La Llave, Sònia Gómez i Borja, completant un cartell variat pensat per a tots els públics. La gira recorrerà diferents punts de la geografia espanyola entre el 17 de juny i el 5 de juliol. La parada al municipi de Calafell serà una de les cites destacades a la costa tarragorina dins d'aquest tour musical estiuenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els ajuntaments de Cubelles i Cunit han reclamat a la Generalitat de Catalunya la segregació de l'àrea bàsica de salut, l'ABS, que ara comparteixen els dos municipis. Els dos alcaldes, Rosa Fonoll i Jaume Casanyes, han escenificat la petició aquest dimarts des del CAP de Cubelles, on han defensat que cal millorar l'atenció sanitària i adaptar els serveis al creixement demogràfic de la zona. Pròximament presentaran una carta al Departament de Salut per demanar una revisió de la planificació de serveis de la zona. Els dos alcaldes han coincidit a remarcar que Cubelles i Cunit creixen anualment a prop de 1.000 nous residents i han criticat que els serveis públics no evolucionin al mateix ritme. Escoltem les declaracions de l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes. Demana a la Generalitat que s'anticipi al creixement de població.
3: No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí el Garraf, el Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi.
0: Diu que l'atenció sanitària està arribant al col·lapse a causa d'haver de compartir equip mèdic amb Cubelles.
3: Els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
0: D'altra banda, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, recorda que la població es triplica a l'estiu i lamenta la falta d'un increment de serveis mèdics.
4: A l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com a Cunit, perquè som dues poblacions quasi bé igual en habitants i a l'estiu també arribem 40 a 50.000 i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
0: Per tant, han advertit que el servei sanitari es troba molt tensionat, especialment durant els caps de setmana, quan l'atenció d'urgències queda centralitzada a Cubelles. Aquesta situació obliga els professionals a desplaçar-se constantment entre els dos centres i genera situacions properes al col·lapse. S'ha defensat que la segregació permetria que cada municipi disposés de la seva pròpia direcció, més professionals i una ampliació dels serveis disponibles. D'altra banda, els dos alcaldes també han aprofitat per reivindicar que s'acceleri la construcció del nou hospital comarcal previst a Vilanova i la Geltrú.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit comarcal. La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurineal per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats als Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 52.200 euros per al curs 24-25 i de 52.200 euros per al curs 2025-2026 dins del programa de mobilitat. Dins d'aquest programa es finança una part del transport escolar de caràcter no obligatori, d'acord amb l'actual marc de col·laboració, que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés al centre educatiu dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Una complexa operació policial que implica la Policia Nacional, Europol, la policia de Hannover i autoritats franceses ha permès desarticular una banda internacional que es dedicava a crear i comercialitzar programes informàtics per cometre estafes bancàries i el blanqueig dels botins a través de criptomonedes. Se'l seguia la pista des de l'any 2022 i finalment hi ha tres persones detingudes. La investigació, a més, ha permès localitzar 1,5 milions d'euros en criptomonedes i s'ha acreditat un perjudici econòmic de més de 4 milions d'euros. L'organització tenia ramificació

0: kits de phishing que incluïen bases de dades bancàries i credencials de les víctimes. A més, la mateixa banda també executava directament campanyes de phishing. L'impacte és a escala internacional. Més enllà dels països europeus on operava, existien també ramificacions al Marroc i als Estats Units. De fet, alguns dels investigats havien estat ja detinguts per l'FBI. La cooperació policial i judicial internacional ha estat clau per poder desarticular aquesta banda. Els tres detinguts, considerats els responsables de la infraestructura tecnològica de l'organització, tenien una elevada capacitació tècnica i estudis universitaris. Ells s'encarregaven també del blanqueig dels beneficis obtinguts de les estafes. Els investigadors creuen que l'estafa podria superar els 4 milions d'euros, ja que encara hi hauria algunes víctimes de diferents països que encara no han denunciat els fets. La investigació, per tant, continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: La pensió per jubilació a Catalunya, la pensió mitjana, va ser el mes de maig de 1.600 euros, segons dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En concret, a Catalunya hi ha 1.211.645 persones jubilades que cobren pensió, xifra que arriba als 6,7 milions a tot Espanya. En total, a Catalunya hi ha 1.818.353 persones que cobren una pensió, ja sigui de jubilació, de viudetat, d'incapacitat permanent, d'orfandat o a favor de familiars. La xifra total a Espanya s'eleva a 10,48 milions de pensionistes, situant la nòmina total a pagar per part de la Seguretat Social en 14.365 milions d'euros, un 6,16% més que fa un any.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Les notes de tall a la universitat en augment. Com han canviat en cada grau des del 2010? La nota per accedir als graus universitaris fa anys que puja a la majoria d'estudis, però també hi ha casos on, en caure la demanda, la nota de tall ha baixat. Fa 14 anys que el doble grau de matemàtiques i física, per exemple, a la Universitat Autònoma de Barcelona encapçala el rànquing dels estudis universitaris on cal una nota més alta per accedir. Rep entre 50 i 100 sol·licituds per només 20 places i això fa que durant anys la nota d'admissió mínima no ha baixat del 13 sobre 14. Entre les carreres amb la nota de tall més alta l'acompanyen tot sovint l'alta grau del mateix tipus que s'imparteix al grau de Medicina a diferents universitats i algunes branques de l'enginyeria com la biomecànica, l'aeroespacial o la física. Recentment també destaca en aquesta llista el doble grau d'enginyeria informàtica i matemàtiques amb una nota de tall disparada durant els últims anys. Alguns d'aquests graus estan entre els que reben any rere any més sol·licituds en comparació amb les places que s'ofereixen. Diverses carreres de Medicina i Odontologia arriben a tenir més de 6 i 8 peticions de matrícula per cada plaça disponible. Però més enllà de carreres de més difícil accés, han anat evolucionant les notes de tall al llarg dels anys. En conjunt, també n'hi ha que perden pistonada. Les notes de l'ESPAU van augmentar-ho durant els últims anys, però hi ha algunes que perden pistonada i que han baixat. Hi trobem carreres relacionades amb llengües estrangeres o el disseny de videojocs. També es destaquen moltes de l'àmbit de la comunicació i el cinema. En aquest grup de carreres on la demanda ha caigut destaca el grau en periodisme, que va arribar a ser el cinquè estudi amb la nota més alta fa 15 anys i ara ocupa la posició 114.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament de Roda de Barà, el Tarragonès, ha lliurat les claus de 3 pisos de lloguer assequible a la zona de la Barquera. La convocatòria es va obrir l'any passat per adjudicar 4 pisos en règim de lloguer, d'aquests reservats a joves de fins a 35 anys. Es van presentar 14 sol·licituds, 8 de les quals es van descartar per no complir els requisits d'ingressos, les obligacions tributàries o bé d'empadronament. Els preus de lloguer oscil·len entre els 300 i els 450 euros, segons els metres quadrats de cada habitatge i als espais vinculats, com ara si té aparcament o jardí. La formalització del contracte del quart habitatge de la convocatòria situat al carrer Miramar es farà aviat, segons apunten.

0: Els tres habitatges lliurats estan al carrer Teide i General Prim, en un edifici plurifamiliar de la zona de la Barquera, a Roda de Barà. Les superfícies construïdes dels pisos oscil·len entre els 70 i els 115 metres quadrats, amb una ràtio màxima d'ocupació de 4 persones per habitatge.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Han crescut, per tant, un 10,23% les pernoctacions en allotjaments turístics. Ha estat durant el primer quadrimestre de l'any en comparació al mateix període de l'any passat. Entre abril i gener s'han registrat més de 3.305.000 pernoctacions, segons dades del Turisme Data System d'Eurecat. Pel que fa als principals mercats emissors, tots presenten una evolució positiva. Destaca el creixement del mercat irlandès, amb un increment del 16,72%, i dels Països Baixos, amb un augment del 15,37%. També pugen les pernoctacions del mercat espanyol, un 9,09%, el francès, un 8,80%, britànic, 7,61%, alemany, 7,04% més, i el belga, un 2,33% més. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona afirmen que s'està avançant en la desestacionalització de l'activitat turística. També celebren que l'aeroport de Reus hagi avançat la temporada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant amb tota la informació esportiva.
2: El Calafell menorquín aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportivo Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. Partit molt igualat al Joan Ortoll, que va acabar amb un empat a 3. Gols de Carles Domènech, que va fer doblet, i Jepi Selva. Les dues pròrrogues no van desempatar el duel decisiu. Jero García, Carles Domènech i Joan Pujalte van anotar 3 gols a la ronda de penals, que van donar la victòria definitiva al conjunt de Cabestany. Les dues primeres semifinals es disputaran fora de casa contra el Deportivo Liceo el 29 i el 31 de maig. S'han classificat també el Barça i l'Igualada Rigat.
1: Calafell Ràdio. Els esports.
2: L'equip Fem 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la 7a posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll de Calafell per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del Fem 11 en aquesta temporada. Ens explica la seva experiència i l'evolució fins ara.
3: L'experiència espectacular. Va ser un inici de dubte, no? d'inici, d'experiència, d'intentar transmetre el que tot he après anys rere anys a l'Hockey Lliga, a campionats, a tornejos, a tota l'experiència que he adquirit, transmetre-la a l'equip, anar millorant, aplicant els entrenos de dalt, de nivell, a la part baixa de les categories, i a part va ser del meu pare, que ha sigut entrenador també, d'entrenadors d'Hockey Lliga que he tingut, i una mica anar implementant això, i al final ja et vas fent entrenador, et vas fent a l'equip, els exercicis, els dies d'entreno, els dies de partit, et vas rotant, et vas acostumant, i al final va sonar la flauta, van aconseguir-ho als campionats, i ha hagut una millora brutal de l'equip, això no ho negaré mai, perquè em van plantejar un equip a principi de temporada que tothom et plantejava el pitjor, que perdíem 10-0, i al final hem aconseguit una fita històrica, jo crec, pel Club Patí Calafell, que és per remarcar a la història, sí.
2: El Borja es troba vinculat a aquest esport des dels 3 anys i la seva experiència la trasllada al seu equip. L'escoltem.
3: Porto tota la meva vida al Club Patí Calafell, no he sortit mai d'aquí. Porto des dels 3 anys que vaig començar a patinar fent esplai a patinatge per la meva germana que feia patinatge. Arrel d'aquí, el meu pare és d'aquí de Calafell de tota la vida, ha jugat sempre al Calafell. ha sigut capità, ha arribat al primer equip i tot, i al final ve de família, el meu pare, el meu tiet i els meus cosins, i al final pues, vas arribant, vas pujant categories, va arribar el moment amb 16 anys, que 16 i 17 que debutes a l'Hockey Lliga, comença a tenir nivell, arribes a campionats de Catalunya també en categoria la B infantil, veus l'opció d'anar a competir, li demanes al teu pare que t'ensenyi més, anar a competir a tots els jocs, tens equips potents i al final et vas formant, vas adquirint més coneixement, vas aprenent dels errors, hi ha moments durs, hi ha moments bons, i al final vaig tenir l'oportunitat de debutar a l'Hockey Lliga, també a l'Europa, a la Champions, i marcar gols també, o sigui que és un goig. Va arribar el moment ja que després de 4 anys a l'Hockey Lliga ja vaig decidir donar un pas a la banda i deixar pas als joves també per tema d'estudis, no? Que al final viurem del que estudiarem. I bueno, estic molt orgullós de tot el treball que he fet i intentar transmetre a la canalla del Club Patí Calafell tota l'experiència i tot l'aprenentatge, perquè jo crec que s'ho mereixen. Aquí s'estan fent les coses bé, hi ha una bona estructura, i si tots treballem junts en una direcció, jo crec que els fruits sortiran sols.
2: El Club Patí Calafell vol apostar per l'hoquei femení i busca noves jugadores de diferents edats. Ens ho explica el Borja Espinosa.
3: Feia anys que jo crec que el Club Patí Calafell no tenia cap equip femení. Es va apostar per ell fa poc, i aquest any ja ens han dit que la temporada que ve, la 2026-27, el club vol apostar per l'hoquei femení. Veiem que hem tingut un FEM15, a la categoria or tindrem un FEM17. S'aspira també en un futur tenir un equip sènior també. Tenim una fornada del 2015 del FEM13 i del FEM11 espectacular, amb un munt de jugadores, un munt de porteres. Jo crec que és el passet, l'oportunitat, on és el punt d'inflexió on el club ha de potenciar més aquest apartat, i si podem recollir a noies que vulguin venir a jugar, estan convidadíssimes a provar els divendres.
2: Una de les jugadores del FEM 11 és l'Abril Uribe. Té 11 anys i va rebre la inspiració a través de l'oncle d'una amiga. L'escoltem.
4: Jo tenia una amiga que el seu tiet jugava a hoquei, i llavors ella volia provar. Llavors jo la vaig acompanyar i vam passar uns dies d'entrenaments i tot això. A ella no li va agradar i es va desamuntar, però a mi sí que em va agradar, llavors em vaig quedar, perquè, no sé, és bastant guai jugar a hoquei. El meu moment preferit dels entrenaments és el partit que fem al final dels entrenos, perquè així pues, posem en pràctica tot el que hem entrenat aquell dia. I el meu entrenador és estricte als entrenos, però també és molt divertit i és molt bona persona.
2: Com et vas sentir quan us veu classificar pels campionats de Catalunya?
4: Em vaig sentir pues, molt alegre i molt feliç, perquè de tot el treball que vam fer a tota la temporada pues, va valdre la pena i vam tindre un gran resultat.
2: L'Ona Alborna té 10 anys i és la portera de l'equip.
5: Doncs anava veient els partits de grans de hoquei i les meves amigues ho feien, vaig provar i em va agradar. M'agrada molt ser portera de l'equip i m'agrada molt. He après a conviure amb les persones, a fer noves amigues i a esforçar-me al màxim cada entreno.
2: Quin consell donaries a una nena que vol començar a jugar a l'hoquei?
5: Que s'esforci i no es rendeixi mai.
2: I com ens podem esforçar, Ona, per poder ser bones jugadores d'hoquei?
5: Ens podem esforçar donant-ho tots els entrenos i donant el que tenim a dins.
2: Tot seguit escoltem a la Martina Boleda. Té 11 anys i els seus familiars s'han dedicat a l'hoquei.
6: A tota la meva generació, com el meu tiet, el meu avi, i tots han fet hoquei, i jo vull aprovar també i em va agradar molt.
2: Com et vas sentir quan veu participar als campionats de Catalunya?
6: Pues molt contenta, perquè tota la temporada van fer molt esforç per tot, i ara que es veiés reflexat.
2: Què has après aquest any jugant al FEM 11?
6: Pues que hem de jugar totes amb equip, i que si marca un gol és per tot l'equip, no només ella.
2: Quin somni tens relacionat amb l'hoquei?
6: De ser jugadora professional de hoquei.
2: Tens algun referent, és a dir, alguna noia que...
6: Sí, l'Aina Florença.
2: A quin equip juga?
6: Al Palau.
2: La Jana Parte té 7 anys. En el seu cas, l'hoquei també ve de tradició familiar. L'escoltem.
7: Perquè el meu tiet abans jugava, el meu germà està jugant, i la meva família li agradava aquest esport, i quan ho vaig provar em va agradar. I el meu entrenador és molt simpàtic, estem contentes amb ell i ens ensenya moltes coses.
8: Molt bé. I com et vas sentir quan veu participar al Campionat de Catalunya?
7: Em vaig sentir molt emocionada perquè és una experiència molt divertida i contenta per anar-hi.
8: Quin consell li donaries a una nena que es vol dedicar a l'hoquei?
7: Li diria que vingués al Club Patí Calafell perquè és molt xulo aquest esport i que hi ha un... Bueno, que ens ho passem bé i que de mica en mica aniria aprenent més.
8: I quin somni tens relacionat amb l'hoquei?
7: El meu somni és que cada any pugui jugar amb un equip de les noies i que pugui tornar a anar als campionats de Catalunya.
2: Com dèiem al començar, aquest reportatge el podreu veure pròximament en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
9: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Els serveis.
0: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
10: Hola, bon dia. El temps avui serà de ple estiu, com ja ve sent aquests darrers dies. Plenament assolellat, tot i que amb pinzellades de núvols prims i alts ara al matí, que només entrenien una mica el cel, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 17 i 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar i superar els 27, amb una humitat moderada. Vents en conjunt febles, de garbí, mogunt com una mica més reforçat al centre del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu. Fins i tot demà les temperatures pugen més i entre demà i divendres són els dies que esperem que toquin sostre. Domini del sol, en cel clar la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda puntual, amb una temperatura que aquesta nit estarà entre els 18 i els 19 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre per sobre els 28 o costant-se els 29, amb una humitat moderada, vent feble, amb una mica de mestral a l'inici i final del dia, i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
0: Molt bones a totes i a tots, què tal, com esteu? Avui és dimecres 27 de maig. Repassem les portades dels diaris i comencem per La Vanguardia. Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel jutge judicial. Illa advoca per continuar la legislatura i Page insta a posar fi a l'agonia, mentre Feijóo pressiona els aliats parlamentaris de l'executiu. El periòdico. Relleu en una empresa clau de la indústria espanyola de defensa. Indra elegeix Requesens com a conseller delegat. Més titulars a la portada del periòdico, els 6 indicis que apuntalen en el sumari la imputació de Zapatero. I el Barça perd la seva reina. La capitana Alexia Putellas deixa el club després de 14 anys. Al Punt Avui, als rics no els falten els amics. Zapatero envia un col·lega a defensar la seva innocència. En Dic Fill plega de mango i els termòmetres s'enfilen. El rotatiu ara parla del conflicte, diu que sindicats de mestres i govern acosten posicions, la conselleria puja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per a tots els docents. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la jornada de vaga general. La portada del 20 Minutos diu que Rodalies recupera la normalitat i ofereix ja el 99% del servei de trens. Els autònoms podran treballar després de la jubilació i percebre part de la pensió. És un altre titular. I ara anem amb els diaris esportius al Mundo Deportivo. Goodbye, Alexia. La reina anuncia que se'n va del Barça després de 14 anys, més de 500 partits i 38 títols. Avui es despedirà al Camp Nou i al Johan. Però no ha desvetllat el seu destí. I el diari Esport també titula Fins aviat. La capitana i jugadora més important de la història del Barça confirma que deixa el club. Deixa el club després de 14 anys i 30 títols. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dimecres. Fins les 9 del matí repassem i actualitzem les notícies més destacades dels últims minuts. Això és Calafell Ràdio i anem a repassar l'actualitat política. Un pla de negoci amb petroli i or veneçolà estén el cas Zapatero més enllà del rescat de Plus Ultra. La UDEF identifica Zapatero amb els mots Zorro i Zeta que apareixen en el xat d'un empresari veneçolà relacionat amb el cas Plus Ultra i investigat per corrupció a França. El jutge accepta ajornada la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny. La defensa de l'expresident espanyol havia demanat temps per estudiar els 4.000 folis del sumari. La mesa del Congrés retira l'acreditació a Vito Quiles durant 3 mesos per incomplir el reglament. La sanció a l'agitador d'extrema dreta és per incomplir el reglament quan va gravar i publicar unes imatges de Zapatero en una zona de la cambra on està prohibit fer-ho. El jutge cita Begoña Gómez a una audiència prèvia i adverteix que hi pot ser conduïda per la força. El magistrat avisa la parella de Pedro Sánchez que si no es presenta personalment als jutjats el 9 de juny pot prendre mesures per evitar que eludeixi la justícia. Sánchez diu estar tranquil pel cas Zapatero enmig dels dubtes pel futur de la legislatura. Seguim repassant l'actualitat política abans de l'àmbit social. El Congrés inicia la tramitació d'una llei del PP per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar telemàticament. La mesura dels populars proposa designar un domicili electrònic per la rebuda de comunicacions de les comunitats veïnals. El govern crea l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics davant del creixement de les vulneracions. L'executiu avança un acord important amb patronals i sindicats per la promoció del català a la feina. Puigdemont demana a Illa menys victimisme i més explicacions en el cas Zapatero. El líder de Junts vol saber d'on ve l'especial interès dels socialistes amb la Xina. La consellera Parlon es compromet a posar en marxa la comissaria de la dona abans que acabi el 2027. Destaca l'augment del 35% del pressupost d'interior i la incorporació de 1.587 Mossos, 300 bombers i 100 agents rurals. A El govern preveu resoldre la primera convocatòria del Pla de Pobles l'abril del 2027. Dalmau defensa que els comptes inclouen un fons de 20 milions d'euros per garantir secretaris i interventors en municipis rurals. El govern acorda una oferta pública de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments. El PNB torna a demanar a Sánchez eleccions anticipades. Maribel Vaquero diu que la legislatura no pot arribar al 2027 per la falta de pressupostos per la crispació política. La plataforma d'infància insta les forces públiques i polítiques a aprovar pressupostos per combatre la pobresa infantil.

El govern aprova el Pla Nacional de l'Associacionisme fins al 2029, amb un pressupost de 50 milions d'euros. Es centrarà en promoure el voluntariat i enfortir entitats i administració. I ara sí, moment de la plana social del dia. Les notes de tall a la universitat en augment han canviat molt en cada grau des de l'any 2010. La nota per accedir als graus universitaris fa anys que puja la majoria d'estudis, però també hi ha casos on, en caure la demanda, la nota de tall ha baixat. L'escola concertada s'adhereix a la vaga de docents i demana reduir la jornada lectiva. Reclamen que la jornada lectiva s'equipari a la de l'escola pública, que es cobreixin immediatament les substitucions i que redueixin ràtios per atendre la diversitat a les aules. La salamandra comuna és fluorescent sota la llum ultraviolada, segons una investigació. Els investigadors indiquen que la fluorescència podria tenir una funció comunicativa i intervenir en l'aparellament.

Crema de fruits secs, màxim una cullerada diària i consells per fer-ne a casa. Tot i que manté els beneficis de la fruita seca sencera, convé no abusar-ne i fixar-se bé en l'etiqueta dels ingredients.

titulars destacats que estem repassant des de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. Recorda que ens pots seguir online a calafell.tv. Els bombers proven en el darrer any la tecnologia RECO per millorar la recerca de desapareguts a la muntanya. És un dispositiu que va penjant l'helicòpter i que té una potència 100 vegades superior als equips convencionals. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar. Descobreixen els obstacles moleculars que dificulten el reciclatge total de les ampolles de plàstic. L'estructura cristal·lina, les cadenes estan tan empaquetades que l'enzim no té la força per aïllar-les. Un informe diu que el cost de la baixada de ràtios escolars a l'Estat és molt elevat per als efectes que genera. El treball d'ESADE calcula uns 28.100 milions d'euros acumulats en una dècada i 1.177 anuals a Catalunya al 2031. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen el control de transport de viatgers per carretera en una època de màxima mobilitat. De fet, es preveuen controls arreu de Catalunya, la majoria a l'AP7, on es registra un intens pas d'autocars. El govern impulsa un pla per unificar i reforçar els serveis de suport als esportistes d'alt rendiment i tecnificació. El programa vol garantir una atenció integral perquè millorin el nivell competitiu en el camí a l'èlit. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip unitari unificat. El govern reconeix la tasca educativa de Caus i Esplais i preveu la T lliure per facilitar-los l'ús del transport públic. Les trucades des de Catalunya al 016 de violència masclista es derivaran al telèfon de la Generalitat. Les comunicacions que necessitin atenció urgent es derivaran al 112.

El papa es trobarà amb 80 reclusos a la presó de Cambrians i escoltarà el testimoni de dues dones preses. L'organització es guarda alguns elements sorpresa a la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I ja tenim a punt els titulars econòmics.

El govern espanyol bloqueja les plataformes de prediccions i apostes Polymarket i Kalshi. El Ministeri de Consum obre expedient sancionador contra aquestes webs on es fan pronòstics d'eleccions, guerres o resultats esportius i que la legislació espanyola considera jocs d'atzar. El govern espanyol estén als autònoms la jubilació flexible per compaginar feina i pensió. El Consell de Ministres ha aprovat la modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. Luce, el primer Ferrari elèctric. Divisió d'opinions entre els fans de la marca italiana de motor amb una patacada a la borsa i l'aparició del papa Lleó assegut al volant. La cèl·lula d'habitabilitat cada cop més difícil d'obtenir malgrat la crisi de l'habitatge.

seguim repassant l'economia abans de passar a la plana internacional. Les reserves d'aigua empenyen una collita de préssec d'Ordal amb millors pronòstics que l'any passat. El sector està expectant l'impacte que tindran les temperatures elevades en la mida dels fruits més tardans. La Unió Europea manté la voluntat de protegir els productors agroalimentaris afectats pel context geopolític actual. La Comissió i Espanya defensen un increment de les reserves d'emergència perquè són clarament insuficients. El sou brut mitjà anual dels treballadors migrants és un 22,3% més baix que els nascuts a l'Estat, segons un estudi. A Catalunya, gairebé 4 de cada 10 empleats estrangers estan sobrequalificats. El Consorci d'Aigües de Tarragona licita el segon dipòsit d'aigua de la planta de l'Ampolla per 16,3 milions d'euros. La construcció del nou reservori ampliarà la capacitat d'emmagatzematge. Els municipis sense serveis bancaris presencials es van reduir un 88% entre el 2021 i el 2024 a Catalunya. El Banc d'Espanya constata una millora d'accessibilitat, tot i el tancament de sucursals pel desplegament d'ofibusos. El superàvit comercial de la Unió Europea es redueix a la meitat durant el primer trimestre del 2026. El bloc comunitari incrementa en 2 punts percentuals les importacions d'energia dels Estats Units per la guerra a l'Iran. El govern espanyol aprova en segona volta la llei sobre IA que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana. La norma de rang orgànic prohibeix els deepfakes sexuals o les tècniques subliminals. El govern espanyol permetrà als jubilats tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Organitzacions de consumidors avisen que el nou reglament de passatgers aeris suposarà una retallada massiva de drets. A su fin demana la Comissió Europea mantenir les indemnitzacions actuals pel retard de vols. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros ampliables en funció dels pressupostos. Els municipis podran presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. La zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. I seguim repassant titulars econòmics. El Cercle d'Economia situa el mercat únic com la gran prioritat de la Unió Europea per reforçar l'autonomia estratègica. L'entitat creu que Espanya i Catalunya no poden ser espectadors i afirma que tenen actius de base difícils d'igualar.

ens aturem ara a la plana internacional. Molt bon dia a totes i a tots, què tal? El Parlament escocès demana a Londres les competències per fer un nou referèndum d'independència. L'independentisme té majoria al Parlament i ha portat la iniciativa a votació en una de les primeres sessions de la legislatura. Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per primer cop des de l'abril i enmig de converses per a la pau. El govern de Trump descriu els bombardejos com atacs d'autodefensa i asseguren que no posen en perill les negociacions per a l'acord de pau. Almenys 4 morts, 2 d'ells menors, en un accident entre un bus escolar i un tren a Bèlgica. Els fets han tingut lloc quan el bus escolar ha irromput a les vies del tren, mentre el pas a nivell estava tancat. Més titulars d'àmbit internacional, abans de la cultura. Von der Leyen avisa que les amenaces amb drons als Bàltics poden produir-se a tota la Unió Europea. La presidenta de la Comissió Europea adverteix que no es tracta d'un incident aïllat. El govern destina 440.000 euros a Cuba per cobrir necessitats alimentàries i nutricionals més urgents. Es tracta de la primera vegada en més de 15 anys que la Generalitat destina recursos humanitaris a l'Havana. El govern amplia l'ajuda humanitària a Ucraïna amb 800.000 euros i l'enviament de generadors elèctrics. L'executiu vol crear marcs estables de cooperació amb regions com Zaporizhzhia.

Passem a la cultura. Minut rere minut ens anem apropant a les 9 del matí. Mor el saxofonista Sonny Rollins, una de les grans llegendes del jazz. Considerat un dels millors improvisadors del jazz modern, Sonny Rollins ha mort als 95 anys. Dones fent teatre com a teràpia i eina contra les desigualtats. La Regidoria d'Igualtat d'un Ajuntament impulsa un cicle de teatre social per a dones, per tal d'ajudar-les psicològicament. Un matí al Tiny Desk, l'escenari més petit del món, que té un missatge per a Rosalia. Des del 2008, la taula d'oficina més famosa del món, a l'edifici de la Ràdio Pública Nord-Americana a Washington, es reconverteix cada setmana en un peculiar estudi de

Corredora, de García Alonso, el drama amb Zendaya i Pattinson, estrenes destacades als cinemes. La nova sèrie documental Abandonados, de Carles Porta, arriba a Disney. Alberto Evangelio porta al cinema una història d'amor impossible entre dues dones als anys 60 i 70. 160 joves artistes de 45 països participaran aquest estiu en un projecte artístic en Barcelona com a fil conductor. Serà del 5 al 19 de juliol. El Teatre Nacional de Catalunya aborda l'obra Inventari de fugues com les fugides configuren i transformen el present. L'espectacle fa una cartografia de conseqüències físiques i emocionals i polítiques dels desplaçaments humans.

estem parlant de cultura des de Calafell Ràdio. Els arquitectes Xevi Bayona i Núria Prieto, nous directors artístics del Llum Barcelona. El Festival d'Arts Lumíniques transforma l'espai urbà amb intervenció d'artistes, creadors i centres educatius. Marc Artigau dirigeix El meu germà al Maldà. Els germans Llorenç i Robert González protagonitzen la comèdia Cabaret que s'endinsa en les relacions familiars. I encara tenim més titulars, ara en esports.

Alexia deixa el Barça posant en valor la transformació del futbol femení. L'estrella del Barça s'acomiada del club blaugrana després de 14 temporades i emprèn una nova etapa professional, havent guanyat tots els títols i dues pilotes d'or. L'altre adéu d'una llegenda del Barça eclipsat per l'anunci d'Alexia Putellas. La maresmenca Marta Torrejón deixarà de ser jugadora blaugrana després de 13 temporades i un palmarès de 9 lligues i 14 Champions. Ter Stegen s'acomiada del Girona sense pistes i tampoc se sap res sobre el seu futur. Un biguetà, gran sorpresa d'un Marroc amb més catalans. L'extrem fitxat per l'Eintracht de Frankfurt aquest hivern de 21 anys encara no ha debutat amb els Lleons de l'Atlas. El Camp Nou es postula com a escenari de la final de la Champions 2029. Si finalment és l'escollit, l'estadi tornarà a ser l'epicentre del futbol mundial en una de les nits més esperades del calendari esportiu.

Monchi confirma la continuïtat de Manolo González. Avui dimecres tots dos es reuneixen per començar a preparar la plantilla per la temporada que ve a l'Espanyol. I fins aquí el repàs a la premsa esportiva. Moment de la secció d'història musical. Avui compleix 75 anys la cantant i actriu espanyola Ana Belén, nascuda a Madrid. Us deixem amb un dels seus temes. Molt bon dia.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, són les 9.

0: 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Som a dimecres ja, dimecres dia 27 de maig de 2026 i aquí estem en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell a través del 107.9 de la freqüència modulada, també en emissió online. A punt per acompanyar-vos des d'ara mateix i fins a l'una en punt del migdia. El Calafell Matí amb propostes, amb espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música i al llarg de 4 hores. Salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible, doncs, que fem el Calafell Matí, que sigui una realitat aquest programa. Doncs vinga, com sempre, engeguem d'aquí un moment, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 27 de maig, també amb les efemèrides, el temps amb Josep Miró i l'actualitat a través dels diaris digitals comarcals. Avui dimecres i com cada setmana, a partir de 2:15 del matí, espai de regidors portaveus. Avui és el torn de Vox Calafell i el seu regidor, el Tibor Rius, que ens acompanyarà a partir de 2:15. La Sínia, veus que connecten? És l'espai que ens acompanyarà a partir de les 10 del matí amb els responsables d'aquest centre de Calafell. Ja sabeu, els dimecres anem a una de les escoles, un dels centres educatius del municipi, l'espai de les escoles. Tenim els docents en vaga. Avui el que farem és recuperar un espai a més, ara tot just fa un any enrere, amb la Roser Ribas, que anava a l'escola Santa Creu de Calafell. Recuperarem avui aquest espai de fa ara un any a motiu d'aquesta vaga que tenen els docents de l'educació també al municipi. A les 11, el temps, ens actualitzarem amb la crònica d'en Josep Miró. I tot seguit, espai d'actualitat del Calafell Matí. I a partir de 11:15 us presentarem a punt d'estrena les noves sèries, les noves pel·lícules que podem veure durant aquests dies. S'estrenen a les diferents plataformes. Tenim a la Júlia Pont, malaltona. Avui em sembla que és quan passa pel quiròfan. I desitgem una pronta recuperació, per la qual cosa avui a punt d'estrena el farem amb el David Burillo. I a les 12 del migdia, a la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera, viatjarem a través de la gastronomia per diferents països, ho fem cada setmana. Des del passat mes de setembre, avui seguirem viatjant amb la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell. I abans d'arribar a la una, agenda cultural per aquesta setmana al nostre municipi. Tot això aquí, a Calafell Ràdio, ara el Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per estar aquí amb nosaltres. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, som-hi dimecres, dia 27 de maig. Us expliquem amb el guió del Cristian Ortiz el que celebra en aquesta jornada. És que cada últim dimecres del mes de maig se celebra el Dia Mundial de la Llúdria. L'any 2026, avui, aquesta jornada té lloc el dia 27 de maig. I aquesta efemèride, creada el 2014 pel International Other Survival Fund, té com a objectiu conscienciar sobre la situació crítica que viuen moltes espècies d'Oder, amenaçades per la destrucció dels hàbitats i també altres perills ambientals. El dia també recorda la importància de protegir i conservar aquests mamífers aquàtics arreu del món. Doncs avui és el Dia Mundial de les Llúdrigues. Avui es celebra en aquest 27 de maig. I també avui es celebra el Dia de Sensibilització de les Col·lagenopaties Tipus 2. Col·lagenopaties. Un conjunt de malalties rares que inclouen la Stickler Síndrome, la SEDC i altres trastorns relacionats. No, si ens, avui ens posareu traves a la llengua. Aquesta jornada va ser impulsada per la FESCOL, coincidint amb la celebració de les primeres jornades sobre col·lagenopaties tipus 2 a l'Hospital Universitario La Paz de Madrid. I Espanya també es celebra cada 27 de maig el Dia Nacional del Celíac o el Dia de la Celiaquia, amb l'objectiu de donar visibilitat a les persones que pateixen aquesta malaltia i normalitzar la seva situació. Una jornada que també busca informar la població sobre la celiaquia, fomentant el suport a les persones celíaques que poden portar una vida completament normal seguint una alimentació adequada i les recomanacions mèdiques. Doncs amb moltes paraules amb dificultat per pronunciar, aquestes són les celebracions d'aquest dimecres dia 27 de maig. I jo avui que tinc el dia tonto, ja veurem, eh? Vinga, anem per les efemèrides musicals. Va néixer un 27 de maig del 1951. De un tiempo que nos cambió. Avui fa 75 anys, Ana Belén. Una de les figures de la cultura espanyola, cantant, actriu, va començar molt jovenet al cinema i amb els anys s'ha convertit en una artista imprescindible tant a l'escena musical com teatral. Una veu elegant i compromesa, ens ha deixat cançons molt populars, també una llarga trajectòria de pel·lícules i sèries. A més, la seva relació artística amb Víctor Manuel doncs ha marcat diverses generacions de públic. Avui fa 75 anys, Ana Belén. Vinga, tenim més efemèrides. Son Kini va néixer el 27 de maig del 1966. Avui està d'aniversari aquest baterista, el bateria de Alice in Chains, una de les bandes més importants del moviment grunge i del metal alternatiu dels anys 90. Son Kini avui compleix 60 anys.

I ja us dic que avui és el dia dels embarbussaments, eh? Perquè anem per més efemèrides musicals. Siouxsie Sioux. Va néixer el 27 de maig del 1957. Cantant i líder de Siouxsie and the Banshees, considerada una figura clau del post-punk i del rock gòtic per la seva influència estètica i musical. Avui, Siouxsie Sioux compleix 69 anys.

mi celebracions. Avui, André 3000 compleix 51 anys. Va néixer el 27 de maig del 1975, raper, productor i membre d'Outkast, considerat una de les figures més creatives i influents a la història del hip-hop. André 3000 fa 51 anys. No us passa que hi ha dies que us costa més pronunciar algunes paraules? Els que fem de locutors i els que treballem a la ràdio també ens passa, eh? Avui Lisa López, que va néixer el 27 de maig del 1971, està d'aniversari. És membre de TLC, va ser membre de TLC, un dels grups femenins més exitosos de la història de l'R&B i de la música pop. Coneguda artísticament com Left Eye, Left Eye. Lisa López. Avui és, doncs, fa anys que va néixer. Justament 55 anys.

Ja estava veient que, malauradament, aquesta dona, quan tenia 30 anys, va morir el 25 d'abril del 2002. Doncs lamentem també comunicar-vos doncs aquesta notícia de la seva mort, però bueno, entre les efemèrides tenim el naixement d'aquesta artista, Lisa López.

I déu-n'hi-do, eh? Tenim una última efemèride musical. Qui encara està viu i coleando. Fa 68 anys naixia Neil Finn. Va néixer en el 1958, un 27 de maig com avui. Així a Nova Zelanda, Neil Finn és músic i compositor conegut sobretot per liderar la banda del grup Crowded House. Autor de cançons tan recordades com el Don't Dream It's Over, Finn destaca pel seu estil melòdic i de les seves lletres emotives. També va formar part de Split Enz i és considerat un dels grans compositors del pop-rock oceànic de les últimes dècades. Doncs aquesta efemèride és una molt bona excusa per escoltar aquesta gran cançó. Don't Dream It's Over, la cançó dels Crowded House, per començar el Calafell Matí d'aquest dimecres. Vinga, ànims, que ja queda menys pel cap de setmana. Bon dia i bona hora.

0: Un quart de deu.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Doncs vinga, quan ja tenim sempre engegat el programa, anem pel temps, la previsió meteorològica amb la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui serà de ple estiu, com ja ve sent aquests darrers dies, plenament assolellat, tot i que amb pinzellades de núvols prims i alts ara al matí, que només entrenyen una mica el cel, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 17 i 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar i superar els 27, amb una humitat moderada. Vents en conjunt febles, de garbí, mogunt com una mica més reforçat al centre del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu. Fins i tot demà les temperatures pugen més i entre demà i divendres són els dies que esperem que toquin sostre. Domini del sol, en cel clar la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda puntual, amb una temperatura que aquesta nit estarà entre els 18 i els 19 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre per sobre els 28 o costant-se els 29, amb una humitat moderada, vent feble, amb una mica de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix tenim 22 graus de temperatura aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, a l'Avinguda Cossetània, on es troba Calafell Ràdio, calafell.tv. I ara mateix tenim el cel una mica enteranyinat per núvols, però llueix el sol, eh? Una jornada que tornarà a ser ben calorosa. Temperatura ja d'estiu, encara que estiguem a les acaballes de la primavera i a les acaballes d'aquest mes de maig. Després del temps, amb Josep Miró, que tornarem a escoltar amb la seva crònica en directe cap als voltants a les 11 del matí, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull, d'explicar-vos el que podem llegir en les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa, en seguretat vial, parlant de l'intent de localitzar un motorista temerari que va fer un cavallet a la C31 assegut a Calafell. La policia local analitza les imatges penjades a la xarxa. La policia local de Calafell intenta, com dèiem, localitzar un motorista temerari que va fer un cavallet a la C31 al seu pas a la zona urbana de Segur de Calafell i que, a més, es va saltar un semàfor en vermell. És habitual que aquestes accions temeràries siguin enregistrades per l'entorn de qui les fa i després es pengen a les xarxes socials. En aquest cas, a les imatges s'hi observa clarament la matrícula de la moto. El regidor de policia de Calafell, Marc Casellas, assenyala que s'intentarà localitzar el motorista i, en cas de poder-lo identificar, imposar-li una sanció tal com estableix el Servei Català de Trànsit, que contempla, a més d'una multa, la pèrdua de punts del carnet. Fins i tot es podria considerar un delicte penal en casos extrems en què es posa en greu risc la seguretat viària i també es pot provocar un accident. Es desconeix quan es va enregistrar aquesta imatge, però s'intentarà determinar a partir de referències de l'entorn. Tot i això, la investigació no és fàcil, ja que no s'identifica el conductor i cal comprovar

0: en algun, si hi ha alguna denúncia per robatori d'aquesta motocicleta. I un dia més parlem del Tour de França, perquè Cunit es vesteix de Tour de França i plasmarà icones locals al mur, ara groc, de la C31. I representarà l'ermita, un porquet, el porquet Willy, que és una de les imatges del poble de la vila de Cunit, i també els espigons i una palmera. Serà el pròxim mes de juliol, el Tour de França recorrerà un tram de la província de Tarragona, a la que serà la segona etapa de la Ronda Gala entre Tarragona i Barcelona, una de les localitats per on passarà Cunit, on hi ha una arrelada tradició ciclista i es vol que el pas del Tour de França sigui un fet històric en què s'impliquin els veïns. Fa unes setmanes ja s'hi va plasmar un mural amb el cartell oficial del Tour amb la intenció que hi romangui. Ara s'ha començat a pintar de groc el color oficial del Tour de França, el mur de separació dels carrils de la C31 al llarg de tot el nucli urbà. I sobre aquest fons groc s'hi plasmaran icones representatives del municipi. Seran la silueta de l'ermita de Cunit, una palmera com la que apareix a l'escut del municipi, el porquet Willy, el símbol de la localitat com a agermanament amb el municipi alemany de Hammenbach, i també el perfil dels espigons que donen a la platja una configuració singular en forma de cales. Canviem de rotatiu, anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, parlant del Penedès que afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de les tres comarques, però alerta de les dificultats de retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. Anem a la fura del Penedès.cat. Aquí acabarem amb les notícies que ens expliquen a les últimes hores, parlant de Cubelles i de Cunit, que reclamen la salut a Salut la segregació de la seva àrea bàsica per millorar l'atenció sanitària. Diuen que els dos ajuntaments han demanat a la Generalitat separar l'actual àrea bàsica de salut compartida per garantir més recursos, ampliar serveis i adaptar l'assistència sanitària al fort creixement demogràfic dels dos municipis. I és que actualment els centres d'atenció primària, els CAP de Cubelles i de Cunit, comparteixen personal i també serveis en una situació que dificulta cada vegada més el poder garantir una atenció sanitària de qualitat als veïns dels dos municipis que han experimentat un notable creixement demogràfic en els darrers anys. Davant d'aquest escenari, els ajuntaments de Cubelles i de Cunit han reclamat a la Generalitat de Catalunya la segregació de l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen. Si no canviem res, però el territori continua evolucionant, el servei acabarà col·lapsant, ha advertit l'alcalde de Cunit, Jaume Caselles, durant una atenció als mitjans. El batlle ha recordat que quan es va construir el CAP de Cunit, el municipi tenia prop de 10.000 habitants. Avui en dia aquesta xifra arriba ja als 18.000, mentre que Cubelles supera els 19.000 residents. Aquest increment de població ha provocat que la infraestructura sanitària de l'àrea bàsica Cubelles-Cunit estigui arribant al seu límit. Doncs aquestes són les notícies de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9:22.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: los 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 4 minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'avanç informatiu amb el més destacat del dia que ens explicaran a l'informatiu migdia. A 2:45 la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Endavant. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent aquest mes de maig. Aquest divendres serà en directe, recordem, a partir de les 11 del matí. Ho podran seguir per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny, dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'Estat. Desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i a Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona aprova la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals, entre ells el Consell Comarcal del Baix Penedès. I més notícies, la pensió de jubilació mitjana a Catalunya es situa en els 1.600 euros mensuals al mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. I creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Entre gener i l'abril es van comptabilitzar més de 3 milions de pernoctacions.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Calafell la menorquina aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Un minut i arribem al punt de 9:15. En un moment, espai de regidors portareus, avui amb el Tibor Rius de Vox Calafell. Abans, música, cançons, amb la Camila Cabello i l'Ed Sheeran. El britànic i la cubana units amb una cançó que es diu Bam Bam.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Hem arribat a les 10 en punt del matí. I cada dimecres, cada dues setmanes, aquí a partir de les 10 del matí, tenim l'Espai, la Sínia, veus que connecten. Anem a saludar en primer lloc a la Carmina Balaguer, és directora del centre. Molt bon dia, Carmina.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: D'estiu, eh?
1: D'estiu.
0: Ja, sí, màniques, sí. Màniques curtes i amb tirants. Sí, sí. Aquí esteu bé?
1: Super. Molt bé, sí? Molt bé. Sí.
0: Què farem avui? Ja ho diré bé. Què farem avui? De què parlarem?
1: Doncs mira, avui venim a explicar-vos una activitat que connecta art, creativitat, emocions, de la mà, bueno, l'hem engegat de la mà de Panys i Color, a través del llibre que han editat de Coloreja Calafell, Colorea Calafell, que s'ha editat amb suport de l'Ajuntament de Calafell, i aquest llibre, a banda de... Ara us ho explicarem, però a banda de ser un llibre, abans va semblar que podia ser una guia per conèixer el municipi, no? Per conèixer Calafell i redescobrir-lo d'una altra manera, no? Per la gent gran, evoca records, evoca sensacions, ens expliquen què venien a fer allà, i per la gent jove, o gent que no coneix el municipi, també és un descobriment de molts dels espais que potser no coneixien, no? I a través d'aquestes visites i d'aquestes làmines, doncs pintem, dibuixem i deixem anar la creativitat de manera que connectem moltes coses, i això és el que us venim a explicar avui.
0: Doncs parlarem avui d'aquest projecte Viu Calafell a través del color. Permetem que saludi ara a l'Angie Heim, que està al darrere d'aquest projecte de Panys i Color. Molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots. No puc parlar català com m'agradaria.
0: Doncs parla com et vingui, com et sentis més còmode. Havíem parlat de Panys i Color aquí en aquest programa amb la Mireia Romaguera. Parla, ens anem a recordar una miqueta en què consisteix aquest llibre, aquest projecte Panys i Color.
2: Pues en esta obra en concreto es una colección de imágenes y momentos de Calafell y lugares muy representativos del municipio, que surgió en realidad como una forma de homenaje al pueblo donde vivimos. Con Pablo, mi marido, que somos los fundadores de Panys i Color, somos inmigrantes, nos hemos sentido desde el primer momento súper acogidos en el pueblo, la gente es tan bonita, la cultura, lo que se vive aquí, nos da tanta calidad de vida, nos da tantos buenos momentos, que era como una forma de volver un poco a Calafell, tanto que nos da. Entonces, bueno, como una especie de homenaje, creamos esta colección de imágenes representativas de Calafell, retratando espacios de patrimonio, de cultura y momentos, porque hay imágenes e ilustraciones que son retratos de momentos, ¿no? Como puede ser niños en la playa jugando, haciendo un picnic o pescando. Bueno, al final es una colección de retratos de Calafell que viene a funcionar como hilo conductor de esta actividad tan bonita que estamos trabajando desde la CINIA juntos, justamente como decía Carmina antes, ¿no? Para llegar a más personas, los que son de otra generación, que puedan recordar estos lugares con mucho cariño, cómo era el Calafell de antes, y compartir esas vivencias con la gente más joven. Entonces, al final es como una herramienta intergeneracional que nos permite, a través de la creatividad, conectar.
0: L'objectiu inicial del projecte, quin seria? Per què va néixer aquest projecte?
2: Viu Calafell es un espacio de conexión, es un espacio intergeneracional, como decíamos, donde la creatividad es la herramienta que nos permite compartir una experiencia, que es una experiencia relacionada al arte, pero que no se necesita conocimientos de arte, ni de dibujo, ni saber ilustrar, ni ningún tipo de técnica. Es simplemente un momento donde estar y conectar. Es algo mucho más sencillo de lo que se podría imaginar, es un espacio de conexión. Entonces, esta actividad que hemos pensado con Carmina, con Nuria en su momento, cuando tuvimos las primeras reuniones, se pensó como eso, ¿no? Como un proyecto que permita unir, conectar, compartir y vivir una experiencia a través de la creatividad que a las personas les permite, bueno, recordar, emocionarse, desconectar de las pantallas, estar presente en ese momento de creatividad, y bueno, de eso va el proyecto.
1: L'Angie va venir un dia a conèixer-nos a la Sínia amb el seu llibre i ens el va venir a presentar. Nosaltres ja havíem sentit a parlar del llibre i va ser com una connexió de dir, ostres, volíem col·laborar i no sabíem com contactar-vos, no? I va ser, doncs, ell ens va contactar a nosaltres i d'aquí va sortir la idea d'aquesta col·laboració que ella fa de manera totalment voluntària i, a més, ens cedeix, no?, la possibilitat de fer servir el seu llibre, de poder utilitzar les seves làmines i, per tant, és una història que és, bueno, de trobar-nos i de generar la possibilitat de com podíem donar-li forma, no?, el projecte que ella ens estava presentant.
0: Mica en mica anem incorporant a aquesta xerrada més persones. També hem de dir que ens acompanya la... A veure si ho diré bé. La Sandra Piguillem, que és monitora d'atenció directa de la Sínia. Hola, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I com es trasllada aquest projecte als usuaris de la Sínia?
3: Doncs, bueno, nosaltres els hi plantegem la possibilitat de fer aquestes sortides. Ens desplacem al lloc, els hi expliquem, doncs, que anem a plasmar amb un full el que veiem, no? Llavors, ajuntem que els agrada molt pintar, ajuntem que sortim, que anem a esmorzar, que xerrem, i com sempre fem a la Sínia, els donem la possibilitat de venir, de provar si els agrada, si no els agrada. Llavors, bàsicament, els oferim el conèixer Calafell, perquè molts d'ells no són de Calafell. Sí que fem aquí activitats, però no són d'aquí, no? Llavors els oferim conèixer Calafell a través d'aquestes imatges i a través d'escoltar les experiències o les anècdotes de tots els altres que ens ajuntem en aquesta activitat. Llavors, quan ens hem desplaçat algun dels edificis, vam fer la Casa Barral, per exemple, doncs estàvem allà al Passeig Marítim, explicàvem coses, anècdotes a la Casa Barral, que també va venir algun dels companys que sí que viu aquí a Calafell, i ens podien explicar... doncs records, dintre del seu record tenia aquelles imatges d'un Calafell que nosaltres no coneixem, un Calafell més antic, no? Doncs diu, doncs mira, aquí no hi havia edificis, aquí, no? I bueno, parlem una mica del dibuix, es viuen moments també així màgics que es creen d'entre gent gran i els nois, d'anècdotes, ajuda, perquè també s'ajuda, no arribes tu, arribo jo, una tonteria, fes-me apuntar el llapis, fes-me no sé què, doncs es creen aquests moments d'ajuda i aquests moments màgics que es comparteixen i que es produeixen.
0: Clar, els usuaris del centre de la Sínia són molt diversos. Explica'ns una miqueta el perfil d'aquestes persones que ja han començat a gaudir de l'activitat.
3: Doncs és gent gran i nois amb diversitat funcional. Ens ajuntem allà i fem l'activitat. No és un perfil que hagi de saber dibuixar, no és un perfil que hagi que sàpiga pintar, és lliure. Simplement el fet de compartir ja és un perfil bo. Una persona que vulgui compartir moments amb nosaltres ja és un perfil adequat. Simplement han de tenir ganes i els hi té que agrada l'activitat. No ha de ser algú que com a norma hagi pintat sempre o li hagi agradat. A vegades simplement és aquella persona que aquell moment vol sortir i se li ofereix l'oportunitat i surt a fer l'activitat amb nosaltres.
0: Ara saludarem a la quarta persona que faltava per escoltar i per saludar, que és la Micaela Quiroga, que és, doncs, participant del Centre de la Sínia. Molt bon dia, Micaela.
4: Molt bon dia.
0: Com ha estat la teva experiència a través d'aquest llibre i de pintar i també amb aquesta connexió amb el patrimoni i de Calafell?
4: Pues molt bé, la veritat. La primera vegada quan aquí la meva monitora Sandra em va proposar d'anar, li vaig dir a la primera que sí, perquè sóc una de les persones que m'agrada molt pintar. I quan pinto és com que no estic a aquest moment amb els altres, no? Que estic en el moment de la pintura, d'agafar colors i mesclar colors. És una activitat que m'agrada bastant bé, és algo que em relaxa un monton, bastant, no només a on estic, sinó amb la gent amb qui estic. I pues, bueno, és algo que m'agrada molt i bueno, està bé.
0: Tu ets de Calafell?
4: No, sóc de Cunit.
0: Ets de Cunit.
4: Vic a Cunit, però tinc un... Bueno, no només jo, que alguns d'ells ens porta un transport fins a... ens van a buscar a casa i d'ahir ens porta al centre.
0: T'ho preguntava perquè, clar, aquest llibre va vinculat a Calafell, al seu patrimoni, sí, a les activitats. Has descobert alguna cosa de Calafell a través de pintar, de donar-li color a aquestes il·lustracions que no coneixies?
4: Bueno, el del Barral sí que ja ho coneixia, perquè ja havia fet un part d'activitats del Barral i, bueno, m'ha agradat.
0: Alguna sensació més? Algun lloc o alguna...
4: No.
0: Alguna jornada que t'hagi sorprès més?
1: La confraria, potser, dels pescadors, que vau anar a visitar-la i vau veure la barca. I...
4: Sí.
1: Aquesta va ser molt xula, també.
4: Sí, sí.
0: I a través del llibre... ¿cómo está representada esta confraría de pescadores? ¿Qué podemos encontrar aquí?
2: Bueno, imágenes de la cofradía en sí misma, del interior, de vistas del exterior, perdón, que de hecho la próxima actividad es vistas de la cofradía, pero desde las terrazas, que tenemos terrazas tan bonitas en Calafell, donde disfrutar de un momento tomando un café con gente que con la que nos gusta estar. Y la próxima probablemente sea esa actividad y tenemos vistas a la cofradía. Pero bueno, que básicamente, y algo que me gustaría también aclarar, es que es una actividad abierta a todo el mundo. Si alguien hoy nos está escuchando en Calafell o en Cunito, en Cubellas o donde sea que esté por la zona y le apetece participar, primero, no necesita tener el libro, porque desde la Ciña y bueno, juntos colaboramos para que las personas que se acercan a participar de la actividad puedan tener la lámina. O sea que no necesitan ni siquiera tener el libro ni tener colores. Pueden venir el día que proponemos la actividad, acercarse y les proporcionamos una hoja en blanco si prefiere dibujar o la propia lámina si quiere colorear y te llevamos los colores, con lo cual es abierta a todo el mundo para que aquel que nos esté escuchando, si se atreve a participar, que es algo tan sencillo como simplemente, como decía Mica, mezclar colores. Es algo que todos hemos hecho de pequeños, entonces todos sabemos hacerlo y no se necesita ningún tipo de conocimiento, simplemente las ganas de compartir y de poder disfrutar de este momento. Me preguntabas por los lugares representativos. Sí. Acabamos de empezar con la actividad y hemos hecho solo 3 lugares. La cofradía, Casa Barral y el Monumento al Pescador, que fue la semana pasada.
0: Todas, o sea, en el paseo marítimo, sobre la misma zona, ¿eh?
2: Sí, pero qué bueno que están también imágenes del puerto, la barca Francisca, el bot salvavidas, imágenes de la playa, del paseo marítimo, que tenemos 5 kilómetros de extensión de paseo marítimo en Calafell. Hay, láminas como, por ejemplo, el Corriol Camanegra, que es una especie protegida por el municipio.
0: Veo que tenemos aquí, tenim representació de moltes coses molt diverses i totes molt, molt arrelades també, molt vinculades a Calafell.
2: Correcto, y para todos los gustos y también para todos los momentos del año.
0: ¿Quién es la ilustración que potser ha agradat més? No sé si t'han comentat més. Mira, aquesta il·lustració o això em representa més. No sé, hi ha alguna il·lustració, algun dibuix que potser ha despertat més interès o més comentaris?
2: Pues ninguno en particular. Generalmente tenemos el libro también en tiendas de aquí de Calafell y comentarios recibimos siempre, pero la mayoría de los comentarios son: es muy gracioso ver imágenes de Calafell porque a todo el mundo le llega la cercanía de ver una imagen retratada de

0: Clar, és que potser hi ha persones que tinguin la idea de que és una activitat pels nens, no? Això de pintar, de donar color a unes il·lustracions més vinculades al públic més jove, no? Però això pot ser una activitat per totes les edats i que pot unir, doncs, diferents generacions, no? Potser és un dels missatges que voleu traslladar des del vostre centre, Carmina.
1: Exacte, és un dels missatges, no? El posar color, el dibuixar, perquè el que et deia abans, Angie, no? No és només colorejar, qui vulgui i tingui més ben artística, doncs allà davant pot agafar una làmina i dibuixar, no? I pintar el paisatge en aquell moment. I, per tant, doncs obre un ventall de possibilitats molt grans per totes les edats.
0: Però que, a més, pot ser una activitat que, segons l'edat que practiqui aquesta activitat, doncs requereix d'habilitats, no? I pot despertar, doncs, això.
1: Sí.
0: Doncs unes habilitats que potser pels anys poden estar una miqueta, doncs, allò... dormides, podríem dir-ho, no?
1: Sí, sí, per això et deia abans que també treballem amb això, l'estimulació cognitiva, no?
0: Correcte.
1: I ens serveix molt amb la gent gran, però des d'una banda que toca més la part emocional, la part acadèmica és la primera que perdem i que s'oblida, sobretot amb les primeres demències o amb les primeres pèrdues cognitives, i en canvi la part emocional ens acompanya durant molt més temps i és molt més agradable per la persona, no?, treballar des d'aquí, i per tant treballar des de l'emoció, des d'un paisatge que per mi és familiar, que em porta records de quan anava amb els meus germans, amb la meva família, no? Perquè no només és la platja, també hi ha imatges del carnaval, també hi ha imatges de gastronomia, també hi ha el xató, és a dir, hi ha molta part d'aquesta cultura de la zona, no? I per tant ens ajuda molt amb tot aquest bagatge, no?, aquesta activitat.
0: El fet de que es faci en diferents punts del municipi i calgui una mobilitat d'aquestes persones, no sé si això dificulta, ens dèieu l'altre dia que ara teniu més mitjans, no?, de transport, que això
1: exacte,
0: va molt bé, no?
1: Exacte. Ens han portat, no diria que els reis, perquè han vingut una mica més tard.
0: Bueno, més val tard que mai.
1: Però hem aconseguit un vehicle adaptat que ens permet, doncs, traslladar les persones que tenen més dificultats de mobilitat del centre i poder-les acompanyar fins al lloc. A més, tenim un voluntariat que també hem parlat moltes vegades, que ens facilita també aquesta necessitat de suport, i sí, busquem que siguin espais on es pugui arribar bé i es pugui fer l'activitat. I en tot cas hi ha una segona part, que si no acabem el dibuix aquell dia, doncs tampoc no passa res i podem continuar al centre amb el que ens quedi pendent de fer d'aquella jornada, no?
0: Micaela, quin seria el lloc que t'agradaria que fos una de les següents activitats on es fes? Hi ha algun lloc així emblemàtic per tu? O alguna il·lustració que t'hagi despertat les ganes de voler anar a aquell lloc?
2: Pues m'agradaria fer la part on està el pont de... No, on està els patos.
0: A l'estany.
2: De l'estany.
0: L'estany, aquí pròxim a la ràdio.
2: Pues m'agradaria fer la part de pintar, pues, lo de l'estany.
0: Tenim il·lustració de
2: sí.
0: L'estany, també?
2: Sí.
0: Home, també és molt representatiu, no? Els ànecs i aquesta zona del municipi.
1: Sí.
0: Mira, ara estem veient aquí la il·lustració. Ostres, aquí hi ha molt per posar-hi color, eh?
1: Sí.
0: Vull dir,
1: sí.
0: Aquí hi ha per fer molta combinació, eh?
1: Sí.
0: És un dels jocs també emblemàtics d'aquest passeig marítim. La següent activitat al voltant d'això, quina serà? Ho teniu ja pensat? Quina serà la següent?
3: Bueno, tenemos un plan de diferentes actividades y en función de si vamos a hacer la salida o si lo hacemos dentro de las instalaciones de la Ciña, vamos encajando, ¿no?, el calendario de las láminas.
0: Clar, perquè a vegades, si no és possible desplaçar-se, doncs aquesta mateixa activitat es pot fer també en el vostre centre, no?
1: Sí. Exacte. Per nosaltres el millor és poder sortir, però no sempre és possible i llavors doncs, ho anem combinant. Pensem que ara també amb aquestes altes temperatures que ens estan caient al damunt aquests dies,
0: ja comença la calor, eh?
1: També anem adaptant les activitats i és possible que ara els mesos el mes de juliol, perquè a l'agost fem vacances, doncs segurament aquest mes de juliol haurem de fer alguna adaptació o amb horari o amb espai.
0: És setmanal l'activitat? O cada quina periodicitat
3: quinzenal.
0: Es fa?
3: Quinzenal.
0: En total, quantes persones poden arribar a participar d'això?
4: Doncs aquesta setmana vam ser uns 10. La vam fer a la Sínia. Aquesta setmana vam posar la imatge amb una, a la televisió, la vam projectar i anàvem pintant perquè feia molta calor. És veritat que feia molta

0: de calor i bueno, la vam fer allà, vam posar música ambiental i vam arribar a ser uns 10. Sí. Vam fer l'activitat 10.
1: Angie, quantes il·lustracions tenim per dibuixar, per pintar, millor dit?
2: Bueno, son 50 làmines que tenim per tot l'any i l'any que viene.
1: Que no ens les acabarem, eh? Vull dir, per ganes de pintar no serà, eh? Per a qual cosa, Carmina, això tindrà continuïtat, entenem, eh?
3: Sí, esperem que sí.
1: I malgrat que són molta més gent que no pas 10 que han participat en aquesta última, suposo que aniran canviant una miqueta, variant, eh? Aquests participants.
3: Sí, es va incorporant la gent en funció dels ànims, les ganes i la motivació que tenen, perquè això també canvia durant el dia i la setmana. I des d'aquí m'afegeixo al que deia abans l'Angie, no? De fer una crida que tothom que li interessi pugui sumar-se, no?
1: Encara que no tingui vinculació amb la cine,
3: exacte, eh? sí, ja saps que a nosaltres ens agrada obrir portes i convidar tothom que participi de les nostres activitats.
1: Doncs ho deixarem aquí. Avui, parlant d'aquesta activitat, viu que la feia a través del color, ens ha acompanyat l'Angie Heim, que es forma part d'aquest projecte Pangi Color. Gràcies per acompanyar-nos. També hem tingut a la Sandra Piguillem, monitora d'atenció directa de la Sínia. Moltes gràcies, Sandra.
0: Gràcies.
1: A la Micaela Quiroga, que és participant d'aquestes activitats i de moltes altres que ja havia vingut anteriorment aquí. Gràcies, Micaela.
0: Gràcies.
1: I la directora del centre de la Sínia, la Carmina Balaguer. Doncs moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Ens retrobem d'aquí dues setmanes a la Sínia, les veus que connecten. Moltes gràcies. Fins la propera. Adéu-siau.

0: És com el nostre moment de relax a aquestes hores del matí, 10 i 24. Bruno Mars, més romàntic que mai. Com ens agrada aquest Risky Roll. I és que al llarg de 4 hores de programa tenim música que va desfilant per la nostra antena. Tenim balades, tenim cançons que ens fan moure els peus. Cançons de l'actualitat, força recents, però també clàssics. Música que en definitiva sabem que t'agrada escoltar aquestes hores i al llarg de les 4 hores de programa en el Calafell Matí. En directe a Calafell Ràdio. També el Bruno Mars, gran veu, gran artista. I potser millor persona, no ho sé. Disquerol, amb aquesta balada arribem a les 10.25. Fem una pausa, una aturada, i en un moment tornem amb l'avanç informatiu i també amb l'espai de les escoles. Tenim els docents en vaga. És per això que avui tenim els centres educatius, doncs, amb serveis mínims. És per això que no podrem avui anar a aquests centres educatius. El que farem és recuperar on es feia més ara fa un any, aquí en el nostre municipi, a l'espai de les escoles, que ens portava fins l'Escola Santa Creu. Avui amb la Roser Ribas recuperarem aquesta connexió de fa un any enrere.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
3: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
3: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
1: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
5: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent aquest mes de maig. Aquest divendres serà en directe, recordem, a partir de les 11 del matí. Ho podran seguir per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny, dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'estat. desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i a Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona aprova la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals, entre ells el Consell Comarcal del Baix Penedès. I més notícies, la pensió de jubilació mitjana a Catalunya es situa en els 1.600 euros mensuals al mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. I creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Entre gener i l'abril es van comptabilitzar més de 3 milions de pernoctacions.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: El Calafell, la menorquina, aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Doncs vinga, ara mateix fa un minut del punt de 11:15. En un moment, com us dèiem, anem fins a l'Escola Santa Creu recordant aquesta connexió de l'espai de les escoles fa un any. Abans, música. Abans, clàssics, com aquest del 1992, tot el que ella vol, All That She Wants. Anem cap a Suècia per escoltar els Ace of Base.

0: els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.
1: Què passa tots els dimecres quan arribem al punt de 10:45 del matí? O també els dissabtes en repetició en el Calafell Matí de Best Moments? Doncs que arriba l'espai de les escoles. Cada setmana, cada dimecres, anem un dels centres educatius del nostre municipi. Ja estem mica en mica apropant-nos a la finalitat d'aquest curs escolar 2024-2025 i avui estem a l'Escola Santa Creu. De fet, la nostra companya, la Roser Ribas, es troba ja en aquest centre educatiu, l'Escola Santa Creu. Roser, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran, com estàs?
1: Molt bé, encantat d'escoltar-te, creuant els dits perquè tot funcioni la connexió i que tot vagi bé i et puguem escoltar tu i els que t'acompanyen.
2: Sí, perquè últimament estem tenint una mica de problemes amb el Quantum, però...
1: De moment, tot bé.
2: Sembla que avui sí.
1: Vinga,
2: sí, això mateix.
1: Som-hi, doncs.
2: Doncs el que deies, estem a l'Escola de la Santa Creu amb 9 alumnes que ens volen explicar sobretot l'activitat que fan de vela. Precisament al Calafell Esportiu de fa uns dies va venir l'Andrea de l'Escola de Vela i és interessant complementar aquesta informació amb aquests alumnes de la Santa Creu. Començarem per una persona que tinc aquí al meu costat. Com et dius?
3: Rihab.
2: Rihab, què em vols explicar de l'activitat?
3: Que ens vam venir a fer un divendres una xerra sobre què teníem que portar i sobre quan podies anar a navegar, i les altres tres sessions eren per anar a fer vela.
2: D'acord, doncs és una activitat que feu diversos dies, no un dia només, eh? Ja heu fet alguna cosa? Què és el primer que heu fet? Com et dius?
4: Em dic Nora i el primer que vam fer és van vindre a fer una xerrada i ens van explicar com funciona la vela.
2: La vela és un esport complicat, eh? Perquè s'ha de treballar tot el cos, a més s'han de conèixer moltes coses. Us van explicar quines parts de la vela té?
4: Sí.
2: Molt bé, i quan veu sortir, com ho veu fer? Qui m'ho explica? Aviam, m'apropo. Que arribi bé.
5: Amb una corda ens van enganxar a la vela i ens va sortir del port.
2: Veu sortir del port, però quants alumnes éreu?
5: 10 més el monitor.
2: 10 més el monitor. I us veu dividir o com ho veu organitzar? Sí. Apropa't cap a mi, apropa't. Perquè estem aquí endollats. Com et dius?
6: Mouad.
2: Com ho veu fer, això?
6: Ens vam dividir en grups de dos, més un de 10 persones en cada vela, dos monitors, i teníem també una lanxa amb 4 monitors i 3 monitors de la vela.
2: I la lanxa què feia? Què feia? Quina era la funció de la lanxa? Qui m'ho explica?
7: Pues lo que feia la lanxa és, quan sortíem del port, ens agafava a les veles, i fins que ja està més o menys a la meitat, ens deixava anar, i així nosaltres ja amb el vent ens podíem anar cap a més endavant.
2: Com et dius?
7: Carme.
2: No m'heu explicat de quin curs sou, eh?
7: Som de 5è... Sí, 5è. C, A i B.
2: Molt bé. Què més m'expliqueu de la vela? Aviam. Com et dius?
8: És l'Ata.
2: A tu et va agradar l'activitat?
8: Sí.
2: Per què et va agradar? Esteu aquí a l'Escola de Santa Creu, esteu més a prop del poble, però teniu molt a prop també la platja, no? El mar és important aquí. Els esports de mar els heu de conèixer. Ho havíeu fet mai, això?
8: No.
2: Mai? I la propera vegada tens ganes d'anar?
8: Sí.
2: Sí? Qui més té ganes d'anar? Sí, vine cap aquí, vine. Que m'ho expliqui. A s'apropa.
9: Una altra cosa que vam fer, que nosaltres no vam pagar l'autobús, sinó va pagar l'Ajuntament. Vàries coses el va pagar l'Ajuntament.
2: L'Ajuntament ha subvencionat aquesta activitat, l'autobús. Deu anar tots junts per l'autobús.
9: Uh-huh. I una cosa que m'ha agradat molt de la vela és que
3: amb el vaixell és, el clima és molt càlid.
2: I què més m'expliqueu? Una cosa important de la vela és el vent, sí? Qui m'ho pot explicar, això del vent? Com funciona?
10: Pues el vent amb la vela... Primer hi ha una vela, que és la inicial, que és la més gran, que és la més gran que hi ha en el bar. I després hi ha una altra petita que la van obrir nosaltres i tenien que estirar d'una corda.
2: Això tot ho veu fer al port de Segur de Calafell, veritat? Rihab.
3: Que també quan, que era important quan feien vela que hi hagués aire, perquè quan aire havia la vela anava més lent i el primer grup, o sigui, es movia però va anar més lent i el segon grup ja va anar més ràpid perquè hi havia més vent.
2: Clar, perquè a primera hora la mar està més calmada, no? El vent és diferent, no? Que més endavant. Aleshores, la pròxima vegada el que fareu potser és canviar de grup, no?
3: Sí, i així com al principi està més calmat el mar, els altres que ho van fer quan és més fluid, doncs ho fan una mica més ràpid.
2: Molt bé. Digue'm, apropa't. Així no estirem el cable.
5: Que quan van arribar al port vam deixar les motxilles a un contenidor i ens van posar els xalecos salvavides.
2: Clar, tot aquest material de seguretat és important. Què heu de portar en aquestes activitats?
11: Ropa adequada, sabates tancades i també molta crema solar per al sol.
2: Sí, perquè esteu moltes hores al sol, després ens cremem i això és perillós, eh? Què més heu de portar? Alguna cosa més?
3: La tovallola per si anem doncs després secar-nos i roba de recanvi per si es mulla la roba.
2: Alguna cosa més?
10: Sí, que també... No.
2: Ah, no, ja està. Aviam.
10: Que si no tenéis unes sabates per a la vela, podeu portar xancles o unes sabates de recanvi.
2: Unes sabates de recanvi. Molt bé. Aviam, això és un esport. És un esport important de mar. Si tu volies parlar, sí. Vine cap aquí, vine. Sí. Digue'm.
9: Hauria que portar un banyador i un esmorzar. L'esmorzar.
2: L'esmorzar, que us combineu per esmorzar, eh? I què esmorzeu allà? Què esmorzeu, aviam?
4: Entrepans.
2: Entrepans. Sí? I agafeu força amb els entrepans. Això, com deia, és un esport. La vela és un esport. I, a banda, no sé si feu algun esport més. Feu alguna cosa més després de l'escola o a l'escola.
4: Bueno, a educació física anem fent esports com bàsquet, hoquei i... quan fèiem hoquei vam anar al pavelló i ens van ensenyar.
2: Important, eh? Sabeu que l'equip del Calafell, el Parlem Calafell, s'ha classificat per les semifinals? Aviam, explica'm.
10: Que també hi ha extraescolars com judo, anglès i tot això.
2: Judo, quantes coses, eh? Patinatge també.
11: Ara mateix estem fent bàdminton en educació física.
2: Feu moltes coses d'educació física, eh? Sí? Aquí no et sento. Hauries de venir. Si no, no et sent les persones que estan escoltant.
5: I també fem atletisme.
2: Atletisme. Quantes coses i què més feu? Alguna cosa més?
4: Que els patis ens deixen pilotes de bàsquet i li deixen a sisè i a cinquè.
2: De tot el que feu, què és el que més us agrada? Tinc moltes mans aixecades.
11: Bàsquet.
2: Bàsquet. I a tu?
9: A mi el que més me va agradar ha sigut la vela.
2: La vela, l'activitat que heu fet ara i que fareu. Què més? A qui li agrada més coses?
4: A mi m'agrada vela també.
2: La vela?
11: La vela també.
4: La vela perquè va ser molt xuli.
3: I també ens falten dues sessions més de vela.
2: dues sessions més de vela, sí, no heu acabat aquesta activitat. I tens ganes, com hem dit?
3: Sí.
2: Molt bé. Què més? Què més ens podeu explicar d'aquestes activitats esportives que feu, a banda del que feu aquí a l'escola, Educació Física? Feu alguna cosa després de l'escola o no? Sí?
3: Fem cooperativa, que tenim un hort i venim coses aviat.
2: La cooperativa és important aquí a l'escola de Santa Creu, eh? Va haver un dia que ho vam explicar, això.
4: Avui obrim botiga per la tarda.
2: Ostres, això és important, que venen els pares a comprar cosetes, no?
4: Que el dissabte vam obrir a la platja la botiga i vam vendre a la gent.
2: I quines coses veu vendre?
3: Vam vendre com unes capses d'enciams, pulseres i penjolls per mòbils i punts de llibre de Sant Jordi.
2: Alguna cosa més?
4: No.
2: Ja està. Sí. I tot això, què fareu? Què fareu amb els diners? Ja ho veu explicar, eh? Però ho hem de recordar.
7: Farem un dia aquí al col·le, farem la discoteca i també agafarem amb els diners que guanyem, també agafarem pizzas.
2: És que quan vam venir aquí, sí, ara parlem, quan vam venir aquí encara no ho havíeu decidit això, què faríeu amb els diners, i ara veig que sí, ja ho teniu decidit.
4: Decidit que farem una, després de l'escola es quedarem aquí, farem una discoteca i una altra part dels diners aniran a una associació contra el càncer.
2: Molt bé, què més? Què més? Volies parlar?
4: És que volia dir-ho del càncer.
2: Molt bé, molt bé. Doncs Ferran, fins aquí l'espai de les escoles.
1: Molt bé, doncs Roser, gràcies a tots els que t'han acompanyat en aquest espai que avui hem fet des de l'Escola Santa Creu. Cada setmana, doncs com sabeu, anem a un dels centres educatius i avui ha tocat anar a aquest centre, a l'Escola Santa Creu.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.

0: Déu-n'hi-do, com ens agrada tot el que fa aquest cantant britànic, Sam Smith, amb aquesta veu de falset que tant ens agrada. I'm not the only one, un dels seus grans hits, un dels seus grans èxits. Amb ell hem arribat a les 10:52. En un moment fem una aturada, una pausa publicitària, el temps i tot seguit espai d'actualitat d'avui, dimecres.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: Però abans, els Catarres, la nova es diu Diumenge sense drames. Ja

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, som-hi, segons ja arribem a les 11 en punt. Anem pel temps, per la previsió meteorològica amb Josep Miró. Ja al telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer el temps, la meteorologia, persones que interessadíssimes pel temps. Està començant ja a fer calor, cada dia una miqueta més. Doncs ens interessem a veure si venen temperatures més altes, Josep.
1: Sí, les temperatures són més altes. Avui aquesta nit ja han pujat. S'han situat ja en els 18 graus gairebé de mínima. Per tant, temperatures clarament més altes que la nit anterior. De fet, a hores d'ara ja hem arribat als 25 graus de temperatura i esperem que avui la màxima pugui més que ahir i pugui arribar ja a acostar-se o arribar als 28 de màxima, que seria la més alta del que portem d'any. Però no durarà gaire aquest rècord perquè demà no menjarem, perquè demà i divendres les temperatures és quan tocaran sostre. I podrien ser els dies més calorosos en mes de maig, no sé si de la història o en molts anys. Per tant, temperatures, doncs, de ple estiu. Ja diria, tots aquests dies dèiem, tenim temperatures més de juny que de maig, però és que si avui arribem als 28 ja tenim temperatures de juliol, més que de juny. I amb domini del sol, domini radiant, amb presència de núvols alts que enteranyinen el cel i continuen així fins a migdia aproximadament, i a la tarda sí que aquests núvols aniran desapareixent i tindrem el cel pràcticament serè durant la tarda. Amb una humitat avui més alta que ahir i amb vents en conjunt febles en domini al migjorn del Garbí que faran que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejor a partir de migdia. Per demà esperem un temps esplèndid també, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia o almenys al matí i amb alguns núvols prims a la tarda o algun núvol baix al final del dia. I amb unes temperatures que demà pugen més i estarien entre 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima demà pot ser un salt important i podríem arribar als 29 o acostar-nos als 30 amb una humitat que serà en conjunt alta de nit, moderada de dia, amb vents febles, amb domini del Garbí, en conjunt feble i fent que la mar sigui arrissada demà al matí i amb una mica de marejol a la tarda. De cara a divendres sí que tindríem alguns núvols més, núvols baixos fins a mig matí i a mitja tarda, i amb unes temperatures que serien altes, però ja no pujarien més, almenys les màximes. Però la mínima sí, la nit de dijous a divendres, en principi contem que serà la primera nit tropical d'aquest any. O sigui, que vol dir que arribarem, que no baixarem dels 20 graus de mínim.
0: Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el que ens fa. Temperatures que es quedaran així durant els pròxims dies, la setmana vinent, potser?
1: Baixen una miqueta el dissabte i diumenge, més diumenge que dissabte, però una miqueta vol dir un grau, el qual vol dir que només que pugi una mica la humitat ja no es nota. Per tant, diguem que es mantindran així, i la setmana vinent també la veiem calorosa, Potser no de 30 graus, però sí de temperatures de Sant Joan. Per tant, no hi ha canvis importants a la vista, tampoc es veuen depressions ni possibilitats de pluja 15 dies vista, i per tant, doncs, temps d'estiu.
0: Doncs a refrescar-se com es pugui un refrescar. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora amb la previsió del temps. Que vagi molt bé, bon dia.
1: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Moment d'aquest espai d'actualitat. Avui volem parlar del CREAC de Calafell perquè organitza doncs, una jornada d'activitats aquest dissabte 30 de maig. Per aquest motiu tenim aquí amb nosaltres a la Juli, que ja la coneixeu, col·laboradora també d'aquesta casa. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Explica'ns una mica doncs, què teniu organitzat i per què organitzeu doncs, una jornada d'aquest tipus per aquest dissabte.
2: Clar, mira, ara estem a la setmana, no?, com una festivitat de la natura, així que hi ha diverses associacions i entitats fent activitats relacionades a la natura, així que nosaltres no podíem quedar-nos atrás i hem proposat dues activitats per aquest dissabte.
1: Molt bé, començarà a les 11 del matí, la primera d'elles?
2: Sí, la primera és a les 11. L'objectiu és mostrar una mica que és el que hem fet, no?, des de quan va començar aquesta labor del CREAC, de recollides de fauna, de gestió de fauna salvatge, què fem dins del centre, com es gestiona els diferents tipus d'animals, no?, pues mamífers, amfibis, ocells. També com es gestiona si és un animal que és exòtic o si és autòcton, si és protegit, i contar pues, tota aquesta història, qual va ser la labor del nostre fundador, de Daniel Fernández, que per nosaltres és molt important sempre mencionar-lo perquè ell va ser el que va començar tota aquesta idea. Així que el nostre objectiu principal d'aquesta activitat de dissabte a les 11 del matí és mostrar el recorregut que hem fet fins ara.
1: Jo recordo abans de que obrís portes que bueno, vaig anar amb el Dani i també membres de l'Ajuntament a conèixer l'espai i bueno, tot allò una meravella, com ha anat evolucionant, no?
2: Sí, una passada, molt ràpid tot. Sí, mira, nosaltres abans estàvem a Parets del Vallès, és l'Escola de la Natura, era un espai petit i teníem pues, molts animals, no?, que com a refugi i clar, pues, ens va presentar l'oportunitat de créixer, d'evolucionar, d'expandir tota aquesta labor que ja s'estava fent en un lloc on realment volien, no?, que aquesta labor se hiciera. Així que sí, per al 2020 va començar a fer les actuacions aquí a lo que era l'antiga biblioteca.
1: Sí.
2: I no va ser fins al 2022 que no vam començar a tenir els permisos de nucli zoològic i tal, i ja de mostrar-nos a la població si és veritat que fèiem activitats i fèiem una mica recollida des del 2020, però no com tota la força que es va començar el 2022.
1: Clar, veu anar ampliant, no?
2: Sí.
1: I ara com està la situació ara mateix al centre?
2: Doncs pues mira, és que vam començar amb la primera planta. Sí, era solo pues, la sala de rèptils, el laboratori, teníem, no, pues, la quarantena i la zona del menjar. I no teníem més.
1: L'aquàrim, la Posidònia?
2: No, res d'això.
1: Això va ser una mica més endavant.
2: Sí, és que, clar, nosaltres, pues mira, l'especialitat és la fauna continental. Amfibis i rèptils de tot d'aigua dolça. I clar, abans estàvem una mica interior. No estàvem relacionats amb la platja.
1: Aquí a la costa.
2: No, exacte. I clar, pues, quan va començar això, que era solament la primera planta, es va arribar clar, al 2022, on dèiem, i si col·laborem amb el Tritó del Montseny? Clar, i quan va arribar aquesta part, ens van dir, clar, si vols treballar amb el Tritó del Montseny, no pots tenir la quarantena, al mateix
1: lloc.
2: Exacte. I per això és que van començar a parlar a veure si podíem agafar la part de la baixa, que no em recordo on estava l'escola de dansa. Ens van dir que sí, així que passem la quarantena a aquesta...
1: A la part de baix.
2: Exacte, a la part de baix, per poder tenir el Tritó del Montseny arriba, no? I, clar, el que hi va ser la quarantena passa a ser el lloc de, on preparem el menjar dels tritons del Montseny. És dir, tenim una zona del menjar de la resta d'animals del centre i una zona del menjar per al tritó del Montseny.
1: Sí. Doncs les persones que assisteixin aquest dissabte podran conèixer tota aquesta transformació, els hi explicareu, no?
2: Sí, l'objectiu és mostrar una mica això. També és veritat que, clar, és que no solament vam agafar la part de baix, sinó també la del mig, sí. Que era on estaven, em recordo d'aquestes noies que feien lo de ajuda social, algo així, no em recordo del nom, estaven ahí i, clar, nosaltres dèiem, i si fem educació ambiental aquí? Així que...
1: Sí, amb l'aula, no?
2: Sí, tenim ara el que és l'aula educativa. Sí. Tenim una part que estem treballant per intentar fer una zona d'exposició i després tenim la zona d'exteriors, no? Que és una continuació com del laboratori, per dir-lo així. I, clar, hem modificat tota la part que hi ha fora del centre per poder tenir aquestes tortugues semiaquàtiques, no? Perquè necessiten espais molt grans. I a nivell de requeriments de llum, també és millor que les tortugues també estiguin fora. Almenys, si poden suportar l'estiu, tenir-les fora durant l'estiu i després a l'hivern, pues, les tenim dins del centre.
1: Després de tota la feina feta on heu arribat fins ara, doncs ja molta gent us coneix i ja saben que us han de trucar si es troben algun animal, no?
2: Exacte.
1: Exòtic o algun animal
2: que sigui.
1: El que sigui.
2: Sí, sí, mira, jo em recordo que, bueno, ara ha baixat una mica, però sí, és veritat que ens trucava molta gent per al tema dels gossos i dels gats. Clar, perquè com escoltava, no, hi ha un centre de fauna, pensaven solo en gossos i gats. Clar, quan ens trucaven era com, no, nosaltres som salvatge.
1: Clar, clar.
2: Així que sí, és tota la fauna menys gossos i gats. Sí, és veritat que quan ens truquen, pues, li diem, mira, pues, truca a la policia local, no? Pues, com part del protocol, però nosaltres no fem res.
1: Una tasca molt maca, molt agraïda per tots aquests animals salvatges que molts d'ells arriben ferits, no?, al vostre
2: centre.
1: Sí,
2: la majoria. La veritat que treballar en centres de fauna és una mica complicat a nivell emocional perquè ves moltes coses que són molt tristes.
1: Clar.
2: La labor és molt bonica. És molt bonica, però, clar, afecta, vulguis o no.
1: El patiment, no?, de la persona mateix que els veieu.
2: Clar, clar, completament. Tractem de fer el que podem, o sigui, el que tenim a la mà, sempre intentem de fer el millor per a l'animal i creiem con molta seguretat que una de les parts més importants és tota la intenció que tingui la persona o la gent en general de ajudar aquest animal. És a dir, portar-lo al centre, trucar... Des del moment en què penses hi ha un lloc per poder fer alguna cosa, ja això és important.
1: Ja és molt positiu, molt positiu.
2: Sí, molt positiu. Així que compartir, no?, l'existència d'aquest lloc és de molta importància.
1: Doncs serà una activitat que començarà a les 11 del matí, però per la tarda en teniu una altra. Hem de dir que teniu un correu electrònic, que si vols ara el facilites, perquè les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia, no?, per tenir una mica controlar l'aforament.
2: Sí, sí, completament. El correu és educació@creac.cat. I a la tarda tenim, pues, una activitat molt bonica que és d'il·lustració científica. Hi ha molta gent que ens ha dit ai, per què no és per a nens? Però és perquè volem poder explicar, no?, a nivell morfològic les diferències entre dues espècies de tritons. Un d'ells està en perill crític d'extinció, que és el tritó del Montseny, amb el qual nosaltres treballem, i després tenim el tritó palmat, que està també protegit. Tots els amfibis d'aquí de Catalunya estan protegits, però no estan en una categoria de vulnerabilitat. Així que, encara que no esté classificat com a vulnerable o en perill crític. Si és veritat que nosaltres vam començar un projecte des del 2018 amb l'objectiu de trobar una manera, el primer era saber com estava aquesta espècie, perquè havíem vist que més o menys a la seva distribució general a Catalunya aquesta distribució s'havia reduït a un 30-40%. És molt àmplia la seva distribució, però clar, ja s'està veient que alguna cosa està passant, així que es va començar de... I si comencem a fer alguna cosa des d'ara? Amb els temes de conservació, generalment els projectes estan relacionats i s'invierte molt d'esforços, tant físics com econòmics i tot això, quan ja estan mal. Mm-hmm. I si és veritat que quan es parla, sí, quan es parla amb altres investigadors i això, se parla de i per què no treballem de forma preventiva? Així que amb el Tritó Palmat es va començar a treballar de forma preventiva, conèixer com estava genèticament la, aquesta població, bueno, aquesta espècie, conèixer la història natural. És a dir, l'any passat va sortir un paper que és brutal, perquè explica que bàsicament nosaltres aquí tenim la major diversitat genètica de l'espècie

0: perder aquestes poblacions concretament. Clar, per jo poder contar tota aquesta història, puc trobar una manera de fer-ho per a nens, però sí que en aquest cas volíem arribar a persones ja més grans, des dels 14 anys, que estiguin interessats en passar un bon moment, perquè no necessites ser il·lustrador ni conèixer de com se dibuja, res. No necessites res.
1: Però tenir una mica de coneixement, no? I amb una certa edat, no?, que puguin entendre el que expliques.
0: Sí, l'objectiu és que mentre estàs fent una mica de dibuix, tranquil, en un lloc que hi ha aire acondicionat, estàs sufriendo en el calor que hi ha ara, puguis parlar de conservació, d'identificar com puc diferenciar aquestes dues espècies, perquè són tan xules. És que pensa que, per exemple, el tritó del Montseny és un animal semipulmonat. És que, per què semipulmonat? Okay. Clar, però és que l'altre és un tritó que quan està actiu reproductivament, el mascle genera unes palmeadures en les pates de atrás per poder huir de sus depredadores amb major rapidesa comparada a la femella, perquè la femella no ho genera perquè ella està ubicada en altre lloc dins del procés de reproducció, en les balses.
1: Curiós.
0: Clar, és que és molt bonic, però per poder contar tot això sí que se necessita més o menys una edat. I pues, el nostre objectiu és poder arribar en aquesta vegada a un públic de massa edat.
1: Molt bé. Doncs dues activitats molt maques, molt boniques, que organitzeu per aquest dissabte al centre del CREAC, aquí a Segur de Calafell. Ja per acabar, algun missatge per animar la gent que s'apunti, si ens crigui?
0: Home, és gratis.
1: És gratis, eh? Això sobretot és gratis.
0: És gratis, és una història molt bonica, no sempre podem conèixer com naixen, no?, els, no sé com es dice, sueños.
1: Els somnis.
0: Els somnis, no?, de la gent. Saber que hi ha molts d'esforços, és dir, que no és fàcil arribar a tenir funcionant un centre de fauna, conèixer de la mà de la gent que ho porta, l'amor que té per aquesta llavor i com agraïm tot el que els fan, i bo, pues, passar un bon moment, no?, de dissabte.
1: De fet, és molt important, segons tinc entès, la col·laboració de persones que venen a ajudar-vos, no?, també,
0: sí,
1: al centre.
0: Sí, sí,
1: que donen un cop de mà.
0: Uf, els voluntaris per nosaltres són molt importants. Jo crec que la gent no dimensiona el nivell de treball
1: que hi ha.
0: Que hi ha. Sí, sí, perquè nosaltres tenim més o menys uns 500 animals al centre.
1: I quan sou treballant?
0: Tres.
1: Amb això ho dius tot? Tres persones, 500 animals?
0: Sí.
1: Que s'han de netejar, no? S'han de cuidar.
0: D'alimentar. Pensa que, com deies abans, la majoria arriben mal.
1: Clar.
0: És que ja no és solament el pollet que ha caigut del niu, que necessita cuidat cada 15 minuts per donar-la de menjar.
1: Clar.
0: No solament és això, sinó, per exemple, els animals que han sigut abandonats, que arriben en pèssimes condicions. És dir, pensa que els rèptils, perquè estiguin mal, deu de passar molt temps. És dir, ells poden estar, depèn de l'espècie, però dos dies sense aigua, tres, quatre, però no va ser fins 15 dies que tu vas a començar a veure que està com que mal, un poquito, una mica mal, només. Ja. I quan ell realment expressa el mal que està,
1: ha passat molt de temps.
0: Ha passat molt de temps i és que és molt difícil recuperar-lo. Perquè tal i com se tarda tanto per a empeorar, generalment és molt difícil recuperar això.
1: I en aquests casos que us trobeu? Casos d'abandonament, també, d'aquests rèptils?
0: Clar, la majoria d'animals que arriben al centre és per abandonament. Així que, si tu vas a veure amb les nostres iguanes, estan molt boniques, però així no van arribar.
1: No, estaven així.
0: No, o els camaleons.
1: Què feu després amb tots els animals? Perquè vosaltres suposo que deveu tenir un límit, no?
0: Clar, clar. No, no, no tenim un espai infinit.
1: Clar, més gran, eh?

0: heu d'ampliar més, encara.
1: Sí, sí, sí, necessitamos el pabellón.
0: El pavelló que està al costat.
1: Jo el tenia mirat, sí. Mira, què passa amb els animals que tenim? Pues, en teoria, aquests animals es queden fins que morin. Clar, molta gent que arriba i que ho ve diu, i per què no ho porten al seu lloc natural?
0: Al seu hàbitat.
1: Sí, al seu hàbitat natural.
0: Perquè estan acostumats a ser domèstics, també, no?
1: No, amb els rèptils això no...
0: No hi ha diferència.
1: No creiem que estigui molt relacionat. És dir, ells busquen... Ells no generen aquesta empatia amb tu. És dir, evidentment, quan te ven, no? Diuen, oh, bueno, hem de menjar! Però solo pensen en el menjar. Així que, clar, què passa? Que no és una resposta de potser no saber què fer, sinó que hi ha moltes explicacions biològiques, ja no diré evolutives, però sí genètiques, de per què no pots fer-ho. És dir, mira, per exemple, les iguanes. Les iguanes tenen una distribució molt ampla, no? Pues, quasi tota Sud-amèrica. Bueno, tens... Sí, molt gran, no? Tot un continent. Clar, nosaltres tenim 7 d'elles. No sabem d'on han sortit. És dir, les han criat en captivitat? Possiblement. Quant de temps porta el criador amb els parentals? O d'on venen els parentals i si mesclen els parentals? És a dir, a nivell genètic no sabem què passa amb aquestes 7 iguanes. Igualment, si nosaltres fem una investigació per fer-li un anàlisi genètic i veure de més o menys de què part és, pensa que si, per exemple, alguna d'aquestes iguanes sigui de Colòmbia, no? Mira, genèticament es parece una mica a les de Colòmbia. Però és que Colòmbia té moltes poblacions d'iguanes, és molt gran, elles ja tenen les diferències si són una mica de muntanya o si no ho són, i clar, imagina que jo porto esta iguana i la deixo en un lloc on no era la població natural. Pot cargar-me la població natural completa. Clar. Solament per haver introduït un animal que genèticament és diferent.
0: Molt bé. S'han de tenir en compte molts factors.
1: Clar, així que no és fàcil. Necessito conèixer genèticament totes les poblacions de tota la distribució natural de l'espècie per saber on seria el millor lloc per a ella, que igualment potser no existeix perquè ella porta una endogàmia brutal per la seva cria en captivitat.
0: Clar. Per tant, el millor lloc on estan és el CREAC.
1: Sí, el millor és tractar de brindar-les un espai tranquil per a elles. Clar, molta gent ens diuen, però clar, jo vull fer un voluntariat amb tu perquè jo amo molt els animals, però jo vull ir a anar i parlar amb ells i tocar-los perquè sentin el meu amor.
0: No,
1: a nivell comportamental els rèptils odien que no es toquin.
0: Doncs que vagin aquest dissabte, que els hi explicareu bé com clar, funciona tot.
1: Clar, clar, i que poden entendre que poden estar al centre, pues, vaig unes coses molt concretes. Sí.
0: Molt bé. Doncs, Juli, que vagi molt bé aquesta jornada de dissabte.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I molt bon dia.
1: Igualment.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi. perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
3: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
4: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent aquest mes de maig. Aquest divendres serà en directe, recordem, a partir de les 11 del matí. Ho podran seguir per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny, dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'Estat. Desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i a Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona aprova la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals, entre ells el Consell Comarcal del Baix Penedès. I més notícies, la pensió de jubilació mitjana a Catalunya es situa en els 1.600 euros mensuals al mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. I creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Entre gener i l'abril es van comptabilitzar més de 3 milions de pernoctacions.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Calafell la menorquina aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Molt bon dia, David.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Això no t'ho esperaves o què? Jo és que sóc molt... Molt punyetero.
1: Molt canyero, no?
0: Punyetero. Perquè, vull dir, quan us pillo així per sorpresa, dic, vinga, va, obro micros. Doncs vinga, un dimecres més, al capdavant de A Punt d'Estrena, tenim la Júlia Pont, que em sembla que avui passava pel quiròfan, una tonteria, esperem que sigui això, una tonteria al peu, i és per això que no tenim, ja des de la setmana passada, a la Júlia Pont, i és per això que tenim el David Burillo.
1: Sí, esperem que es recuperi.
0: Sí, que abans que acabem temporada, que ja queda poc per Sant Joan, que és el punt que sempre tanquem temporada, doncs pugui venir abans ja recuperada. Doncs vinga, som-hi.
1: Som-hi,
0: vinga.
1: Endavant.
0: I el que fem cada setmana, els dimecres, també en repetició en el Calafell Matí de Ves Moments els dissabtes, és A Punt d'Estrena, aquest espai en què la Júlia Pont, encara que estigui de baixa, però avui amb el David Burillo, presentar aquestes noves propostes, noves sèries, noves pel·lícules a les plataformes. El David, que ens deia la setmana passada, no sóc gaire de plataformes. No. Escolta'm, doncs estàs... Jo tampoc, no és que sigui... Jo quan tinc, mira, ahir a la tarda em vaig passar la tarda planxant. I què vaig fer? Posar-me davant de la tele i estic veient ara mateix Berlín, la nova temporada de Berlín, que és una seqüela de La Casa de Papel.
1: Val la pena?
0: Tot és millorable, eh? La Casa de Papel és que no té rivals, podríem dir.
1: Jo, mira, La Casa de Papel, ja la setmana passada ja ho vaig dir, eh? No sóc gaire de veure sèries, però La Casa de Papel ens va donar molt fort a tota la família durant el confinament. I jo recordo estar fins les 3 de la matinada veient capítols aquí amb la mama, amb el meu germà. Sí,
0: tota la família allà davant de la tele.
1: Sí, sí.
0: Bueno, en el confinament, que no, en el període que no podíem sortir. Que
1: exacte,
0: no,
1: els primers, recordo que van ser els primers dies del confinament.
0: Uau.
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, una bona proposta en aquells dies que no tenim gaires coses a fer. Doncs vinga, tenim 6 propostes, 6 estrenes d'aquesta setmana. Hem de dir que no ho hem preparat amb el carinyo, amb el més carinyo possible. La Júlia ho fa molt bé.
1: Exacte.
0: No estic a l'alçada, però ho he intentat. El primer del que parlarem de què és? A veure.
1: Doncs mira, Ferran, parlarem de Rick i Morty, la temporada 9.
0: Déu-n'hi-do, 9 temporades ja de Rick i Morty. Rick i Morty, que no sé qui són, però pel que he vist preparant l'espai, és una sèrie d'animació, evidentment, per adults. I el tràiler sona així.
2: Cabronazo, es hora de entrenar. Tienes mucho metal en el cuerpo. Jerry, es para ti.
3: ¿Siga?
4: ¿Por qué nos atacan los muebles? No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión.

0: desayunar?
1: ¿Tienes drogas para desayunar? Voy a llevar a Morty al Insti. Pásame algo. ¡El suelo es lava!
2: ¿Esto lo pusiste para protegernos o para jugar?
1: Ya no me acuerdo. ¡Morty, la mano!
3: Déu-n'hi-do, quina estrella esta sèrie.
4: Sí,
3: mare meva. I tant que és per adults, parlant de les drogues per a desayunar. Doncs Rick i Morty, novena temporada, que ja es va estrenar aquest dilluns a HBO, a HBO Max.
4: Exacte. Torna una de les sèries d'animació més populars dels últims anys. Rick i Morty estrena nova temporada amb més aventures interdimensionals, humor irreverent i aquella barreja tan particular de ciència-ficció, sàtira i absurd que l'ha convertit en una sèrie de culte. La història continua seguint les aventures de Rick Sánchez, un científic brillant però completament caòtic, i del seu net Morty, que acostuma a acabar embolicat en experiments impossibles, viatges espacials i situacions surrealistes.
3: Doncs déu-n'hi-do.
4: Si vols saber alguna curiositat, doncs sí, mira, és la primera temporada completament consolidada després del canvi de dobladors principals, un relleu que ha despertat molta expectació entre els fans.
3: Sí, suposo que els dobladors en aquests casos, en aquestes sèries que tenen tanta repercussió i tant d'èxit, són cares conegudes que posen veu doncs aquests personatges d'animació. Doncs Rick i Morty, novena temporada, HBO Max, que ja es va estrenar aquest dilluns. Doncs d'una proposta d'animació, això sí, per adults, anem per una altra proposta, i m'ha sorprès, doncs, preparant justament el tràiler, ho feia ahir a la tarda, Spider Noir.
4: Que... Noir. És francès, això?
3: Sí, sí, sí. Clar, és que aquí hi ha combinació de l'Spider, que seria aranya en anglès, i el Noir, que és el negre, i en francès. Perquè Black, ja sabem que és en anglès. Doncs vinga, anem a escoltar el tràiler i ens expliques de seguida de què va això.
4: Perfecte.
5: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
6: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
5: ¿Vas a ponerte insoportable?
6: Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
7: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
5: ¿Qué coño pasa aquí?
6: Ahora no puedo explicártelo.
5: Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido.
3: Doncs aquest és el tràiler de Spider Noir, que s'estrena avui dimecres, dia 27 de maig, a Prime Video.
4: Sí, sí, avui és un gran dia perquè una de les estrenes més esperades de la setmana és Spider Noir, la nova sèrie inspirada en l'univers alternatiu de Spider-Man i protagonitzada per Nicolas Cage.
3: Home, el Nicolas Cage, mira que no és un gran actor, perquè no... Però a mi m'agrada, sempre m'ha agradat molt el Nicolas Cage, amb els papers que ha fet, ha tingut de tot, al llarg de la seva trajectòria. No agrada molt especialment, però mira, el trobo resultant, aquest home, jo.
4: Doncs, Ferran, aquesta sèrie està inspirada en un Nova York dels anys 30. La producció aposta per una estètica de cinema negre molt marcada, amb carrers foscos, corrupció, investigacions i una atmosfera plena de misteri. El protagonista és un detectiu privat amb un passat com a superheroi que es veu obligat a tornar a l'acció. I entre el repartiment, doncs bé, tenim noms com Nicolas Cage, sí. Brendan Gleeson, Lemon Morris, Lee Jun Lee i Jack Huston.
3: Jo, els dos primers encara, La jo resta...
4: T'he de dir que cap, o sigui, imagina't el meu nivell.
3: Ni el Nicolas Cage, tampoc.
4: No.
3: És que ets molt jove, David, ets molt jove. Jo ja tinc un recorregut, no diria vell, però ja tinc uns anys també. Sí, doncs vinga.
4: Si vols, Ferran, et dic ara algunes curiositats d'aquesta sèrie. Doncs mira, la sèrie es podrà veure tant en color com en blanc i negre, que això em sembla molt
3: especial. Sí, mira, em va sobtar preparant el tràiler. Evidentment, aquí a la ràdio no es veu, però preparant el tràiler, doncs vaig veure que era en blanc i negre, però ara, doncs, a veure, potser jo ho agrairé més si el veig en color, més que en blanc i negre, no sé gaire
4: sí,
3: habituat.
4: Sí, jo m'imagino que sí. I després, per últim, doncs, que Nicolas Cage ja havia interpretat aquest personatge en format d'animació a Spider-Man Into the Spider-Verse.
3: Val. Mm-hmm. Doncs una proposta recomanable és aquesta segona proposta des de A Punt d'Estrena, això que es diu Spider Noir i que, com dèiem, ja es pot veure des d'avui dimecres a Prime Video. I una de les plataformes estrella és Netflix. De fet, amb la Júlia sempre el primer que fem, anem canviant sobre la marxa, però sempre la que més estrenes i més interessants és Netflix.
4: Sí.
3: Doncs ara anem a Netflix per fer què? Què presentarem ara?
4: Asesinato para principiantes.
3: Doncs aquesta nova temporada és una sèrie que ja s'ha pogut veure anteriorment i que avui estrena nova temporada.
0: Los habitantes de Little Kilton intentan cerrar ese capítulo. Estoy lista para ponerle fin. No más asesinatos.
8: Oh. Hola, sargento.
9: ¡Pip!
0: ¿Qué ocurre?
8: Es mi hermano. Jamie ha desaparecido.
0: Bienvenidos a la segunda temporada de Asesinato para principiantes. La desaparición de Jamie Reynolds. Jamie es uno de los testigos que va a declarar en su contra. Y dos días antes de que empiece el juicio, desaparece. Tiene que estar todo conectado.
8: ¿Y qué pruebas tendrías de que hemos hablado? ¿Es tu palabra contra la mía?
10: Confía en mí. El jurado verá quién eres de verdad.
11: ¿Se sabe algo ya de él?
0: Pero es como si se hubiese esfumado por arte de magia. Vamos a separarnos.
11: ¿No sería mejor si...
8: ¿Siguiésemos juntos? Sí, mucho mejor. He sido yo.
0: Alguien sabe lo que le ha pasado a Jamie y está intentando asustarme.
10: Pip, no todo es una conspiración.
3: També hem de dir que l'àudio d'aquest tràiler no era el millor del món, però és que em torno boig buscant a vegades... Clar, és que molts estan en versió original. Clar, que la ràdio, doncs, posar la versió original... Doncs,
4: no ens
3: entenaria. A veure, perquè el... Jo segur que no, Jo el listening el porto fatal. Però bé, el que hem trobat és aquest, amb aquesta qualitat de so, per escoltar, doncs això, Asesinato para principiantes, nova temporada, que s'estrena avui dimecres, dia 27 de maig, a Netflix, David.
4: Exacte, Ferran. Netflix recupera una de les seves apostes juvenils més exitoses amb una nova temporada d'Asesinato para principiantes, la sèrie basada en novel·les de Holly Jackson. La protagonista és Pip Fitzamobi i continua investigant casos misteriosos al seu entorn mentre intenta descobrir secrets amagats darrere desaparicions i assassinats aparentment resolts. La sèrie combina tràiler, drama adolescent i investigació criminal amb un ritme molt àgil.
3: Doncs res nou. Vull dir, joves... em fa pensar tipus Sherlock Holmes, El joven Sherlock Holmes i aquestes sèries. Res nou, però que sempre tenen molta gent que està al darrere i desperta molta curiositat i, sobretot, doncs això, molts fans. Doncs Asesinato para principiantes, ja disponible, nova temporada a Netflix. Vinga, anem per més propostes. Aquesta de la que us parlarem ara estarà disponible a partir de demà dijous a Netflix. El nom és, David...
4: Hit Viral.
12: Dime una cosa. ¿Quieres hacerte más fuerte?
13: Estoy en el abismo de la jerarquía social del instituto. Mi vida es una mierda.
14: Encantada.
15: Ahí está, mi diosa.
16: ¡Hombre, Shimura!
17: Tú no tienes donde caerte muerto. Se emitió en directo toda la pelea por la cámara.
15: Se ha hecho viral.
17: Se ha hecho viral porque el acosado le ha plantado cara al abuso. Te voy a hacer asquerosamente rico.
15: ¿Esto qué es?
12: Existe un secreto para ganar una pelea fácilmente.
15: Sí.
12: Procedo a revelar dicho secreto.
15: Haz un directo.
18: Ya verás.
19: Estoy emitiendo en directo.
3: Doncs us estem presentant les estrenes a les plataformes, el més destacat de les sèries, de les pel·lícules, i això és Hit Viral, que demà arriba a Netflix, David.
4: Sí, Netflix presenta Hit Viral, una sèrie que entra de ple en el món de les xarxes socials, la fama digital i la pressió constant de l'exposició pública. La història segueix un grup de joves creadors de contingut que passen de l'anonimat a convertir-se en fenòmens virals pràcticament d'un dia per l'altre. Però darrere dels likes i dels milions de visualitzacions també apareixen les rivalitats, els escàndols i la dificultat de gestionar la fama. Aquesta sèrie aborda qüestions molt actuals com ara la cultura influencer, la cancel·lació a internet, la salut mental i la necessitat constant de validació social. Mm-hmm. Crec que Netflix en aquest cas aposta bastant per aquesta producció, doncs per intentar connectar amb el públic jove.
3: Sí, sí, violència pels joves, vinga.
4: Som-hi.
3: Doncs una proposta molt contemporània que segurament doncs generarà debat a les xarxes. I ens deia el David, doncs que sí, que l'aposta és de cara als joves, però a vegades no sempre aquests continguts és el més recomanable, eh? Ni pels joves ni per ningú, eh? Perquè si veieu les imatges del tràiler, bueno, ja ho diu tot. Vinga, anem per la cinquena de les propostes. Anem a escoltar el tràiler d'una altra de les estrenes de la setmana. Demà dijous a Movistar Plus s'estrena Servei Secret, Secret Service.
9: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
14: 200 hours of battery life. Are we good?
16: We're good.
3: Sí, sí, tot molt clar.
9: If he bungles your agent.
14: He won't. And the potential intelligence outweighs the risk.
9: It'd better be worth.
3: És aquell problema de que m'he tornat boig buscant el tràiler en espanyol i és que no hi ha hagut manera. A veure, senyors de Movistar Plus, a veure, si voleu promocionar una sèrie, una pel·lícula, doncs és qüestió de posar-se les files i posar el tràiler en espanyol, digo jo, perquè si no, després aquí a la ràdio, doncs no podem escoltar la versió que ens agradaria. De què va això? Secret Service, servei secret. David.
4: Doncs mira, Movistar Plus aposta aquesta setmana pel thriller britànic de Servei Secret, una sèrie d'espionatge que combina tensió política, conspiracions internacionals i operacions secretes. La trama gira al voltant d'un agent del MI6 que descobreix una possible infiltració russa dins dels serveis secrets britànics, fet que desencadena una investigació plena de sospites i traïcions. En aquest cas, doncs, la sèrie aposta per una atmosfera elegant i continguda, molta tensió psicològica, intriga política i espionatge clàssic amb una mirada així com contemporània.
3: Doncs ens ho recomanen, sobretot els que som seguidors de Homeland. Homeland, et sona això?
4: Tampoc.
3: No, eh? Tampoc. Bodyguard? Bodyguard?
4: No tampoc. Provis, i la següent tampoc.
3: Slow Horses? Tampoc?
4: No, que malament.
3: Serà qüestió de posar-se una miqueta al dia. Ah, home, exacte. Homeland, una de les grans sèries que a mi em va sorprendre, sobretot, les dues primeres temporades, després ja em va desencantar una miqueta, però una de molt recomanable, Homeland. Doncs per aquells seguidors de Homeland, potser aquest servei secret que s'estrena demà dijous 28 de maig a Movistar Plus els hi pugui interessar. I Matrix, què?
4: Doncs Matrix... això. Aquest dijous 28 de maig s'estrena...
3: Però saps què és Matrix?
4: Matrix em sona moltíssim el nom. No l'he vista mai, si és una sèrie, si és una pel·li. No,
3: és una
4: tant, no
3: saga de pel·lícules.
4: Vale.
3: Doncs HBO Max estrenen doncs un especial de Matrix. Sí, anem a escoltar el tràiler. Sembla que és el primer Matrix que vam poder veure.
18: ¿Has tenido un sueño Neo que pareciese real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad?
20: ¿Qué me está pasando?
21: La respuesta está ahí fuera, Neo. Esa pregunta nos impulsa.
20: ¿Qué es Matrix?
18: Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
20: ¿Qué verdad?
21: Ellos te vigilan, Neo.
20: Los humanos sois una enfermedad. Sois el cáncer de este planeta. Y nosotros somos la cura.
3: Doncs Matrix, molts seguidors, que malgrat que això ja va aparèixer fa molts anys, doncs tenen molt bons records i segur que voldran recuperar, doncs, tornar a veure a través de HBO aquesta saga. Matrix, que no.
4: Que tampoc n'he vist.
3: Jo també em sembla que vaig veure la primera, la segona, i allà m'hi vaig quedar. Jo és que sóc de... em canso de les coses.
4: Sí, ja veig.
3: Ja quan, no, quan comença ja a complicar-se la cosa, dic, m'ho fan difícil. No, passem a una altra cosa, millor. A veure, explica'ns què és això de Matrix.
4: Doncs mira, HBO recupera aquesta setmana bona part de la saga Matrix amb l'arribada de The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions and The Matrix Resurrections.
3: Revolution, els Resurrections...
4: Aquí, de tot.
3: I el Reloaded, eh?
4: Tots els Matrix aquí fotuts.
3: Sí.
4: La franquícia protagonitzada per Keanu Reeves continua sent una de les grans referències del cinema de ciència-ficció modern, doncs gràcies a la seva combinació d'acció, filosofia i innovació visual.
3: Mm-hmm.
4: Entre el repartiment principal, doncs bé, ara abans ho comentàvem tu i jo, jo no conec cap, tu
3: El Keanu Reeves,
4: el Kerry Ayn Moss, sí. Laurence Fishburne,
3: sí, sí, això és
4: Hugo Weaving, sí, vull dir, sí. Són noms que
3: I a casa seva els coneixeran i molta gent segur que sí, Doncs una saga que torna, eh?
4: Exacte, torna. De la saga va revolucionar el cinema amb l'efecte Bullet Time. I, doncs bé, les pel·lícules continuen generant interpretacions filosòfiques i debats sobre realitat virtual i intel·ligència artificial.
3: A veure, deia, torna a poder-se veure així les plataformes, que hi ha moltes plataformes d'aquestes que recuperen de tant en tant sagues així, que han tingut molta repercussió i que és una molt bona proposta per a aquells que feia temps que no revisaven les cintes. Doncs mira, les tindran ja a partir de demà dijous a HBO Max.
4: Uh-huh.
3: I parlem de la gran cita?
4: Parlem, vols parlar-ne?
3: Vull parlar-ne. De fet, portem setmanes, tant amb la Júlia com amb tu la setmana passada, d'aquest gran, podríem dir, què és això, un reality? Aquest gran reality que ha tingut que anar... Ui, que espès que estic avui... 3CAT. Això, és que 3CAT. Anava a dir TV3, però no, és 3CAT.
4: No, ara ja no es pot dir.
3: No, és que no es pot dir. Tota la vida dient-li TV3 i ara és 3CAT. Doncs la gran cita, aquest reality que van ajuntar 100 persones i que al final la intenció era, gràcies a la intel·ligència artificial, doncs van veure les compatibilitats d'aquestes persones i d'aquestes 100, doncs només van sorgir unes parelles. I al final, em sembla que és una.
4: Una.
3: Una.
4: Una.
3: Una que la intel·ligència artificial sí que havia emparellat i que es van trobar i que funciona. Sembla ser.
4: Sí, donant la raó a la intel·ligència artificial.
3: Sí, però també... No sé si hi havia un altre que també els havia emparellat, que a més era una parella de dos nois,
4: uh-huh.
3: Però un d'ells...
4: Però no ha funcionat.
3: No, perquè un tenia doncs, això de la parella
4: una relació oberta,
3: l'altre no estava gaire convençut.
4: No s'han arribat a posar
3: d'acord. I diu, per arribar a tenir cada dia, estar patint... Per si la meva parella doncs, pot tenir alguna afera amb una altra persona, doncs no, prefereixo no tirar per aquí. I ara què?
4: Doncs Ferran, em sembla, si què? No vaig errat, que la setmana passada ens vam quedar en què vaig veure un vídeo
3: sí.
4: que parlaven dels 6 mesos més tard, després de gravar aquest reality, i doncs que vam comentar aquests resultats. Però no sé si vam arribar a dir que de la gran cita en tornarem a parlar.
3: A veure, ens vam preguntar, hi haurà una segona part, hi haurà una nova temporada, diguem, de la gran cita?
4: Doncs Ferran, està confirmadíssim
3: Olé.
4: Que tenim segona temporada de la gran cita.
3: Val. Ara què? S'està buscant els participants,
4: suposo. S'estan buscant els participants. Ara mateix no tinc aquí els requisits, però el que sí que hi vaig sentir és que el càsting està obert per persones de 25 a 45 anys.
3: 25 a 45?
4: A 45 anys.
3: Doncs molt malament. Molt malament, perquè, clar, aquí els que tenim... que no és el cas, que jo ara vulgui participar en un reality d'aquests, ni loco m'hi poso jo allà. Però, clar, què passa amb la gent a partir, jo què sé,
4: hauran de
3: 45
4: fer...
3: més endavant? No, no, amb una versió més sènior.
4: Exacte, hauran de fer la gran cita sènior.
3: A veure, jo molt sènior tampoc no és que sigui, jo estic allà entremig, Júnior tampoc. Però, bueno, en qualsevol cas, busquen, suposo que gent... De molts tipus.
4: Exacte, això sí que ho diuen, diversitat màxima.
3: Sí, diversitat, dona igual el seu gènere, com es consideri, la qüestió és que entre ells pugui sorgir l'amor, suposo que també la intel·ligència artificial doncs, anirà emparellant aquestes persones i veurem què passa. L'estrena no tenim ni data ni res.
4: No tenim ni data ni res. Ara mateix s'estan obrint els càstings, per tant, suposo que serà un estiu de trucades per anar contactant amb aquestes persones.
3: Jo crec que de cara a la tardor vinent podria estrenar-se, mira què et dic, eh? M'aventuro, eh? No, vols dir?
4: Jo crec que de cara a la tardor vinent seria quan es gravi sí. I jo crec que parlem de després de Nadal com
3: vols
4: aquest
3: dir?
4: Any.
3: Aquestes grans produccions així...
4: No ho sé.
3: Ara que hi ha tanta tirada i que hi ha tantes ganes... No.
4: Vés a saber.
3: No, que aquí hi ha molta feina, eh?
4: Oh, i tant,
3: aquí
4: jo.
3: Aquí al darrere hi ha molta feina, eh? De preparar el programa. I suposo que la Dulceida repetiria...
4: Jo crec que això està clar. Sí, perquè és ella mateixa qui ho anuncia des del vídeo, per tant, seria bastant estrany que en el vídeo aquest de la Dulceida anunciant que hi ha nova temporada, de sobte sigui sense ella.
3: Sí, exacte. Potser demana més pasta i després no arriben a un acord. No ho sé. En qualsevol cas, hi haurà segona temporada de La Gran Cita, aquest descobriment de 3CAT, que veurem quan s'estrena aquesta segona temporada. Doncs, David, ho deixem aquí. Tanquem a punt d'estrena. Hem intentat fer-ho el millor possible.
4: Exacte.
3: Sense la Júlia Pont. La setmana vinent estaràs... Bueno, jo encara no ho he dit per antena, però jo és que demà a la una, quan acabi el programa...
4: Me'n vaig a vacances.
3: Me'n vaig res. 10 dies. Per la qual cosa, la setmana vinent, aquí estaràs tu amb la Roser... a punt d'estrena. I res, que vagi molt bé. Us desitjo molta sort. Que vagi bé, David. Gràcies.
4: Que vagi molt bé.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Doncs ara mateix, 12 del migdia, 2 minuts en un moment, arriba la Mari Herrera. Abans, els grans clàssics.
1: Aquí, els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Finals dels 80, producció del Sisto Kaiken and Waterman, i des del Regne Unit, el Rick Astley. Això és Never Gonna Give You Up.

0: Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Les 12 del migdia, ara mateix 9 minuts. I els dimecres, també en repetició, els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments, a la meva manera, la cuina que viatja, és la Maria Herrera, que ja la tenim aquí, la cuinera del Petit Bistro de Segur de Calafell. Mari, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran, bon dia, Calafell.
1: Com estàs?
2: Què tal? Molt bé. L'estiu ha arribat.
1: Sí, l'estiu ja és aquí.
2: Ahir vaig obrir la rentadora, que feia com 3-4 dies. Jo tinc rentadora secadora, d'acord? Perquè jo no tinc temps d'anar estenent la roba, d'acord? I, ostres, tenia la roba d'hivern, saps? Digo, que ha passat en menys d'una setmana. Digo, saps? O sigui, és un vestit d'estiu aquest cap de setmana passat. O sigui, que de
1: Jo ja fa dies, que vaig d'estiu.
2: Sí,
1: amb màniga curta, almenys,
2: jo no, jo no sé. Tenia encara com que les màniga llarga, saps? O sigui, ostres, digo, que ha passat en aquest cap de setmana que m'he fet un far de prendre el sol. I avui, que ja estava parlant...
1: Avui no has vingut sola.
2: No.
1: Tenim el Josep Martí. Molt bon dia, Josep.
3: Molt bon dia a tothom. Que les feients i tota...
1: Apropa el micro. Això de la ràdio...
3: Se m'ha oblidat. Però... Mira que n'he fet, però...
1: Però això, aquell micro a mig metre no s'escolta tan bé com de prop.
2: Us explico.
1: Qui és el Josep Martí?
2: Josep Martí, ens coneixem des de fa 36 anys. Tot el que sé de cuina va començar amb aquest senyor. Jo tenia 19 anys, ell una mica més, no molt més, però una mica més, d'acord? Jo arribava al Baix Penedès, al Vendrell, no? I no sabia res de cuina, només que el que la meva mare em va ensenyar, d'acord? I el que, bueno, jo com a cotilla que sempre he sigut, pues he après, no? I li vaig tindre el veí de frente, saps? Digo, ostres! I, clar, jo justament acabava d'agafar el Petit Bistró i, clar, pràcticament no sabia res, no? O sigui, el Petit Bistró fa 36 anys era algo molt simple, molt senzill.
1: Era un altre projecte del que s'ha convertit,
2: bueno,
1: al final.
2: Exactament, no té res que veure. I, clar, moltes vegades pues, no tenia ni idea de receptes, no? Coses que la gent em demanava per fer tapes i tal, no? Jo sabia com que el veí era cuiner, un gran cuiner, perquè ell estava treballant al Priorato de Banyeres, d'acord? Al restaurant Priorato de Banyeres, doncs pues, picava a la porta i digo, oi, això com es fa? O no sé què, saps? Em donava idees. I així va començar una amistat tan linda, tan preciosa, que em veia d'alguna manera de hem viscut tantes coses. Han estat 10 anys de ràdio televisió El Vendrell, d'acord? Un programa que no em recordo com se deia, com
3: de Plitec, amb Plitec ho vam fer,
2: Plitec va ser tallers de cuina,
3: la Calaixera, amb el Guillem Soler, no?
2: Sí, bueno, van començar amb el Guillem Soler, amb els Buos, d'acord? I després pues, amb el Pere Sallent van estar
1: amb el Sallent, el que està al capdavant del Talma.
3: Diu que no sabia res de cuina, però això no és veritat. Aviam, si una cosa tenim els cuiners, els que ja portem tants anys, és una mica de psicologia, no? Doncs, i quan invites a algun amic o al veí a menjar a casa, no? El primer que fan és anar al menjador, no? Xerrar, els ensenya l'habitació, d'ella, no? Ella el primer que va fer venir a la cuina. Llavors dic jo, a tu t'agrada la cuina perquè tu tens un cuiner dintre, una cuinera, en aquest cas, eh? Llavors, així va començar tot, m'ajudava, va ser, bueno, superfàcil fer amistat amb ella i amb el seu, company de l'època, no?
2: Sí.
3: Llavors, era molt graciós perquè jo en tenia quan la rebria a casa, picava la porta i jo en tenia la rebella amb la meva mascota, que em posava un bogavante aquí a l'ombro i obria la porta i es trobaven tots dos, no? Diu, tia...
1: La gent un gos, té un gat, però tu tenies un llamàntol.
3: Un llamàntol que en aquell cas era el que els subscriurien després, no?
1: Molt bé.
2: Sí, van fer uns grans sopars, uns grans berenars, la veritat és que sí. A mi em feia una de les coses que sempre tinc gravat d'ell, perquè és una persona molt alegre, o sigui, fas un fart de riure, o sigui, al final agafes un mal de barriga i tot, perquè de lo que t'arribes a riure, o sigui, té una alegria increïble, no? I és que agafava, jo què sé, feia amb gambes, no? I ja obria la finestra de la cuina, no? I així les gambes amb la paella, la tapa, sí. No? Obria la tapa així a la finestra i dice, xinxa, vecina.
1: Molt bé.
3: Sí. Molt bé. Invitava a la comunitat, no? Almenys que...
2: A fer l'olorar, sí, no?
1: L'oloreta de gamba.
3: Perquè jo tenia un sistema a casa, clar, perquè no faci gaire olor quan és Nadal, tot això, el tema de les gambes, no? Les gambes s'han de fer sense oli. Al començament, la paella molt calenta, sal a sota, les gambes ben col·locades, així en forma d'espiral, i llavors agafava un plat i les hi donava la volta. Quan li donava la volta, ja al minut, llavors l'estrella fora de la cuina, a la terrassa, i allà li ficava l'oli, no? Perquè feia el... la trigada aquella, no? I llavors allò sortia tot el perfum de les gambes i allò, només tapar-ho, ja ho teníem, no? Per menjar-ho, perquè la gamba se fa de sèquida, no?
2: Bueno, pues el cas és això, que em feia molta il·lusió de tenir-lo.
1: I avui te l'has portat a la ràdio?
2: Me l'he portat
1: amb
2: a la
1: quina
2: ràdio.
1: Finalitat?
2: Bueno, no ho sé. Si vols un cuiner d'aquest estiu,
1: home,
2: ja que tens.
1: A mi m'encanta que portis aquí convidats i sí, que a més puguem parlar de...
2: Ja ha estat una mica a salto, eh? Digo, no li dic res a Ferran,
1: no,
2: perquè
1: no, sí, jo
2: fa molta il·lusió, perquè per mi és com un germà gran de la cuina, la veritat.
3: No, i que a mi m'ha apassionat també molt.
2: O sigui, ell va ficar...
3: Molts anys de ràdio i, bueno, a mi m'agradaria venir, doncs, tots els dies que d'això, perquè ara amb aquest estic, no al paro, estic de baixa, laboral, però, bueno, m'agradaria moltes vegades i estar pensant de retornar una altra vegada al tema de la ràdio.
1: Escolta'm, aquí sempre estem cercant col·laboradors, eh?
3: Sí, perquè n'hi ha un munt de micros i no

0: És el primer dia.
1: No m'ho puc creure.
0: Però ara estàvem en una altra història. Bueno, ella em va preguntar, escolles tu el puesto, i jo m'han recordat que he tingut la sort de treballar amb molts romans, de totes les espècies.
2: Romanesos, sí.
0: Romanesos, gent molt maca, la veritat. I, bueno, i a més, amb un que ara entenia que era més gran que jo, i a més, aquest era cuiner de barco, d'aquells barcos tan grans,
1: no?
0: Com el Pescanova. On les cuines estan totes, totes les eines, totes enganxades a les parets perquè no es belluguin.
2: Sí.
0: Doncs sabia moltíssimes coses, i aquell home, doncs, em va ensenyar plats de, per exemple, aquest del Sarmale.
1: Que és el que portem avui. T'enviem la foto, Sarmale.
0: Que no vol dir que salga...
2: Sí, jo la tinc aquí. Oberta, no l'havia...
0: Sarmale, que no vol dir que salga en latí el mal del cuerpo, no.
2: Per posar-lo ja en el cercador i perquè quedi bé per l'audiència que ho entenguin, digueu-me més o menys com l'escriuria jo ara en el...
1: Tal com sona. Sarmale.
0: Té unes apòstrofes.
1: Sí, la Sarmale. En concret es diu la Sarmale.
0: La Sarmale.
2: A mi em surt aquí Sarmale, sí. Romania, i ja ho tenim aquí, que potser no sé si la pronúncia és correcta o no,
1: bueno,
2: en tot cas,
1: clar,
2: ho estem dient, sí, tal com s'escriu.
0: Sarmale.
2: Sarmale, perquè hi ha idiomes i hi ha llengües que a vegades
0: jo sentit sempre dir-ho
2: així. Com per exemple l'anglès, ho escrivim d'una manera, ho pronunciem d'una altra, però bueno, jo el romanès fins aquí
0: bueno,
2: no ha arribat. Bueno,
0: diem que és un plat que per nosaltres serien com els farcellers de col, no? Diguéssim.
1: Exactament.
0: Per nosaltres els catalans. El que passa que ells ho fan d'una altra manera i és un plat molt típic de tota la zona de Romania i de i d'això.
1: Té una influència, pues això. Mira, la setmana passada vam viatjar precisament a lo que és a Bòsnia, Hercegovina, no? Sèrbia, tots aquests països, no? Saltem un país, o sigui, estem...
2: Avui anem fins a Bucarest.
1: Exactament, o sigui, que anem a la part, pues, això, més de l'est, no? D'Europa, no? Però al final, pues, pensa que, bueno, que són països que estan tenint una influència molt ampla, no? De la cuina oriental, no? Però que també al final estan en Occident i al final... Però Romania és segurament un dels països on té una identitat pròpia, no? I aquesta recepta és una recepta molt... És la recepta per excel·lència, en bodes, Nadal, o sigui, qualsevol festa familiar és una festa...
2: És un altre d'aquests plats típics que sempre...
0: Hi ha d'haver un bal allà bullint el xupi-xup amb tot el...
1: La curiositat d'aquesta... I per què no posem abans d'explicar la recepta una mica de música? Perquè avui porto una cançó molt alegre que
2: no es té. Això és alegre? Jo la veig trista, aquesta cançó.
1: Espera, dona-li a l'estribillo.

0: A veure, sí, és animada, però el missatge és trist.
1: Que no s'acabi l'estiu.
0: Sí, però també la relació que tenen aquest parell, no?
1: Ah, sí?
0: Clar, parlant d'una relació d'estiu que s'acaba amb el final de l'estiu.
1: Ah, sí?
2: Bueno, la música és trista o
0: sí,
2: alegre.
0: Sí, el missatge depenent, trist, però l'energia que desprèn té bon rotllo.
1: Jo vaig fer un fart de ballar-la.
0: Sí, sí.
1: No, el diumenge, que estava en un treball enmig d'una masia a Roda de Barà, amb un sol que es patarrava, vas cremar-me tot la cara, perquè no anava preparada.
0: Doncs no se't nota gaire, perquè estàs blanquet.
2: És ballable, a més, quan tens ganes de ballar i de sentir música.
1: Un bon rotllo, saps? Una festivitat preciosa que vam fer, i la veritat és que em digo, aquesta cançó per la ràdio. La veritat és que no escolta molt la lletra, eh?
0: No, ja veig, et vas contagiar del ritme, eh? Del Figaflowers. Bueno, doncs aquesta és la cançó de tantes que ens portes aquí en aquest espai gastronòmic i radiofònic.
2: Vinga.
1: Bueno, pues
0: tornem cap a, cap a Romania.
1: Romania amb aquesta recepta que originalment ells la fan amb... Fixa't tu, que jo no ho sabia. Mira, que me l'ha ensenyat el José. Ves que encara després de 30 i pico anys... Encara...
0: L'has conegut alguna vegada, Josep, o no, aquesta recepta, el sarmale?
2: Sí. Mm. Bueno, pues jo em feia, perquè amb els romans, jo em feia el que eren els rotllets i ells em van dir, ah, pues això també ho fem nosaltres allà, però d'una altra diferent manera, no?, que és el sarmale. No? Nosaltres feien el farcillet de col, amb botifarra negra, amb bolets... Bueno, és un farcit que li pots ficar tot el que vulguis. A més, ells, els començaments, el que feien servir era la fulla de la parra, la fulla de la vinya, no? Que és, després van...
0: És comestible, això.
2: Sí.

0: Dit la mateix.
1: És comestible.
2: Bueno, jo d'entrada
1: no desconeixement. Ells ho feien amb aquesta fulla, fixa't, munt d'anys enrere, no? Llavors vam veure que també podien fer-ho amb la col, una col fermentada, que la feien igual que el xucrut, que és una col fermentada amb sal, força sal, que després s'ha de desalar una miqueta, i les fulles, ja tallar els tallos, i es serveixen ja de, per com imagineu-vos una pasta de caneló, doncs això, qualsevol fulla d'aquestes pot servir com la pasta de caneló per fer el farcit, no? El farcit del salmale, doncs, bueno, era en tema vedella, porc, ceba, espècies, el tomillo, la mejorana, algunos, el pebrot vermell, totes aquestes espècies, no? I és molt senzilla de preparar, que ara, si vol, la Mari, que ja sí. N'ha fet una, sí. Doncs ho pots explicar.
0: Bueno, jo l'he fet, bueno, ja sabem que per seguir la recepta original és dintre d'aquest farcillet de col o de la que és la fulla de la vinya. De
2: jo,
0: col.
2: Per enterar-me, haig de començar pel principi, perquè bueno. Jo, si no, m'ho doneu tot una sí. Miqueta mastegat, vale. Jo em costa.
0: Fulla.
2: Per on comencem, a veure?
0: Jo t'he dit com ho he fet jo, perquè, això. Clar, perquè per això és a la meva manera.
2: Perquè aquesta
0: no?
2: Quan l'has cuinada?
0: Aquesta està cuinada de dilluns.
2: De dilluns.
0: D'acord?
1: Bueno, jo t'he explicat l'original.
0: Sí, exactament. Jo el que he agafat ha estat la fulla de la col, d'acord? El que he fet és escaldar-la. Saps com parlem d'escaldar? És bullir.
2: Quan està l'aigua bullint, ho introdueixo i què?
0: Espai,
2: ho deixo
1: un minutet.
0: Un minutet. Espai curt, d'acord? Aquesta aigua tu ja la pots aromatitzar el que tu vulguis. Pots ficar-li aquí herbes aromàtiques, pots ficar-li llimona, pots ficar-li una mica el que tu vulguis, d'acord? I en aquest cas el que vaig fer és ficar-li una mica de llaurer, fulles de llaurer, d'acord? I uns grans de sal, indudablement, i uns grans de pebre, d'acord? Dos minutets, vinga, fora. I això, un drap de cotó, d'acord? I ho posem a sobre. Uh-huh. Si no tenim un drap, una mica de paper de cuina.
2: Paper de cuina i ho sí.
0: D'acord, ja ho tenim a secret. Després, el que he fet ha estat un farcit, d'acord? Com ho he fet? He bullit una mica d'arròs blanc, d'acord? I després l'he fet com ho fan ells, que és amb carn de porc picada, d'acord? Aquí l'he ficat ceba, pebrot vermell, pebrot verd...
2: Quin seria l'ordre? Primer preparem les verduretes amb
0: sí,
2: la carn?
0: Sí, tenim la col bullida.
2: Sí, això ho tenim ja reservat.
0: Tenim una mica d'arròs bullit també, arròs blanc normal i corrent.
2: El tenim reservat
0: ja
2: també.
0: Ja tenim reservat i ara el que es tracta és de fer un saltejat, una mica, pues, treballar-lo una mica amb la carn picada de porc, que no s'agrada el porc, ficar-li vedella, d'acord?
2: Uh-huh.
0: La carn picada.
2: Això sobre gustos,
0: exactament.
2: El que tinguem a la nevera.
0: I una mica les verdures. Les que tinguem, jo he posat els dos pebrots, el verd i el vermell, una mica de ceba, una mica d'all, d'acord? I l'he ficat una pastanaga molt petitona. No cal ficar-la bullida perquè com la tallo molt primeta, i a mi m'agrada trobar-me després les verdures, aquest moment del dente,
2: una miqueta
0: saps?
2: Cruixent.
0: O sigui que, doncs amb aquest saltejat ja trobarem que ja es trenca una mica la fibra de la pastanaga i ja queda així doncs, tendreta, d'acord? Doncs quan ja ho tenim, d'acord? Doncs ja està.
2: Alguna espècie, alguna...
0: Jo he posat sal i pebre. Segurament ells doncs, li ficaran...
2: T'ho dic perquè, clar, a vegades, segons quin país, utilitza espècies.
1: Sí, el que passa que van jugant una miqueta depenent també del que tenen a l'abast, no? La recepta original que estem parlant d'uns plats que eren econòmics de quan les guerres, de quan allò, que l'aprofitament de tot el que tenies i amb això ho feies. Doncs, a més, una de les característiques també, heu dit que era de la fulla de la vinya, fan de la col, però també hi ha una fulla molt comestible, que la tenim molt a l'abast, que és la de la morera. La fulla de la morera també serveix per fer el farcit aquest. A més, es pot fer de dolços o de salats. Si en fem de dolços, es poden aprofitar més i tot el fruit de la mateixa morera amb el seu temps, quan està ben madureta, no?
2: La morera, té fruits a l'arbre?
1: Sí, la morera. La morera, que és arbres que en tenim...
2: Sí, sí, que està plegat aquí, no? El que menjàvem els cucs de seda, que els
0: dinàvem... Ai, a mi m'ha vingut això, eh?
2: És que som d'una quinta,
0: sí,
2: també, tots.
0: Sí, sí,
1: jo sempre he dit que és comestible o no. Si sol menja el bitxo aquest, jo també.
2: Sí, bueno, també mengen les rates altres coses, no les menjo jo.
1: Bueno... Perquè no en tenim gana, no?
2: Bueno, perquè hi ha coses que no entren per tampoc.
1: Llavors, es pot fer també amb la fulla aquesta de la morera, sí, per als dolços i per als...
2: També l'escaldarem, igual
1: també,
2: que fèiem
1: sí,
2: amb la col,
1: el procés
2: col,
1: és aquest, clar. Fins i tot, si te n'adones, els bolets mateixos s'haurien d'escaldar també per treure la potència química que porten, que si menges molt també et poden fer malament, encara que sigui un rovelló, no? Tot s'hauria d'escalfar, però en aquest cas no ho fem, vull quasi, no? Hi ha bolets que sí que s'han de fer, d'escaldar per cap remei. Llavors, totes les fulles aquestes, tant de la col com la de la vinya com la de la morera, s'han d'escaldar un parell de minuts amb aigua bullint, amb sal, i després passar-les amb aigua freda, tallar-li el tallo, i ja en tenim allà la fulla per farcir-la. Com ho feien ells? Doncs, bueno, tenien un tocino de com cansalada fumada, que això és el que primer ficaven a la paella, a la cassola. Ho remeraven i quan estava allò ben cruixent, feien treure aquest tocino i tiraven força ceba, molta ceba. Quan la ceba ja la tenien tota feta, doncs, i tornaven a llançar el tocino aquell que ja havia tret tota la grasseta aquella, no? Llavors, rentaven l'arròs, una rentada, i ho ficaven a dintre. També la carn de porc o de vedella, ho rostien allà una miqueta, i posaven allà les herbes aromàtiques, la farigó, la mejorana, si en tenien, les que volguessin, no? Perquè això va a gustos. Llavors, una vegada això ja estava fet, li tiraven la tomàquet i ho apartaven. Ja tenien el farcit allà, que quan estava fred ho treballaven molt a les mans, amb l'olor de l'arròs es quedava tot una pilota.
2: Tot integrat,
1: no?
2: I tot ben barrejat.
1: Llavors només tenien que fer el següent pas, que el següent pas era escaldar les fulles aquelles que ja les tenien precuites i ja refredades, ho farcien, feien un rotllet, doblegant les puntes cap a la dintre perquè no sortís el farcit, i això ho posaven tot al voltant d'una cassola. Aquesta cassola, a part, abans hi posaven trossets de col, o fulles de col, o los tallos de col a sota perquè no se n'enganxés. I això omplien tota la cassola aquella amb l'aigua aquella que havien bullit, lo que és la fulla de la col, doncs aquella aigua la tiraven a dintre, li fotien una miqueta de tomàquet, una miqueta de sal i pebre, de lo que sigui, i allò ho tapaven al final com fulles de col una altra vegada, o les fulles que ha de fer servir, i allò es tirava de 3 a 4 hores bullint a...
0: Molt lent.
1: Inclús ja prenien temps, perquè qualsevol celebració que hi havia d'un bateig, una boda o un compleany, sempre hi havia d'haver allà una cassola amb el salmà de fet, perquè era el més tradicional que hi havia, no? Llavors, quan la gent hi arribava allà, si hi havia una cassola, bueno, avui ho passarem bé, perquè avui sí que...
2: Era sinònim de...
1: Correcte, i bullint, no? I bullint, perquè d'allà de la cassola passava els plats del servici, i bueno, era un plat que no s'han oblidat d'allà ja s'ha...
2: Pel meu gust, massa col, massa fulla de col, és la versió que ens donava.
0: Però
1: no,
0: està molt bé, perquè a més aquesta salsa de tomàquet que ells la posen dintre, jo l'he posat en aquest cas per
2: això, ens havíem foto. Quedat que tu ara sí. jo havia preguntat doncs, si li havies posat alguna espècie, doncs sí. Se li pot posar, però exactament. Un cop teníem tota aquesta carn rostida, pues tot ja això, està. Què?
0: Pues
2: barrejaves amb el
0: sí. deixem
2: amb
0: una mica, refredar una mica, sí, d'acord, quan ja tenim tot l'arròs, la carn i les verdures ja fetes, deixem refredar i després es tracta, doncs pues, o si fessin canelons, a cada fulla de col, d'acord, a cada fulla, doncs anem a ficar-li una mica, enrotllant, i fem aquests paquetets. Quan ja tenim els paquetets, jo el que he fet és 4 o 5 tomàquets ben vermells, les he punxat amb una cassola una mica d'oli, sal i pebre, d'acord, i he fet una salsa de tomàquet. A mi m'agrada sempre la salsa de tomàquet, jo faig el tomàquet amb pèl i tot, d'acord? I després el que es tracta és amb el túrmix, val? Donar-li una bona repassada, que quedi ben polit, i el que he fet és això, el muntatge està una mica la salsa de tomàquet, d'acord? A sobre d'un plat, una safata, he posat les farcilles de col, en aquest cas la sarmale, de la meva manera més tradicional d'aquí, portant-la
2: una miqueta adaptada a la cuina occidental.
0: I jo per fer la foto, per fer-lo bonic, he fet uns rosetones d'alioli, d'acord? A sobre, i l'he ficat una mica al forn, així com un forn ràpid, d'acord? I nada, l'he decorat la primera fruta que he agafat.
2: És que a més l'has posat aquí una mora o què és
0: un
2: això?
0: Un gers.
1: Com no podia ser d'una altra manera, la Maria que té una gràcia especial per a les decoracions, que és com s'ha de fer les coses, el punt final és el que s'entra més per la vista, no?
0: Però la manera tradicional de menjar aquesta recepta, el sarmale, a Romania, és, en aquest cas, és tenir aquesta cassola que l'ha dit, no? José que ha explicat que està allí, i tu agafes el tros de col a la mà, d'acord? I ja ho fiques dintre, te fas, o sigui, en família, en rodona, no?
1: És, un caloló.
0: Cadascú se fa el sarmale a la seva manera, i s'ho mengen així, ho fan a la mà, o sigui, que a la taula, i això s'ho van menjant. És un plat de compartir, o sigui, els humanesos, és com tot, no?
1: És com programa... les gatxes aquí per la part d'Andalusia, bueno, o qualsevol puesto, no? Uh-huh. És un plat que es menja a cullera, es posa la cassola al mig i tothom passa endavant, passa enrere. Sí. Llavors, la facilitat d'aquest plat és que, per exemple, si en els oients algun està acostumat a fer-ne una bolognesa, diguéssim que la bolognesa, boi quasi, sembla igual. Pots ficar-li les verdures, en aquest cas ja no parlem de la recepta autòctona, sinó que li pots ficar la pasta en aigua. Com si fos una bolognesa, ho pots fer igual, i li pots posar l'arròs. Moltes d'allò dius, ostres, però si li estàs posant l'arròs que no l'has bullit. Sí, però és que després ja hem comentat que es tira 3-4 hores l'arròs que està bullint dintre de l'envoltori, que és el que li fa la pressió i que ho fa juntar-ho tot, no? I aquesta és la gràcia d'aquesta roca, que tot el midó va dintre de la roca.
2: Us haig de dir que estem fora de temps, però ens hem passat ja de llarg.
0: Bueno, però és que la culpa és d'ell.
1: Sempre.
2: Menys la Mari i qualsevol altra.
0: El cas és que jo veig, Ferran, que aquests programes de cuina que es fan aquí a Calafell Ràdio són molt necessaris, perquè jo que m'enredico a fer tallers juntament, que també ho vas fer amb ell durant molts anys, però, per exemple, l'altre dia vaig fer un xucuquin aquí al mercat de Calafell. Va ser increïble que vas fer una recepta superfàcil, que era un barat en escabeig. Algo tan simple com un escabeig, hi ha tantes preguntes darrere, o sigui, estic molt agraïda, Ferran, per donar una mica de veu a les receptes, de veritat. Jo sempre dic que és més fàcil de fer-les que d'explicar-les, d'acord? Però, sí. Bueno, la qüestió d'estar setmana rere setmana aquí, pues això, donant aquests petits tics, no?, mundials, però al final portar-los sempre, no?, al nostre territori, no?, que és aquí, no?, a Calafell. Doncs la veritat és que és molt necessari la cuina, és vital, és aprendre i sobretot mostrar interès.
1: Ensenyar, és una de les coses que tenim.
0: Ensenyar i mostrar interès.
1: Els grans cuiners, ja no dic per mi, sinó dels que he conegut, ha sigut gent que els ha agradat ensenyar tot el que té dintre, per què serveix anar-te a l'altre món, portar-te tot aquest coneixement, no? Són molts cuiners bons, m'ho han explicat, altres, pues, no t'han volgut ensenyar res perquè tenien por de que si triguessis la recepta, però no, senya-ho, home. I a mi sempre, en aquest cas, sempre m'ha agradat treure-ho tot del cos perquè un altre ho aprengui
2: i
0: compartir, com la cuina.
2: El que sigui la teca, això agrada,
0: Exactament,
2: i a més, doncs, sempre la gastronomia present en aquests espais radiofònics. Doncs, a la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera, avui amb el Josep Martí, que ens ha acompanyat avui amb aquesta, que era un marquer?
0: Sarmale.
2: Va dir Marsale, però que li canvio el nom a tot, eh? Després ho compartim a les xarxes socials. Mari, Josep, gràcies per venir a la ràdio.
0: Moltes gràcies.
2: La propera.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent aquest mes de maig. Aquest divendres serà en directe, recordem, a partir de les 11 del matí. Ho podran seguir per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny, dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'Estat. Desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i a Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona aprova la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals, entre ells el Consell Comarcal del Baix Penedès. I més notícies, la pensió de jubilació mitjana a Catalunya es situa en els 1.600 euros mensuals al mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. I creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Entre gener i l'abril es van comptabilitzar més de 3 milions de pernoctacions.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
12: El Calafell la menorquina aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Em sembla que va ser ahir, eh? Que a les dades del dia, a les celebracions del dia, celebràvem el Dia Mundial de Dràcula. Jo no he sigut gaire amant de Dràcula. Sempre m'ha fet una miqueta de llullo, una miqueta de por. Tame Impala, amb Jenny, amb aquesta versió remix de la seva cançó, que es diu així. Es diu Dràcula. Déu-n'hi-do.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ja sabeu que cada dia en el tram final, abans d'arribar al final del Calafell Matí a Calafell Ràdio, el que fem és donar un cop d'ull a l'agenda cultural, el que s'ha programat per aquesta setmana a Calafell, i us ho comentem en aquests minuts de ràdio, aquí en el Calafell Matí a Calafell Ràdio. Vinga, moment d'entrar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda i parlar d'aquestes activitats que s'han programat, com, per exemple, l'activitat que es farà demà dijous, dia 28 de maig, a partir de les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris. El Cinema Fòrum El Círculo. Vine a participar en el Cinema Fòrum del documental d'Ivan Roiz i d'Álvaro Priantes al voltant dels cercles d'homes. Parlarem de la masculinitat amb els ponents Justo Fernández i Enric Urbano des d'una reflexió autocrítica. Activitat gratuïta per majors de 16 anys, no cal inscripció prèvia. Hi haurà un servei de canguratge gratuït per infants majors de 6 anys. Doncs demà al Centre Cívic Cinema Iris, 18 hores, 6 de la tarda, Cinema Fòrum El Círculo. I aquest divendres, dia 29, torneig de futbol a la sorra, organitza la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell. A partir de les 4 de la tarda, el punt de trobada serà el casal jove de Segó. Gaudeix de l'esport en un entorn únic. Els partits es jugaran a la sorra, sobre la sorra, en equips de 5 jugadors, jugadores més porter, fomentant el joc en equip, el respecte i la diversió. La inscripció es pot fer per equips fins a 8 persones per facilitar les rotacions. L'activitat està pensada per passar-ho bé, crear un bon ambient i compartir una jornada esportiva a l'aire lliure. Cal fer inscripció prèvia. Tindran prioritat els joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació a www.joventut.calafell.cat. www.joventut.calafell.cat. Recordeu, aquest divendres per la tarda, a partir de les 4, torneig de futbol a la sorra. Més informació en el web municipal calafell.cat o també al web de la joventut de l'Ajuntament de Calafell. I aquest dissabte, 30 de maig, que per cert és Sant Ferran, és 30 de maig, festival de final de curs Vicente Vicària de l'Almas en Rocieras. Ja sabeu, l'entitat calafellenca celebra com cada any el seu festival final de curs en homenatge a Vicente Vicària, que va ser fundador i president durant molts anys d'Almas Rocieras. En aquest festival, que engega a partir de 4:45 de la tarda en el Teatre Joan Colet de Calafell, aquest dissabte per la tarda, hi participaran la Casa d'Andalusia de Cunit, Baix Penedès, Gracia Flamenca, Danza Flor de Azar, Escola de Dansa Calafell Diana i els grups de ball i castanyoles Almas Rocieras amb el professor Sebastián Cano El Taranto. L'entrada és totalment gratuïta. Dissabte a la tarda, no et perdis aquest festival final de curs Almas Rocieras en honor, en homenatge a Vicente Vicària. I aquest diumenge, dia 31 de maig, a partir de les 10 del matí, Festa de la Bicicleta. La concentració es farà a les 10 del matí davant del poliesportiu Joan Ortoi, el pavelló Joan Ortoi de Calafell. Sortida a les 11 i hi haurà un recorregut no competitiu fins al Port de Segur de Calafell i també amb tornada. La distància recorreguda serà d'uns 10 quilòmetres aproximadament. Hi haurà un avituallament i motxilla de regal per tots els participants. També hi haurà el trofeu a la bici més original i als participants de més edat. Hi haurà un sorteig de regals entre els participants, els tiquets de 2 euros. Hi haurà regals com bicicletes, pilotes o motxilles. Inscripcions que ja han finalitzat, segons ens han explicat. I és organitzat pels amics de la bicicleta de Calafell, també la regidoria d'esports de Calafell. I tot passarà aquest diumenge, dia 31 de maig, a partir de les 10 del matí, al poliesportiu Joan Ortoi, amb aquest recorregut, a la Festa de la Bicicleta. També hi haurà la 6a exposició de bicicletes clàssiques. No us ho perdeu.

0: I també aquest diumenge dia 31, entre les 11 i les 12 del matí migdia, hi haurà una visita guiada al Castell de la Santa Creu de Calafell. El preu és la tarifa d'entrada habitual, més 2 euros de suplement del guiatge. Recordeu que els calafellencs, calafellenques empadronats, empadronades, tenim entrada gratuïta al nostre patrimoni, per la qual cosa només haureu de pagar els 2 euros de suplement del guiatge. Recordeu, al Castell de la Santa Creu de Calafell hi haurà aquesta visita guiada aquest diumenge 31 de maig a partir de les 11 del matí. És l'edifici més emblemàtic de tot el municipi de Calafell, el Castell de la Santa Creu. Es recomana fer reserva prèvia al telèfon 977-69-46-83, 977-69-46-83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Doncs ja ho tenim, és l'agenda cultural per aquesta setmana al nostre municipi, a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar.
3: Primera llista.
0: Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
3: Backstage.
0: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Amb Samuel Baus.
2: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Doncs vinga, va. Anem tancant l'edició del Calafell Matí d'aquest dimecres. 7 de la nit, arribem a la 1 en punt del migdia. Tanquem edició del Calafell Matí. Sempre al llarg de 4 hores, ja sabeu, actualitat, entreteniment, bona música i demà dijous aquí estarem. Recordeu, demà l'alcalde a la ràdio a partir de les 9:30 i fins les 10. 977-69-9100, obrirem línies, ja ho recordarem, però també el nostre WhatsApp amb les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes a través de missatges de text, notes de veu. 647-751-883, 647-751-883. Marxem amb música. Release Me, amb la sueca Agnes, que ens ajudarà a apropar-nos a la una. Salutacions del Ferrambo, que en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies i fins demà. Adeu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! Volem esplar de penya!
1: Personal. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 27 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: Aquest divendres, l'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent a aquest mes de maig. Començarà com és habitual a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per la ràdio en el 107.9 de la FM, també per streaming a calafell.tv. D'aquí uns minuts parlem dels punts de l'ordre del dia. Abans tenim altres notícies. Les resumim primer en titulars. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'estat. Desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió de subvencions corresponents en anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels consells comarcals, en aquest cas el Consell Comarcal del Baix Penedès. La pensió de jubilació mitjana a Catalunya se situa en els 1.600 euros mensuals aquest mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Calafell la menorquina aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà aquest divendres sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. En total es debatran 23 punts, comptant els precs i preguntes, a una sessió que començarà com és habitual a les 11 del matí a la sala de plens de les dependències municipals del carrer Sant Pere del nucli de la platja de Calafell. Recordin que es pot seguir en directe a través d'aquesta casa, Calafell Ràdio, en el 107.9 de la FM i també per streaming a calafell.tv, Calafell Televisió. Entre els punts de l'ordre del dia destaca l'aprovació definitiva del reglament d'ús de la deixalleria municipal de Calafell. També hi ha diferents temes econòmics que passaran per la sessió plenària, així com la proposta sobre l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de prestacions patrimonials públiques no tributàries del Servei de Subministrament d'Aigua Potable i Serveis Accessoris. Pel ple també es passaran 3 mocions, una del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i l'altra moció, les restants, del partit de Vox.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest dissabte, 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. A les 11 del matí es durà a terme una xerrada adreçada a tots els públics, on explicaran com va començar el centre, quines espècies ingressen habitualment, com es gestionen i quins són els objectius i reptes de futur. També compartiran algun dels projectes de conservació i investigació que s'estan duent a terme actualment al CREAC de Calafell. A les 3 de la tarda tindrà lloc un taller bàsic d'il·lustració científica destinat a persones majors de 14 anys, en el qual s'aprendrà a diferenciar morfològicament dues espècies de tritons amb les quals es treballen en projectes de conservació. És el tritó del Montseny i el tritó palmat. Mitjançant l'observació i la il·lustració científica, es descobrirà les seves característiques principals i la importància de conservar aquests amfibis i els seus hàbitats. Les activitats del CREAC per aquest dissabte són totalment gratuïtes, però les places són limitades. Per tant, és imprescindible inscriure's prèviament per poder participar. Ho podeu fer a través del correu electrònic educació@creac.cat. Repetim, educació@creac.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'Estat. En aquesta cita, dos dels noms més destacats del cartell seran Marta Santos i Andy, que encapçalaran una nit dedicada al pop en espanyol en plena temporada d'estiu. L'esdeveniment forma part de Cadena Dial, la gira d'estiu que combina actuacions de grans artistes del panorama musical actual amb noves veus emergents. A Calafell també hi participaran Andrés Suárez, Calen, La Llave, Sònia Gómez i Borja, completant un cartell variat pensat per a tots els públics. La gira recorrerà diferents punts de la geografia espanyola entre el 17 de juny i el 5 de juliol. La parada al municipi de Calafell serà una de les cites destacades a la costa tarragonina dins d'aquest tour musical estiuenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els ajuntaments de Cubelles i Cunit han reclamat a la Generalitat de Catalunya la segregació de l'àrea bàsica de salut, l'ABS, que ara comparteixen els dos municipis. Els dos alcaldes, Rosa Fonoll i Jaume Casanyes, han escenificat la petició aquest dimarts des del CAP de Cubelles, on han defensat que cal millorar l'atenció sanitària i adaptar els serveis al creixement demogràfic de la zona. Pròximament presentaran una carta al Departament de Salut per demanar una revisió de la planificació de serveis de la zona. Els dos alcaldes han coincidit a remarcar que Cubelles i Cunit creixen anualment a prop de 1.000 nous residents i han criticat que els serveis públics no evolucionin al mateix ritme. Escoltem les declaracions de l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes. Demana a la Generalitat que s'anticipi al creixement de població.
3: No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí el Garraf, el Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi.
0: Diu que l'atenció sanitària està arribant al col·lapse a causa d'haver de compartir equip mèdic amb Cubelles.
3: Els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
0: D'altra banda, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, recorda que la població es triplica a l'estiu i lamenta la falta d'un increment de serveis mèdics.
4: A l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com a Cunit, perquè som dues poblacions quasi bé igual amb habitants, i a l'estiu també arribem 40-50 mil, i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
0: Per tant, han advertit que el servei sanitari es troba molt tensionat, especialment durant els caps de setmana, quan l'atenció d'urgències queda centralitzada a Cubelles. Aquesta situació obliga els professionals a desplaçar-se constantment entre els dos centres i genera situacions properes al col·lapse. S'ha defensat que la segregació permetria que cada municipi disposés de la seva pròpia direcció, més professionals i una ampliació dels serveis disponibles. D'altra banda, els dos alcaldes també han aprofitat per reivindicar que s'acceleri la construcció del nou hospital comarcal previst a Vilanova i la Geltrú.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit comarcal. La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurineal per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats als Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 52.200 euros per al curs 24-25 i de 52.200 euros per al curs 2025-2026 dins del programa de mobilitat. Dins d'aquest programa es finança una part del transport escolar de caràcter no obligatori, d'acord amb l'actual marc de col·laboració, que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar al Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés al centre educatiu dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Una complexa operació policial que implica la Policia Nacional, Europol, la policia de Hannover i autoritats franceses ha permès desarticular una banda internacional que es dedicava a crear i comercialitzar programes informàtics per cometre estafes bancàries i el blanqueig dels botins a través de criptomonedes. Se'l seguia la pista des de l'any 2022 i finalment hi ha tres persones detingudes. La investigació, a més, ha permès localitzar 1,5 milions d'euros en criptomonedes i s'ha acreditat un perjudici econòmic de més de 4 milions d'euros. L'organització tenia ramificacions a diversos països europeus, com Espanya, França, Països Baixos, Àustria o Alemanya. A Catalunya s'han fet registres també, en aquest cas al Garraf, Sitges i Barcelona. La banda operava sota el nom de Crime Service i dedicava a facilitar a altres delinqüents eines credencials bancàries robades perquè fossin ells els que executessin les estafes. S'enduia una comissió de cada estafa i els beneficis els convertien en criptomonedes o productes de luxe. A través de canals de missatgeria, l'organització enviava l'accés als anomenats kits de phishing que incluïen bases de dades bancàries i credencials de les víctimes. A més, la mateixa banda també executava directament campanyes de phishing. L'impacte és a escala internacional. Més enllà dels països europeus on operava, existien també ramificacions al Marroc i als Estats Units. De fet, alguns dels investigats havien estat ja detinguts per l'FBI. La cooperació policial i judicial internacional ha estat clau per poder desarticular aquesta banda. Els tres detinguts, considerats els responsables de la infraestructura tecnològica de l'organització, tenien una elevada capacitació tècnica i estudis universitaris. Ells s'encarregaven també del blanqueig dels beneficis obtinguts de les estafes. Els investigadors creuen que l'estafa podria superar els 4 milions d'euros, ja que encara hi hauria algunes víctimes de diferents països que encara no han denunciat els fets. La investigació, per tant, continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: La pensió per jubilació a Catalunya, la pensió mitjana, va ser el mes de maig de 1.600 euros, segons dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En concret, a Catalunya hi ha 1.211.645 persones jubilades que cobren pensió, xifra que arriba als 6,7 milions a tot Espanya. En total, a Catalunya hi ha 1.818.353 persones que cobren una pensió, ja sigui de jubilació, de viudetat, d'incapacitat permanent, d'orfandat o a favor de familiars. La xifra total a Espanya s'eleva a 10,48 milions de pensionistes, situant la nòmina total a pagar per part de la Seguretat Social en 14.365 milions d'euros, un 6,16% més que fa un any.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Les notes de tall a la universitat en augment. Com han canviat en cada grau des del 2010? La nota per accedir als graus universitaris fa anys que puja a la majoria d'estudis, però també hi ha casos on, en caure la demanda, la nota de tall ha baixat. Fa 14 anys que el doble grau de matemàtiques i física, per exemple, a la Universitat Autònoma de Barcelona encapçala el rànquing dels estudis universitaris on cal una nota més alta per accedir. Rep entre 50 i 100 sol·licituds per només 20 places i això fa que durant anys la nota d'admissió mínima no ha baixat del 13 sobre 14. Entre les carreres amb la nota de tall més alta l'acompanyen tot sovint l'alt grau del mateix tipus que s'imparteix al grau de Medicina a diferents universitats i algunes branques de l'enginyeria com la biomecànica, l'aeroespacial o la física. Recentment també destaquen aquesta llista el doble grau d'enginyeria informàtica i matemàtiques amb una nota de tall disparada durant els últims anys. Alguns d'aquests graus estan entre els que reben any rere any més sol·licituds en comparació amb les places que s'ofereixen. Diverses carreres de Medicina i Odontologia arriben a tenir més de 6 i 8 peticions de matrícula per cada plaça disponible. Però més enllà de carreres de més difícil accés, ha anat evolucionant les notes de tall al llarg dels anys. En conjunt, també n'hi ha que perden pistonada. Les notes de l'ESPAU van augmentar-ho durant els últims anys, però hi ha algunes que perden pistonada i que han baixat. Hi trobem carreres relacionades amb llengües estrangeres o el disseny de videojocs. També es destaquen moltes de l'àmbit de la comunicació i el cinema. En aquest grup de carreres on la demanda ha caigut destaca el grau en periodisme, que va arribar a ser el cinquè estudi amb la nota més alta fa 15 anys i ara ocupa la posició 114.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament de Roda de Barà, el Tarragonès, ha lliurat les claus de 3 pisos de lloguer assequible a la zona de la Barquera. La convocatòria es va obrir l'any passat per adjudicar 4 pisos en règim de lloguer, d'aquests reservats a joves de fins a 35 anys. Es van presentar 14 sol·licituds, 8 de les quals es van descartar per no complir els requisits d'ingressos, les obligacions tributàries o bé d'empadronament. Els preus de lloguer oscil·len entre els 300 i els 450 euros, segons els metres quadrats de cada habitatge i els espais vinculats, com ara si té aparcament o jardí. La formalització del contracte del quart habitatge de la convocatòria situat al carrer Miramar es farà aviat, segons apunten. Els tres habitatges lliurats estan al carrer Teide i General Prim, en un edifici plurifamiliar de la zona de la Barquera, a Roda de Barà. Les superfícies construïdes dels pisos oscil·len entre els 70 i els 115 metres quadrats, amb una ràtio màxima d'ocupació de 4 persones per habitatge.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Han crescut, per tant, un 10,23% les pernoctacions en allotjaments turístics. Ha estat durant el primer quadrimestre de l'any en comparació al mateix període de l'any passat. Entre abril i gener s'han registrat més de 3.305.000 pernoctacions, segons dades del Turisme Data System d'Eurecat. Pel que fa als principals mercats emissors, tots presenten una evolució positiva. Destaca el creixement del mercat irlandès, amb un increment del 16,72%, i dels Països Baixos, amb un augment del 15,37%. També pugen les pernoctacions del mercat espanyol, un 9,09%, el francès, un 8,80%, britànic, 7,61%, alemany, 7,04% més, i el belga, un 2,33% més. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, afirmen que s'està avançant en la desestacionalització de l'activitat turística. També celebren que l'aeroport de Reus hagi avançat la temporada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant amb tota la informació esportiva.
2: El Calafell a Menorquina aconsegueix passar les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. Partit molt igualat al Joan Ortoll, que va acabar amb un empat a 3. Gols de Carles Domènech, que va fer doblet, i Jepi Selva. Les dues pròrrogues no van desempatar el duel decisiu. Jero García, Carles Domènech i Joan Pujalte van anotar 3 gols a la ronda de penals, que van donar la victòria definitiva al conjunt de Cabestany. Les dues primeres semifinals es disputaran fora de casa contra el Deportivo Liceo el 29 i el 31 de maig. S'han classificat també el Barça i l'Igualada Rigat.
1: Calafell Ràdio. Els esports.
2: L'equip Fem 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la 7a posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll de Calafell per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del Fem 11 en aquesta temporada. Ens explica la seva experiència i l'evolució fins ara.
5: L'experiència espectacular. Va ser un inici de dubte, no? d'inici, d'experiència, d'intentar transmetre el que tot he après anys rere anys a l'Hockey Lliga, a campionats, a tornejos, a tota l'experiència que he adquirit, transmetre-la a l'equip, anar millorant, aplicant els entrenos de dalt, de nivell, a la part baixa de les categories, i a part va ser del meu pare, que ha sigut entrenador també, d'entrenadors d'Hockey Lliga que he tingut, i una mica anar implementant això, i al final ja et vas fent entrenador, et vas fent a l'equip, els exercicis, els dies d'entreno, els dies de partit, et vas rotant, et vas acostumant, i al final va sonar la flauta, van aconseguir-ho als campionats, i ha hagut una millora brutal de l'equip, això no ho negaré mai, perquè em van plantejar un equip a principi de temporada que tothom et plantejava el pitjor, que perdíem 10-0, i al final hem aconseguit una fita històrica, jo crec, pel Club Patí Calafell, que és per remarcar a la història, sí.
2: El Borja es troba vinculat a aquest esport des dels 3 anys i la seva experiència la trasllada al seu equip. L'escoltem.
5: Porto tota la meva vida al Club Patí Calafell, no he sortit mai d'aquí. Porto des dels 3 anys que vaig començar a patinar fent esplai a patinatge per la meva germana que feia patinatge. Arrel d'aquí, el meu pare és d'aquí, de Calafell, de tota la vida, ha jugat sempre al Calafell, ha sigut capità, ha arribat al primer equip i tot, i al final ve de família, el meu pare, el meu tiet i els meus cosins, i al final pues, vas arribant, vas pujant categories, va arribar el moment amb 16 anys, que 16 i 17 que debutes a l'Hockey Lliga, comença a tenir nivell, arribes a campionats de Catalunya també en categoria la B infantil, veus l'opció d'anar a competir, li demanes al teu pare que t'ensenyi més, anar a competir a tots els jocs, tens equips potents i al final et vas formant, vas adquirint més coneixement, vas aprenent dels errors, hi ha moments durs, hi ha moments bons, i al final vaig tenir l'oportunitat de debutar a l'Hockey Lliga, també a l'Europa, a la Champions, i marcar gols també, o sigui que és un goig. Va arribar el moment ja que després de 4 anys a l'Hockey Lliga ja vaig decidir donar un pas a la banda i deixar pas als joves també per tema d'estudis, no? Que al final viurem del que estudiarem. I bueno, estic molt orgullós de tot el treball que he fet i intentar transmetre a la canalla del Club Patí Calafell tota l'experiència i tot l'aprenentatge, perquè jo crec que s'ho mereixen. aquí s'estan fent les coses bé, hi ha una bona estructura i si tots treballem junts en una direcció, jo crec que els fruits sortiran sols.
2: El Club Patí Calafell vol apostar per l'hoquei femení i busca noves jugadores de diferents edats. Ens ho explica el Borja Espinosa.
5: Feia anys que jo crec que el Club Patí Calafell no tenia cap equip femení. Es va apostar per ell fa poc i aquest any ja ens han dit que la temporada que ve, la 2026-27, el club vol apostar per l'hoquei femení. Veiem que hem tingut un FEM15, a la categoria or tindrem un FEM17. S'aspira també en un futur tenir un equip sènior també. Tenim una fornada del 2015 del FEM13 i del FEM11 espectacular, amb un munt de jugadores, un munt de porteres. Jo crec que és el passeig l'oportunitat on és el punt d'inflexió on el club ha de potenciar més aquest apartat i si podem recollir a noies que vulguin venir a jugar, estan convidadíssimes a provar els divendres.
2: Una de les jugadores del FEM11 és l'Abril Uribe. Té 11 anys i va rebre la inspiració a través de l'oncle d'una amiga. L'escoltem.
6: Jo tenia una amiga que el seu tiet jugava a hoquei i llavors ella volia provar. Llavors jo la vaig acompanyar i vam passar uns dies d'entrenaments i tot això. A ella no li va agradar i es va desmuntar, però a mi sí que em va agradar, llavors em vaig quedar. Perquè, no sé, és bastant guai jugar a hoquei. El meu moment preferit dels entrenaments és el partit que fem al final dels entrenos, perquè així pues, posem en pràctica tot el que hem entrenat aquell dia. I el meu entrenador és estricte als entrenos, però també és molt divertit i és molt bona persona.
2: Com et vas sentir quan us veu classificar pels campionats de Catalunya?
6: Em vaig sentir pues, molt alegre i molt feliç perquè de tot el treball que vam fer a tota la temporada pues, va valdre la pena i vam tindre un gran resultat.
2: L'Ona Alborna té 10 anys i és la portera de l'equip.
7: Doncs anava veient els partits de grans de hoquei i les meves amigues ho feien, vaig provar i em va agradar. M'agrada molt ser portera de l'equip i m'agrada molt. He après a conviure amb les persones, a fer noves amigues i a esforçar-me al màxim cada entreno.
2: Quin consell donaries a una nena que vol començar a jugar a l'hoquei?
7: Que s'esforci i no es rendeixi mai.
2: I com ens podem esforçar, Ona, per poder ser bones jugadores d'hoquei?
7: Ens podem esforçar donant-ho tots els entrenos i donant-lo que tenim a dins.
2: Tot seguit escoltem a la Martina Boleda, té 11 anys i els seus familiars s'han dedicat a l'hoquei.
8: A tota la meva generació, com el meu tiet, el meu avi i tots han fet hoquei i jo vull aprovar també i em va agradar molt.
2: Com et vas sentir quan veu participar als campionats de Catalunya?
8: Pues molt contenta perquè tota la temporada van fer molt esforç per tot i ara que es veiés reflexat.
2: Què has après aquest any jugant al FEM11?
8: Pues que hem de jugar totes amb equip i que si marca un gol és per tot l'equip, no només ella.
2: Quin somni tens relacionat amb l'hoquei?
8: De ser jugadora professional de hoquei.
2: Tens algun referent, és a dir, alguna noia que...
8: Sí, l'Aina Florença.
2: A quin equip juga?
8: Al Palau.
2: La Jana Parte té 7 anys. En el seu cas, l'hoquei també ve de tradició familiar. L'escoltem.
9: Perquè el meu tiet abans jugava, el meu germà està jugant i la meva família li agradava aquest esport i quan ho vaig provar em va agradar. I el meu entrenador és molt simpàtic, estem contentes amb ell i ens ensenya moltes coses.
2: Molt bé, i com et vas sentir quan veu participar al Campionat de Catalunya?
9: Em vaig sentir molt emocionada perquè és una experiència molt divertida i contenta per anar-hi.
2: Quin consell li donaries a una nena que es vol dedicar a l'hoquei?
9: Li diria que vingués al Club Patí Calafell perquè és molt xulo aquest esport i que hi ha un... Bueno, que ens ho passem bé i que de mica en mica aniria aprenent més.
2: I quin somni tens relacionat amb l'hoquei?
9: El meu somni és que cada any pugui jugar amb un equip de les noies i que pugui tornar a anar als campionats de Catalunya.
2: Com dèiem al començar, aquest reportatge el podreu veure pròximament en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio. per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Gràcies, Roser, per als esports. Fins aquí l'informatiu del dia. Tornarem en properes edicions. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Adéu-siau.
1: L'informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: La justícia investiga si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, fiscals i policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Matí frenètic en la tempesta judicial contra el PSOE, amb la Guàrdia Civil entrant a la seu del Partit Socialista i amb el jutge imputant la gerent del PSOE i l'exsecretari d'Organització Socialista Santos Cerdán en el que fins ara era el cas Leire, Joan Bota.
3: Seria una mena de guerra bruta socialista contra les investigacions en contra seu. Inicialment el cas Leire investigava si aquesta exmilitant socialista havia conspirat per frenar investigacions contra el PSOE. Ara el cas escalaria per determinar si l'encàrrec en realitat sortia del mateix partit i en aquest cas saber amb quins diners es pagava.
1: Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats. Sembla que no tenim... Ara sí, digues, endavant, Dani.
4: Sí. Ja fa més de 5 hores que els agents de la UCO són a la seu de PSOE al carrer Ferraz per demanar documentació que vincule el partit amb la suposada guerra bruta de Leire Díaz contra policies i fiscals, com ara pagaments a l'exmilitant socialista. És per això que el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional també ha ordenat l'entrada al domicili de Santos Cerdán i ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE a la gerent, a un exdirigent del partit, entre d'altres. El cas està sota secret de sumari, però el jutge considera que els delictes investigats són molt greus.
5: Doncs, mentrestant, Pedro Sánchez hi treu importància, nega irregularitats del partit, però promet madura si es demostra el contrari. Es multipliquen les causes judicials, però Pedro Sánchez es blinda, descarta convocar eleccions anticipades i diu que està justificat esgotar la legislatura.
6: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España, y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura.
1: De seguida, en aquest Catalunya migdia, tots els detalls i la reacció de l'oposició, encara amb la ressaca de tota la informació al voltant del cas Zapatero. Tot plegat al dia en què a Catalunya hi ha vaga general educativa a tot el país, tot i l'acostament d'ahir entre sindicats i govern.
3: Nova demostració de força de mestres i professors amb múltiples talls de carretera des de mig matí, manifestacions a diferents ciutats i un seguiment important de la vaga abans que les negociacions es reprenguin aquesta tarda.
1: Connectem amb Barcelona i també amb l'AP7 a la Roca del Vallès. Sara Canyete i Marta Vallès.
7: Sí, els sindicats demanaven una mobilització massiva i malgrat que el seguiment ha baixat respecte a les vagues anteriors, ho qualifiquen d'èxit i més tenint en compte, diuen, el desgast acumulat. Hi ha concentracions repartides per tot el territori i que volen mantenir en paral·lel a la negociació d'aquesta tarda. Els sindicats diuen que les converses amb el departament estan encaminades, però fan una crida a la prudència i veuen difícil tancar un acord avui mateix.
8: A la Roca del Vallès, la P7 s'ha convertit en un gran escenari on hi ha música, poesia i també reivindicació. Els docents s'hi han instal·lat per fer una demostració de força i diuen que no marxaran abans de les 5 de la tarda.
1: Però a banda de la Roca, els mestres i professors estan tallant ara mateix carreteres molt importants en diferents punts del país. Tenen la intenció de quedar-s'hi mentre duri la reunió d'aquesta tarda entre el departament i els sindicats. En aquest escenari avancem avui la informació del trànsit. Quina és la situació actual? Equip viari, Clàudia Serra.
9: Doncs aquesta hora segueix tallada en tots dos sentits. La P7 a Torredembarra afecta la via de Vilaseca al Vendrell, a Salt. La carretera està afectada de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, a la Roca del Vallès i a Cua de Mollet a Cardedeu. Tallada també en els dos sentits, la 2 a Lleida. En aquests punts i a les carreteres de l'entorn hi ha cues quilomètriques. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, Torredembarra, la 27 i la P2 i a Lleida la P2.
1: Ja veieu que la situació és molt complicada per aquestes protestes dels mestres i professors. A la crònica internacional, mentrestant, ofensiva d'Israel per ocupar més territori al sud del Líban, el dia en què l'exèrcit israelí assegura també haver matat el nou líder militar de Hamas a Gaza.
3: Tot plegat mentre els Estats Units i l'Iran continuen negociant un acord de pau a l'Orient Mitjà.
1: De tornada a Catalunya, avui us explicarem també que la fins ara diputada al Congrés dels Diputats, Pilar Calvo, es presentarà a les primàries de Junts per Catalunya per tal de ser la cap de llista a les pròximes eleccions municipals a Barcelona.
3: S'enfrontarà com a mínim a l'actual cap del grup municipal Jordi Martí, que també ha anunciat que vol ser alcaldable, això a l'espera d'altres possibles moviments, d'altres noms rellevants com el de l'advocat Jaume Alonso Cavillas.
1: I en temps de cultura, atenció al que us explicarem al Catalunya migdia avui. Denúncia de llibreters d'arreu del món que diuen que grans empreses tecnològiques els estan comprant milers de llibres descatalogats, antics.
3: Ho farien per per entrenar la intel·ligència artificial. El sector ho qualifica d'espoli i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic perquè després els destrueixen.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
1: Amb una gran protagonista avui a la informació esportiva, Alexia Putellas.
5: Aquest matí s'ha fet l'acte de comiat institucional al Camp Nou d'Alexia Putellas. Deixa el Barça envoltada de família, amics, companyes d'equip, exjugadors i directius.
0: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
5: I aquesta nit, després del partit que juga l'equip al Johan Cruyff, que comença a les 7, es farà el comiat a l'estadi amb tota l'afició i un comiat que podreu seguir en un tot cost especial que s'allargarà una mica més fins al final d'aquest comiat.
1: Ja hem repassat la situació complicadíssima per les protestes de mestres i professors. Hi ha moltes carreteres tallades. S'espera que aquestes protestes, a més, es mantinguin durant les primeres hores d'aquesta tarda. Per tant, si podeu evitar els desplaçaments en cotxe, eviteu-los. I si els heu de fer, obligatòriament, doncs estigueu molt pendents de les nostres informacions per saber on estan els talls i quines carreteres hauríeu d'evitar. I a banda d'això, com sempre, el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
1: Podríem passar la crònica d'ahir i la d'abans d'ahir, no? Perquè continua la calor, sí. Cada dia una mica més.
11: Cada dia una mica més i l'esglaó fort arriba demà i demà passat. Demà, per exemple, a Lleida Ciutat estan previstos 38 de màxima. Si s'enregistren els 36,5 de la més alta enregistrada mai en els últims 86 anys, que data del maig del 22, quedaria pulveritzada. És un exemple d'alguns dels valors que demà tindrem a Catalunya, no cal dir-ho, excepcionals. Falta un mes per l'estiu, estem a la primavera, però tenim una calor desbocada, desmesurada i, sobretot, preocupantment continguda, o més ben dit, regular, perquè el descens de temperatura previst per dissabte, diumenge i dilluns no és per refrescar, és per fer calor, però menys.
1: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, gràcies, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2 i gairebé 8 minuts. Ja fa 5 hores que la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Els agents estan buscant documentació que demostraria si la direcció va finançar operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la principal hipòtesi de l'Audiència Nacional. Per això aquest matí el jutge Santiago Pedraz ha imputat la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del socialista Santos Cerdán, a qui, per cert, els agents també li han registrat el seu domicili. Anem a la seu del PSOE, com dèiem, al carrer Ferraz de Madrid. Allà hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia.
12: Hola, bon dia. Es tracta d'un operatiu múltiple que ha desplegat la UCO des de primera hora del matí i que té com a principal escenari la seu socialista del carrer Ferraz, on ara ens acumulem desenes de periodistes a l'espera que surtin els agents. Segons fonts judicials, han vingut per demanar documentació que puga vincular el partit amb la suposada trama de Leire Díez destinada a desacreditar fiscals i policies que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquestes peticions d'informació s'han estès a altres domicilis de persones implicades en el cas, com seria l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació a una filtració interna. Es tracta d'actuacions ordenades pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc d'una causa declarada secreta i que ha ampliat el nombre d'investigats. Són el mateix Santos Cerdán, la gerent del PSOE, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats vinculats a Cerdán i un altre agent de la Guàrdia Civil. Noms que s'afegeixen als que ja estaven imputats, com l'empresari Pérez Dolcet i a la mateixa Leire Díez, que en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio s'ha mostrat sorpresa per l'operació.
13: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por sí. Eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
14: ¿Pero existieron pagos?
13: No.
12: El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán al PSOE, entre ells el diputat Juanfran Serrado, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències i falsitat documental, entre d'altres.
1: Bé, doncs es multipliquen les investigacions judicials, però Pedro Sánchez s'enroca i es nega a convocar eleccions anticipades. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitja el PSOE, ni tampoc per la imputació de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Paula, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
1: L'entrada de la UCO a la seu del PSOE, a Ferraz, ha enganxat Pedro Sánchez al Vaticà, a Roma. Estava reunit amb el papa Lleó XIV. A la sortida d'aquesta reunió, Sánchez ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes, en aquest cas Leire.
5: Sí, Pedro Sánchez s'aferrava a aquesta audiència amb el papa per desviar el focus i rebaixar la tensió després de la imputació de Zapatero, però li ha esclatat avui aquest nou cas que impacta de ple al PSOE. Sánchez nega cap irregularitat i també defensa la gerent del partit, però promet madurar si es demostra el contrari.
6: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
5: I ha arribat a insinuar que l'investigació d'avui pot acabar en res. Pedro Sánchez a l'expectativa, mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni s'ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat fer-ho per interès general.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
5: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas i els informes policials, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
6: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Però el president del govern espanyol hi arriben per totes bandes. El nou cas d'avui contra el PSOE se suma al de Zapatero. Demà comença també el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant ja la sentència contra l'exministre socialista Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
1: I mentrestant el Partit Popular descriu la situació actual com a agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol i més després de les darreres informacions que afecten el PSOE. Però els de Feijó no jugaran encara la carta de la moció de censura perquè ara mateix la perdrien. El PP diu que ha sondejat Junts, que es manté tancat en banda. Però avui el PNB ha reptat Feijó a presentar aquesta moció. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia. Se li acaben els qualificatius al líder del PP per descriure la situació.
15: La situació de agonia política en la que estem vivint. El ambient irrespirable.
14: Un Feijó que pocs minuts després de saber-se l'operació de l'UCO ha tornat a dir als socis que si no es mouen són còmplices d'un govern que és un famer. El PP reconeix intents amb Junts per convèncer-los per la moció de censura. Els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, Borja Semper, al matí de Catalunya Ràdio.
16: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
17: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
14: Però per al PNB la fórmula és una altra. Des del Senat, on es debatia avui una moció per reprovar el govern i exigir eleccions, una senadora llançava aquest missatge.
18: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
14: La via de la moció no és la d'Esquerra, diu Gabriel Rufián, que demana més transparència i avisa que exigiran eleccions només si...
19: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
14: Sobre el cas Zapatero també n'ha parlat Yolanda Díaz de Sumar, no li agrada, diu, però cal seguir defensa per frenar les polítiques que pugui fer la dreta.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre la situació política espanyola, sobre aquesta intervenció a la seu del PSOE, que continua a aquesta hora, i que estarem pendents de si continua o no a la segona hora del Catalunya Migdia, i també intentarem analitzar la situació política que es pot desencadenar després de totes aquestes operacions policials i judicials al voltant del PSOE i de Pedro Sánchez. Ara, però, faltant un minut per arribar a un quart de tres, estem molt pendents també de la protesta de professors i mestres que ara mateix tallen moltes carreteres principals a Catalunya. I és que avui és un dia clau pel sector de l'educació a Catalunya. Mentre els mestres i professors del país, com dèiem, fan una vaga general, aquesta tarda s'han de reprendre les negociacions entre el departament i els sindicats. I per primera vegada sembla que les postures s'han acostat. Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, que és el que demanaven els sindicats. Tot i això, els representants dels treballadors consideren que la xifra que proposa el departament és encara insuficient, Cristian Roldán.
20: Doncs sí, Educació ha acceptat substituir els diferents complements que va anunciar la setmana passada, el de cotutories, el de mentors de treball de recerca o el dels professors de centres de màxima complexitat, per un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris i, de fet, en una entrevista a Televisió Espanyola, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostrava optimista.
21: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
20: Els sindicats ara celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
22: Hauríem d'arribar a l'increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs, més o menys a aquest objectiu.
20: Com deies, Òscar, les negociacions es reprenen aquesta tarda a partir de les 3 i més enllà del sou, també sobre la taula hi ha diferents carpetes, com la dotació de personal, el pagament del deute dels estadis, que s'arrossega des del 2012, i el reforç de l'escola inclusiva.
1: Doncs tot i l'apropament i a l'espera del que passi la reunió d'aquesta tarda, la veritat és que els docents mantenen el pols contra el govern. Aquest matí hi ha hagut mobilitzacions i talls de trànsit arreu del país en una nova jornada de vaga general de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. A Barcelona, per exemple, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a arribar a Drassanes, on han tallat durant una estona la Ronda Litoral. Segons Educació, la vaga ha tingut un seguiment del 25% dels mestres, mentre que la

0: escepticisme sobre la possibilitat que avui mateix es pugui tancar un acord i recorden que més enllà del sou el col·lectiu s'ha mobilitzat per altres motius i insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
1: Que al final el sou evidentment és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
2: Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
0: Dels resultats de la negociació aquesta tarda també en dependrà que les vagues, que ara mateix estan convocades fins al 5 de juny, es mantinguin o no.
3: Durant tot el dia, de fet, hem estat pendents dels diferents actes de protesta dels mestres i professors a tot Catalunya que han provocat talls a la xarxa viària, a més en carreteres molt principals. Repassem les accions que en molts casos encara continuen a hores d'ara. Les repassem amb Marta Vallès, Clara Chavarría, Núria Peraire i Pere Joan Álvarez.
4: Aquí al tall de la P7, a la Roca del Vallès, unes enormes lones que pengen del pont de l'autopista miren de fer ombra. Mentre a l'escenari que s'ha muntat sona la música i escoltem poesia, també hi ha molta, molta reivindicació i molta convicció que no hi ha marxa enrere. Maria Oliver, dels docents del Vallès Oriental.
5: La millor manera que se'ns ha acudit és organitzar-nos, tallar el país, fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent.
4: Els organitzadors de l'acte aquí a la Roca del Vallès diuen que no aixecaran la protesta de la P7 abans de les 5 de la tarda.
6: El tall a la P7 de Torredembarra ha començat cap a les 10 del matí. Calculem que hi ha més de mig miler de persones, tot plegat en un ambient molt festiu. També preparen paelles per a unes 300 persones. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
7: És molta xarxa, també puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si hi ha les reivindicacions són suficients, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
6: El tall està previst que s'allargui fins la tarda, fent-hi taules rodones sobre diverses qüestions i una actuació musical, entre altres coses. Paral·lelament, també a les 10 del matí, però a Tarragona s'ha fet una manifestació amb unes 400 persones que després també tenien previst venir fins aquí.
8: A Girona, uns 1.300 manifestants tallen la P7 a Salt i la intenció és estar-hi com a mínim fins les 3 de la tarda, quan comença la reunió dels negociadors a Barcelona. Els ànims no decauen, tot i la calor, hi ha ambient festiu. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
9: En tot moment, els mestres, per primera vegada, estem molt units, tots lluitem per lo mateix. Estem tots cansats i penso que doncs, hem de gastar totes les energies que queden ara i a més en aquest final de curs, ara que veiem una mica la llum.
8: La jornada ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona.
10: Aquí a Lleida, mestres i professors tallen des de les 11 del matí l'autovia 2 al terme municipal de Lleida i són unes 500 persones que han sortit en manifestació des de l'Escola Oficial d'Idiomes a primera hora del matí i que han arribat fins a l'autovia, on, com dic, porten més de 3 hores tallant la circulació en tots dos sentits de la marxa. Per combatre la calor intensa, doncs estan a sota del pont de l'autovia i també porten neveres i a aquesta hora també molts d'ells menjant un entrepà.
3: Bé, doncs seguirem aquesta reunió a partir de les 3 de la tarda, a veure si hi ha més apropament o fins i tot algun acord entre el departament i els sindicats. A tot això, avui també hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat. El sector dona feina a 20.000 treballadors que reclamen un avançament en la seva edat de jubilació. L'aturada ha aconseguit reduir la producció de combustible i s'han fet bloquejos en els accessos a algunes plantes, com ha passat, per exemple, a la refineria que Repsol té a Tarragona. Manel Sastre.
11: Durant tot el dia, un centenar de treballadors han tallat l'accés a la refineria de la Pobla de Mafumet i també s'han fet accions al polígon industrial de Constantí i a l'accés del pantalà de Repsol al port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari ISTR, que és el convocant d'aquesta paralització, s'ha aconseguit mobilitzar més de 4.000 treballadors a tot l'Estat amb un seguiment molt alt a les plantes i una notable reducció de la producció.
12: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalà de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosè, fuels, gasolines.
11: La patronal, però, no dona xifres. Assegura que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'Estat, reclamant un coeficient reductor en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
3: D'aquí a 8 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
13: Catalunya migdia.
14: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar...

0: de declaració de la renda comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
2: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
3: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
2: I amb productes del territori.
3: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, va, comencem!
3: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
4: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
5: Mira, mama, un estel fugaç!
6: Demana un desig, corre!
5: Vull viure unes colònies així tots els estius.
7: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Catalunya migdia.
9: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Dèiem, anem a la informació internacional. Israel intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit israelià assegura haver matat el nou líder militar de Hamas. Al sud del Líban ha fet una trentena de morts i vol ocupar encara més territori, Xavier Vilà.
10: En l'última violació de l'alto al foc, Israel informa de la mort del quart responsable del braç armat de Hamas des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 2023. Ja són més de 40 el nombre de comandaments de Hamas morts a la franja en aquest període, segons el recompte israelià. En l'altre front obert per Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiita de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès.
9: I tot això passa mentre els palestins de Gaza honoren avui, com sentim, en la festa del sacrifici, els familiars perduts pel conflicte.
10: Sí, els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions de l'Eid al-Adha, malgrat la duresa de la situació que viuen.
11: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació, que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
12: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
10: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
9: I de Gaza anem cap a Rússia, on s'aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili fora de Rússia. La justícia els podrà confiscar les propietats dins del país si en algun moment han criticat el govern o l'exèrcit rus. És un pas més en l'estratègia d'ofegar econòmicament els que han fugit. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
13: Bon dia. N'hi haurà prou, per exemple, amb haver qüestionat la guerra d'Ucraïna, les decisions de les autoritats o simplement per pertànyer a organitzacions que el règim ja ha designat extremistes o indesitjables, com ha passat amb ONGs ecologistes, del col·lectiu LGTBI o de l'oposició política. A més, la confiscació d'apartaments per valor de centenars de milers d'euros pot produir-se si et posen una multa administrativa i no la pagues, encara que sigui equivalent a 100 euros. El president del Parlament, Vyacheslav Volodin, justifica la nova llei per fer escarmentar els desagraïts.
11: Aparentment van perdre no només el cap, sinó també la consciència quan van marxar del país. Insulten els defensors, soldats i oficials. Intenten destruir l'Estat. I ara el tribunal podrà confiscar-los els béns situats dins de la Federació Russa.
13: La norma entrarà en vigor l'1 de setembre quan l'hagi firmada Vladimir Putin. Ara bé, el règim ja fa temps que mira de fer la vida impossible a les desenes de milers de russos que han abandonat el país des de l'inici de la guerra. S'han aprovat lleis per dificultar-los la supervivència econòmica a l'estranger o perquè perdin la ciutadania russa.
9: Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, més concretament a Barcelona, perquè la cursa a Junts per Catalunya per escollir alcaldable a la ciutat de Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a cap travessa. És la diputada al Congrés, Pilar Calvo, Jordi Corbalán.
6: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà al procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí, però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten: l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
9: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha quatre detinguts i dos investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, fins i tot oferien un servei per blanquejar els diners de la droga, Miquel Jarque.
14: Eren empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Almenys servien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia troba el balanç de la mateixa empresa en les entrades i registres a les diverses plantacions il·legals. Durant mesos vigilen els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida veuen que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadren amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entren als magatzems. A més, detecten una persona destinada cada dia a ingressar per caixer a diversos comptes d'entitats bancàries petites quantitats de diners per no deixar rastre. Marc Bairon és sotsinspector dels Mossos.
15: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
14: En aquestes entrades van decomissar més de 240.000 euros en metàl·lic, dues furgonetes, un turisme i una moto.
9: I d'aquestes drogues més dures, a una altra més tova. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors, i d'aquests, tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ho ha fet durant la setmana sense fum, Mònica Mas.
16: Sí, l'estudi també revela que 8 de cada 10 persones creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la Canfic, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac. Assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
17: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
16: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers, perquè pensen que és menys perjudicial i els ajudarà a deixar de fumar.
17: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
16: Per revertir aquesta situació, el doctor Lozano proposa pujar el preu del paquet de tabac i dels vàpers i endurir les multes per fer publicitat encoberta. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels encastats.
9: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per tal d'ajudar-los a poder-se comprar un pis. Aquest primer trimestre de l'any 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies tenen alguna, perquè els joves es puguin comprar un habitatge a Sant Riera.
18: Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comptat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja doble les que es fan a Espanya.
19: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres als despatxos notarials de Catalunya tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
18: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius. És la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat.
9: A més, abans de la publicitat, a la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i de nectarina. És una setmana abans del que seria habitual, tot plegat perquè la calor ha accelerat la maduració de les fruites. Les altes temperatures, de fet, a tota Europa han disparat la demanda de fruita i també han fet pujar els preus d'aquesta mena de fruita, dels préssecs. Lleida, Estela Bussoms.
20: La collita ja està en marxa, per exemple, a finques de préssecs paraguaians de Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu. Aquesta setmana també comença la collita al Carràs a les finques de Sergi Baluer de Jarc.
21: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
20: Si les pedregades no ho espatllen, Catalunya espera recuperar aquest any gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines.
9: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
22: Catalunya migdia.
23: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
24: La nit dels ignorants s'hereda.
25: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
24: Pot arribar a travessar oceans.
26: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
24: Veu com creixen els seus oients màgics.
27: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
24: I posa la pell de gallina.
28: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
29: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
28: És que m'heu posat la pell de gallina.
30: Catalunya migdia.
9: Passant 5 minuts de 2:15. Quan s'arriba als 80 anys, es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas, que fa un evocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personals que van del 1944 al 2024, a Montse Camps.
31: Sí, ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a mudances, casaments, la mort dels pares, les estades a Eivissa o trobades amb amics.
32: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
31: I cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tant íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia 30 anys.
32: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura, i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etc. És una cosa d'aquestes difícil d'imaginar.
31: És un llibre que convida el lector a reconstruir a la seva manera el relat que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
32: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
31: Parcerisas, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina fregant plats i el peu de foto que diu «Tot s'acaba i cal endreçar, esbandir els anys com la cuina».

0: mundial.
1: Aquesta que sentim, la Rosalia, ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha aconseguit 8 guardons. La cantant catalana s'ha endut els 8 premis als quals era finalista, com ara Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Bergany o Millor Cançó per La Perla, aquesta que sentim. El valencià guitarrista de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz. L'Acadèmia ha concedit el seu premi d'honor a Joan Manel Serrat. I d'uns premis als festivals. El Festival de Torroella de Montgrí es presenta aquest estiu sota el lema L'amor també deixa rastre, Òscar Callau.
2: El certamen de música clàssica ha convidat la soprano Nadine Sierra, l'English Chamber Orchestra o l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb una programació que passa per diferents autors i èpoques. Montse Faura n'és la directora.
3: En aquesta edició hem volgut situar el centre Escoltar és evitar la simultaneïtat. Un espai on el temps no s'accelera ni es consumeix, sinó que recupera densitat, on les experiències no desapareixen, es desplacen, es transformen i persisteixen.
1: I d'un festival a un altre.
4: Pensa tu.
1: Alborán, que és aquest que sentim, inaugurarà el dia 25 de juliol la 19a edició del Festival Sons del Món Empordà. Per l'escenari principal, a la Ciutadella de Roses, hi passaran fins al 21 d'agost, entre d'altres, Joan Dausà, Fangoria, amb les Nancy Rubies, Rosana o Niña Pastori. A més, hi haurà dues nits inèdites on es retrobaran grans noms del panorama català. D'una banda, 20 anys després, es tornaran a unir a l'escenari Gossos i l'Exambustó. I de l'altra, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet protagonitzaran el que han batejat com el so d'una generació. I una cosa més abans dels esports, atenció a aquesta notícia perquè és d'aquelles que sorprèn. Llibreters de vell de tot el món, també catalans, denuncien que grans empreses tecnològiques compren milers d'exemplars descatalogats, molt vells, per entrenar la intel·ligència artificial i després, un cop els han utilitzat, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic. Toni Noguera.
5: Una de les alertes ha saltat a la llibreria Fènix de Badalona. El seu propietari, Marçal Font, assegura que una misteriosa companyia canadenca li compra de forma massiva volums de no ficció, en català i amb poca sortida comercial. Són declaracions a 3CAT.
6: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, repartides en 5 minuts. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
5: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Xavier Vinaixa és especialista en intel·ligència artificial.
7: S'estima que ja hem arribat al tope, al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
5: El procés és demolidor per als llibres. Un cop adquirits, els tallen el llom, els escanegen i els trituren per fer-ne pasta de paper. El gremi de llibreters de vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
8: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Molt centrada en el comiat d'Alexia Putellas.
9: Sí, avui s'ha acomiadat del club, al matí i a la nit de l'afició.

0: el nom del dia és Alexia Putellas, la capitana marxa del Barça després de 14 temporades al club.
1: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Aquest és un fragment del vídeo en què Alexia Putellas va anunciar ahir a les seves xarxes que deixa el Barça aquesta temporada. Ho va fer amb un vídeo llarg, amb la música de Magnòlies de Rosalia de fons. I avui ha estat el dia dels comiats. Al matí, al vespre, vaja, s'acomiadarà de l'afició i aquest matí Rut Vilà s'ha acomiadat, ha fet el comiat més institucional.
3: Sí, en un acte a la gespa del Camp Nou, al costat de la zona de les banqueres, amb molt de sol que tocava aquella hora, que era quarts de 12, Alexia ha aparegut envoltada de la majoria de trofeus que ha aconseguit en aquests 14 anys al Barça i ha explicat molt emocionada la seva decisió i per què ara creu que és el moment. Com va dir en el seu moment Pep Guardiola i com sentíem en aquest vídeo, la migcampista ha insistit que l'exigència l'ha fet buidar-se.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: A la graderia hi havia tot l'equip i bona part de la directiva, també familiars, amics d'Alexia, exjugadores, un excapità del primer equip com Carles Puyol. També hem vist un vídeo, missatges d'exjugadors, d'exjugadores, de companys del primer equip actualment com Rafinha o Pedri. També hi havia famosos com els Estopa. I Alexia ha confessat en aquest acte que pensar a continuar al Barça podia esgarrar la seva trajectòria al club.
4: Amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs el moment perfecte i així ho he sentit.
3: Una quarta Champions que també li ha servit per acabar totalment convençuda que les noves generacions amb futbolistes com Vico Serra Jordi, que s'han fet un fart de plorar aquest matí durant l'acte, estan preparades per fer que l'equip continuï guanyant títols sense Alexia.
4: Nosaltres, la meva generació, crec que hem mogut el món, però és que elles se'ls menjaran. Tot el que tenen dins, tota aquesta força, aquesta ambició i sobretot aquesta passió pel futbol, que és el que he intentat remarcar-los molt, que no la perdin mai, perquè quan estàs al pitjor moment, això és el que t'ajuda. Aquesta passió és el que t'ajuda a seguir movent-te.
0: I en tot aquest comiat, Ruta, ha donat a Alexia alguna pista sobre per on passa ara el seu futur més immediat?
3: Doncs ha dit que encara no tenia decidit on jugarà la temporada que ve. De fet, ha dit que les vacances li vindran molt bé per acabar de prendre aquesta decisió tan important. I avui encara, per això, Laia, la veurem de curt. Hi haurà partit de Lliga contra la Real Societat, el Johan Cruyff, a les 7 de la tarda. Recordo que ahir a mitja tarda mirava i quedaven bastantes entrades i que al vespre ja no en quedava ni una per vendre. Per tant, hi haurà molt de públic avui al Johan Cruyff per acomiadar Alexia amb la samarreta del Barça.
0: Doncs aquest partit serà a les 7 de la tarda, com diu la Ruth. Després del partit és quan hi hagi aquest comiat més oficial. Alexia, suposem que farà algun parlament i es dirigirà cap a l'afició, i tot aquest comiat i aquest partit, aquest partit del Barça que juga a les 7 de la tarda, el podreu seguir al Tot Costa, perquè al Tot Costa hi haurà una edició especial, s'allargarà més enllà de les 9 i el que calgui perquè pugueu seguir a Catalunya Ràdio tot el comiat d'Alexia Putellas. Però avui, a banda d'aquest partit del Barça contra la Real Societat, Maria Chesena es juga un altre partit. També juga l'Espanyol i ahir, de fet, ho va fer també el Badalona Gutmann.
5: Sí, el conjunt badaloní va perdre contra el Real Madrid per 0-4. L'equip blanc ha certificat amb aquesta victòria la segona plaça a la Lliga i, per tant, s'estalvia una ronda prèvia de la Champions de l'any vinent. Amb aquesta segona plaça ja decidida, l'atenció es concentra en el duel Barça-Real Societat del Johan Cruyff, perquè serà l'últim partit d'Alexia Putellas vestint la samarreta blaugrana. També podria ser un partit, l'últim partit, per Mapi, Ona Batlle i Marta Torrejón. El partit és a les 7 de la tarda, ja amb totes les entrades venudes, i es podrà seguir per TV3. I la jornada la tanca el duel entre el Deportivo i l'Espanyol, dos equips pràcticament empatats a la classificació. Els dos conjunts buscaran acabar amb bones sensacions de cara a l'última jornada de Lliga d'aquest cap de setmana.
0: L'equip masculí d'Eco segueix treballant, estem parlant del Barça, segueix treballant per reforçar la davantera de l'equip de Hansi Flick, i a la llista de Julián Álvarez i João Pedro hi afegim un altre nom, Ramon Salmurri, que és el d'Anthony Gordon.
6: Extrem del Newcastle, de 25 anys, jugador que pot jugar tant a la banda com també de davanter centre. És una informació que explica avui el Mundo Deportivo. D'Eco va viatjar a Londres, on es va veure amb el representant de João Pedro per acostar postures. Per cert, Laia, que João Pedro va boig per venir al Barça. João Pedro és el davanter del Chelsea, però en aquesta trobada explica el Mundo Deportivo que també es va veure amb els representants d'Anthony Gordon, aquest extrem del Newcastle. El Barça explica aquesta informació, que treballa en una operació llampec per mirar de tancar la seva incorporació abans fins i tot de la celebració del Mundial. D'Eco valora el talent d'Anthony Gordon i, a més, destacant que seria una operació que a nivell econòmic no la situaria al nivell de Julián Álvarez, per exemple, o d'altres noms d'aquest perfil. En qualsevol cas, el que és evident és que D'Eco continua treballant amb l'objectiu prioritari, com va deixar clar també Hansi Flick, de reforçar la davantera de l'equip.
0: La temporada, l'Espanyol comencen els moviments de despatxos. Avui, Sergi Andreu, s'ha fet oficial que Cabrera continuarà una temporada més.
7: La samarreta blanquiblava fins al juny del 2027, després que s'ha fet efectiva una clàusula de renovació inclosa en el seu contracte, que estava condicionada al número de partits que disputava o que hauria disputat aquesta temporada, i també a la permanència de l'equip. L'uruguaià, recordem-ho, és un dels capitans de l'equip i el juny farà 35 anys. El podem sentir als mitjans del club.
8: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor. Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y nada, y siempre intentando estar a la altura.
0: I avui, Sergi, esteneu un nou capítol de l'Espanyol reservat, que ja expliqueu?
7: Doncs mira, centrem bastant el capítol en la figura de Monchi. Intentem descobrir alguns aspectes de Monchi que no es coneixen tant, i ho fem amb una persona que és un empresari andalús, periodista, es diu Fede Quintero, i sobretot és amic íntim, personal de Monchi. Ens explica moltes coses al costat de l'Eudald Serra, de l'Oriol Vidal, i rubricarem aquest capítol amb una entrevista al porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño, que va debutar aquest cap de setmana passat amb el primer equip a la Lliga.
0: I el Girona continua sense pronunciar-se sobre el futur de l'equip a la segona divisió, però un dia més, diversos actors relacionats amb el club sí que es manifesten a les xarxes socials, Eduard Solà.
9: El Girona de Futbol continua el període de reflexió per acabar de decidir el futur de la banqueta, amb les trobades que han de tenir i han tingut el director esportiu Quique Cárcel i l'encara tècnic Mitchell, i que s'hauria de prendre una decisió aviat per poder començar a planificar. Mitchell va ser un dels que va fer un comunicat fa un parell de dies. Ahir el van fer, per exemple, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, amb una carta adreçada al president, cos tècnic, jugadors i tota la família del Girona. Diu que, en nom de la ciutat, els vol traslladar un missatge d'agraïment, orgull i confiança, i destaca que han portat el nom de Girona arreu i que han fet que tota la ciutat se senti identificada amb el projecte, i que això ningú esborra, que ara toca afrontar una nova etapa, que hi haurà dificultats, però que està segur que tornaran a situar el Girona al cim més alt del futbol professional i que Girona estarà al seu costat. També ho va fer Ter Stegen, que només va poder jugar dos partits, però que s'acomiada donant les gràcies. Orgullós d'haver format part de la família del Girona, agraït de com ho van rebre, i que, tot i que al final no ha estat el que tothom volia, està convençut que el club té la força, la identitat i la gent per tornar a la màxima categoria. Acaba en català amb un sempre Girona.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: Os deseo muchísima suerte en Leipzig. Os vais a comer al Crystal Palace.
0: Doncs parlem de les eleccions del Madrid, però també d'això que sentíeu, el Rayo Vallecano, disposat a fer història.
11: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
12: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya, tuya.
14: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
18: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
17: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
19: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
20: Quina raó mou el teu món?
21: Lo futur del Pere.
22: Algun dia tenir el meu propi piset.
23: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
24: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
0: Seguim parlant de futbol. El Rayo Vallecano disputa la seva primera final europea de la història. S'enfronta al Crystal Palace a la final de la Conference League, Jan Ortuzar.
27: L'equip madrileny buscarà aconseguir el primer títol continental de la seva història davant un Crystal Palace en teoria superior. Això es veu a l'examinar el valor dels dos planters segons Transfer Market. El conjunt anglès costa 541 milions d'euros, mentre que la del Rayo costa tan sols 107 milions d'euros. Tot i això, l'entrenador dels Vallecans, Íñigo Pérez, ha volgut destacar que la final va més enllà d'un tema merament econòmic i que representen tot el barri de Vallecas.
28: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
27: Íñigo Pérez s'ha convertit en l'entrenador més jove que disputa una final europea des de que Pep Guardiola ho va fer a la final de la Champions del 2009 entre el Barça i el Manchester United.
0: I a Madrid, els dos candidats a la presidència del Club Blanc continuen fent camí cap a les eleccions del diumenge 7 de juny. Aquest vespre, l'actual president, Florentino Pérez, presenta la seva candidatura i aquest migdia qui l'ha presentada ha estat Enrique Riquelme, que ha presentat Montserrat Raya les propostes dirigides al soci.
29: Riquelme té clar que els socis són els grans oblidats dels últims 20 anys a Madrid. Amb ell de president diu que el club no es privatitzarà. Resoldrà el fet que, segons ell, els socis no tenen ara mateix prioritat per comprar entrades per al futbol ni per al bàsquet. I fa aquesta proposta.
30: Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Es un impacto de 7 millones en las cuentas del club, donde los gastos generales absurdos corporativos dentro del club son muy superiores.
29: També proposa ampliar l'estadi Di Stéfano a 20.000 espectadors i convidar l'equip femení a jugar al Bernabéu partits importants. I vol un nou pavelló de bàsquet que pugui acollir concerts, això sí, sense molestar els veïns. Riquelme somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, etc. Florentino Pérez acusa Riquelme d'improvisar una candidatura, però l'alacantí diu que hi treballen des de fa 5 anys.
0: En bàsquet, Dani Pérez anuncia que aquest divendres juga el seu últim partit amb el Baxi Manresa, quan encara la temporada amb l'ACB contra el Madrid, en el nou Congost. I en waterpolo avui es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina a 8:45. El campió serà català, perquè David Ubach, aquesta final la juguen el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
31: Nit històrica del waterpolo català, per tant, en què dos equips de casa nostra lluitaran aquest vespre a la piscina Sant Jordi en el primer salt de la segona competició continental per aixecar precisament aquest títol. Les gracienques jugaran com a locals en aquest primer duel, on tots dos equips, Catalunya i Atlètic Barceloneta, buscaran el seu primer títol, ja sigui nacional o internacional. Tant Catalunya com Barceloneta s'han plantat a la final superant eliminatòries ben ajustades tant als quarts com a les semifinals. Javi Belmonte, el preparador del Cata, considera clau controlar el ritme de partit.
1: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
31: I ara ho dèiem, els precedents apunten a una final ben igualada, tal com recalca Xus Martín, el tècnic mariner.
2: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
31: I només mitja hora més tard que arrenqui el Catalunya Barceloneta, a les 9 a la piscina Pere Serrat tindrem el primer partit de la final de la Lliga entre el Sant Andreu i el Mataró, prevista al millor de 3 duels. Serà la reedició de la final de fa 2 anys, aleshores amb títol per a les mataronines.
0: Itàlia, 17a etapa amb un Jonas Vingegaard més líder després de guanyar ahir en solitari, i avui teniu disponible ja un nou capítol de Ràdio Volta amb una novetat important d'última hora, Jacques Vilalta.
3: Doncs amb una mirada posada al Giro masculí que domina Vingegaard i un altre al Giro femení que comença aquest dissabte, i atenció, farà amb la presència d'una ciclista catalana, Mireia Benito, convocada última hora per la baixa d'una companya.
4: No estava dins dels plans, no tinc la millor preparació, però sí que tinc moltes ganes de poder ajudar l'equip. Crec que portem un molt bon equip per aquest Giro, i bé, doncs aniré allà a donar el màxim suport possible a les noies. Estaré en figura totalment de gregària, així que bé, tinc moltes ganes de gaudir-ho amb elles i buscar el millor rendiment.
3: És una informació que us podem avançar a Catalunya Ràdio. A Ràdio Volta, també protagonisme per a Roger Drià, l'únic ciclista barceloní que serà present al proper Tour de França. Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I un apunt més a futbol. El Consell del Nàstic ha valorat avui la temporada que va acabar el cap de setmana passat. Hi ha hagut autocrítica amb errors esportius i fins i tot tocs d'atenció a membres del Consell, Carles Vila.
5: El president del Nàstic, Lluís Fàbrega, es troba lamentable veure com s'ha hagut de celebrar haver aconseguit a l'última jornada de Lliga la salvació en lloc d'estar lluitant per l'ascens a la segona divisió. Ha deixat també entrever una crítica a l'actitud i les formes que ha tingut, per exemple, l'empresari suec Fredrik Wester, que va abandonar el Consell tot just abans del partit contra l'Hèrcules i que té una part important de les accions de la societat esportiva. També ha deixat clar que cal ser més realistes pel que fa als objectius que es plantegen i que potser es van equivocar deixant marxar Javi Sant, el director esportiu de la passada temporada.
6: Tenim clar que el Nàstic, per entitat i per club, és dels clubs que ha de lluitar per lo màxim, però sempre dintre de les seves possibilitats. Ara ha arribat un punt que en aquests últims 4 anys nosaltres hem posat tot i més per aconseguir això, per accelerar aquest procés. A partir d'ara ens plantegem, a partir de la propera temporada, doncs poder treballar amb uns altres baremos, amb uns altres baremos a nivell de pressupost, a nivell de disposició i, lògicament, a nivell d'objectiu. No tan sols d'explicar-ho, sinó de que siguin reals.
5: Fàbregas no ha entrat a valorar possibles noms per ocupar la direcció esportiva, ni tampoc si Pablo Alfaro continuarà com a tècnic. També ha dit que hi ha propostes obertes pel que fa al futur de la Societat Anònima Esportiva, possibles projectes que podrien passar per canvis importants a les majories pel que fa als accionistes.
0: I un apunt més, Marta García.
7: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, convocat amb els Països Baixos per disputar el Mundial. Ronald Koeman ha donat la llista de fa molt pocs minuts.
0: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva, el repàs que hem fet del dia. A les 7, tot costa especial amb el comiat d'Alexia Putellas. Més enllà de les 9, el podreu seguir tot a Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Menys i amb l'Òscar Fernández.
8: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Surfing Safaris, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix

0: pel suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Lady, don't hurt me. Don't hurt me. No more. What is love?
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: está guapo.
1: Calafín Radio. Son las 5.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
2: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor.

0: Derulo.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
4: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
5: Els esports, amb la Roser Ribas.
1: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
3: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: quan vulguis i des d'on vulguis.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpí Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 27 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: Aquest divendres, l'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent a aquest mes de maig. Començarà com és habitual a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per la ràdio en el 107.9 de la FM, també per streaming a calafell.tv. D'aquí uns minuts parlem dels punts de l'ordre del dia. Abans tenim altres notícies. Les resumim primer en titulars. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'estat. Desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió de subvencions corresponents en anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels consells comarcals, en aquest cas el Consell Comarcal del Baix Penedès. La pensió de jubilació mitjana a Catalunya se situa en els 1.600 euros mensuals aquest mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Calafell, la menorquina, aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà aquest divendres sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. En total es debatran 23 punts, comptant els precs i preguntes, a una sessió que començarà com és habitual a les 11 del matí a la sala de plens de les dependències municipals del carrer Sant Pirà del nucli de la platja de Calafell. Recordin que es pot seguir en directe a través d'aquesta casa, Calafell Ràdio, en el 107.9 de la FM i també per streaming a calafell.tv, Calafell Televisió. Entre els punts de l'ordre del dia destaca l'aprovació definitiva del reglament d'ús de la deixalleria municipal de Calafell. També hi ha diferents temes econòmics que passaran per la sessió plenària, així com la proposta sobre l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de prestacions patrimonials públiques no tributàries del Servei de Subministrament d'Aigua Potable i Serveis Accessoris. Pel ple també es passaran 3 mocions, una del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i l'altra moció, les restants, del partit de Vox.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: A Aquest dissabte, 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. A les 11 del matí es durà a terme una xerrada adreçada a tots els públics, on explicaran com va començar el centre, quines espècies ingressen habitualment, com es gestionen i quins són els objectius i reptes de futur. També compartiran algun dels projectes de conservació i investigació que s'estan duent a terme actualment al CREAC de Calafell. A les 3 de la tarda tindrà lloc un taller bàsic d'il·lustració científica destinat a persones majors de 14 anys, en el qual s'aprendrà a diferenciar morfològicament dues espècies de tritons amb les quals es treballen en projectes de conservació. És el tritó del Montseny i el tritó palmat. Mitjançant l'observació i la il·lustració científica es descobrirà les seves característiques principals i la importància de conservar aquests amfibis i els seus hàbitats. Les activitats del CREAC per aquest dissabte són totalment gratuïtes, però les places són limitades. Per tant, és imprescindible inscriure's prèviament per poder participar. Ho podeu fer a través del correu electrònic educació@creac.cat. Repetim, educació@creac.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'Estat. En aquesta cita, dos dels noms més destacats del cartell seran Marta Santos i Andy, que encapçalaran una nit dedicada al pop en espanyol en plena temporada d'estiu. L'esdeveniment forma part de Cadena Dial, la gira d'estiu que combina actuacions de grans artistes del panorama musical actual amb noves veus emergents. A Calafell també hi participaran Andrés Suárez, Calen, La Llave, Sonia Gómez i Borja, completant un cartell variat pensat per a tots els públics. La gira recorrerà diferents punts de la geografia espanyola entre el 17 de juny i el 5 de juliol. La parada al municipi de Calafell serà una de les cites destacades a la costa tarragorina dins d'aquest tour musical estiuenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els ajuntaments de Cubelles i Cunit han reclamat a la Generalitat de Catalunya la segregació de l'àrea bàsica de salut, l'ABS, que ara comparteixen els dos municipis. Els dos alcaldes, Rosa Fonoll i Jaume Casanyes, han escenificat la petició aquest dimarts des del CAP de Cubelles, on han defensat que cal millorar l'atenció sanitària i adaptar els serveis al creixement demogràfic de la zona. Pròximament presentaran una carta al Departament de Salut per demanar una revisió de la planificació de serveis de la zona. Els dos alcaldes han coincidit a remarcar que Cubelles i Cunit creixen anualment a prop de 1.000 nous residents i han criticat que els serveis públics no evolucionin al mateix ritme. Escoltem les declaracions de l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes. Demana a la Generalitat que s'anticipi al creixement de població.
3: No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí el Garraf, el Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi.
0: Diu que l'atenció sanitària està arribant al col·lapse a causa d'haver de compartir equip mèdic amb Cubelles.
3: Els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això el que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
0: D'altra banda, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, recorda que la població es triplica a l'estiu i lamenta la falta d'un increment de serveis mèdics.
4: A l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè som dues poblacions quasi bé igual amb habitants i a l'estiu també arribem 40-50 mil i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
0: Per tant, han advertit que el servei sanitari es troba molt tensionat, especialment durant els caps de setmana, quan l'atenció d'urgències queda centralitzada a Cubelles. Aquesta situació obliga els professionals a desplaçar-se constantment entre els dos centres i genera situacions properes al col·lapse. S'ha defensat que la segregació permetria que cada municipi disposés de la seva pròpia direcció, més professionals i una ampliació dels serveis disponibles. D'altra banda, els dos alcaldes també han aprofitat per reivindicar que s'acceleri la construcció del nou hospital comarcal previst a Vilanova i la Geltrú.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit comarcal. La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurineal per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats als Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 52.200 euros per al curs 24-25 i de 52.200 euros per al curs 2025-2026 dins del programa de mobilitat. Dins d'aquest programa es finança una part del transport escolar de caràcter no obligatori, d'acord amb l'actual marc de col·laboració, que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés al centre educatiu dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Una complexa operació policial que implica la Policia Nacional, Europol, la policia de Hannover i autoritats franceses ha permès desarticular una banda internacional que es dedicava a crear i comercialitzar programes informàtics per cometre estafes bancàries i el blanqueig dels botins a través de criptomonedes. Se'ls seguia la pista des de l'any 2022 i finalment hi ha tres persones detingudes. La investigació, a més, ha permès localitzar 1,5 milions d'euros en criptomonedes i s'ha acreditat un perjudici econòmic de més de 4 milions d'euros. L'organització tenia ramificacions a diversos països europeus, com Espanya, França, Països Baixos, Àustria o Alemanya. A Catalunya s'han fet registres també, en aquest cas al Garraf, Sitges i Barcelona. La banda operava sota el nom de Crime Service i dedicava a facilitar a altres delinqüents eines credencials bancàries robades perquè fossin ells els que executessin les estafes. S'enduia una comissió de cada estafa i els beneficis els convertia en criptomonedes o productes de luxe. A través de canals de missatgeria, l'organització enviava l'accés als anomenats kits de phishing que incluïen bases de dades bancàries i credencials de les víctimes. A més, la mateixa banda també executava directament campanyes de phishing. L'impacte és a escala internacional. Més enllà dels països europeus on operava, existien també ramificacions al Marroc i als Estats Units. De fet, alguns dels investigats havien estat ja detinguts per l'FBI. La cooperació policial i judicial internacional ha estat clau per poder desarticular aquesta banda. Els tres detinguts, considerats els responsables de la infraestructura tecnològica de l'organització, tenien una elevada capacitació tècnica i estudis universitaris. Ells s'encarregaven també del blanqueig dels beneficis obtinguts de les estafes. Els investigadors creuen que l'estafa podria superar els 4 milions d'euros, ja que encara hi hauria algunes víctimes de diferents països que encara no han denunciat els fets. La investigació, per tant, continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: La pensió per jubilació a Catalunya, la pensió mitjana, va ser el mes de maig de 1.600 euros, segons dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En concret, a Catalunya hi ha 1.211.645 persones jubilades que cobren pensió, xifra que arriba als 6,7 milions a tot Espanya. En total, a Catalunya hi ha 1.818.353 persones que cobren una pensió, ja sigui de jubilació, de viudetat, d'incapacitat permanent, d'orfandat o a favor de familiars. La xifra total a Espanya s'eleva a 10,48 milions de pensionistes, situant la nòmina total a pagar per part de la Seguretat Social en 14.365 milions d'euros, un 6,16% més que fa un any.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Les notes de tall a la universitat en augment. Com han canviat en cada grau des del 2010? La nota per accedir als graus universitaris fa anys que puja a la majoria d'estudis, però també hi ha casos on, en caure la demanda, la nota de tall ha baixat. Fa 14 anys que el doble grau de matemàtiques i física, per exemple, a la Universitat Autònoma de Barcelona encapçala el rànquing dels estudis universitaris on cal una nota més alta per accedir. Rep entre 50 i 100 sol·licituds per només 20 places i això fa que durant anys la nota d'admissió mínima no ha baixat del 13 sobre 14. Entre les carreres amb la nota de tall més alta l'acompanyen tot sovint l'altagrau del mateix tipus que s'imparteix al grau de Medicina a diferents universitats i algunes branques de l'enginyeria com la biomecànica, l'aeroespacial o la física. Recentment també destaca en aquesta llista el doble grau d'enginyeria informàtica i matemàtiques amb una nota de tall disparada durant els últims anys. Alguns d'aquests graus estan entre els que reben any rere any més sol·licituds en comparació amb les places que s'ofereixen. Diverses carreres de Medicina i Odontologia arriben a tenir més de 6 i 8 peticions de matrícula per cada plaça disponible. Però més enllà de carreres de més difícil accés, ha anat evolucionant les notes de tall al llarg dels anys. En conjunt, també n'hi ha que perden pistonada. Les notes de l'ESPAU van augmentar durant els últims anys, però hi ha algunes que perden pistonada i que han baixat. Hi trobem carreres relacionades amb llengües estrangeres o el disseny de videojocs. També es destaquen moltes de l'àmbit de la comunicació i el cinema. En aquest grup de carreres on la demanda ha caigut destaca el grau en periodisme, que va arribar a ser el 5è estudi amb la nota més alta fa 15 anys i ara ocupa la posició 114.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament de Roda de Barà, al Tarragonès, ha lliurat les claus de 3 pisos de lloguer assequible a la zona de la Barquera. La convocatòria es va obrir l'any passat per adjudicar 4 pisos en règim de lloguer, d'aquests reservats a joves de fins a 35 anys. Es van presentar 14 sol·licituds, 8 de les quals es van descartar per no complir els requisits d'ingressos, les obligacions tributàries o bé d'empadronament. Els preus de lloguer oscil·len entre els 300 i els 450 euros, segons els metres quadrats de cada habitatge i els espais vinculats, com ara si té aparcament o jardí. La formalització del contracte del quart habitatge de la convocatòria situat al carrer Miramar es farà aviat, segons apunten. Els tres habitatges lliurats estan al carrer Teide i General Prim, en un edifici plurifamiliar de la zona de la Barquera, a Roda de Barà. Les superfícies construïdes dels pisos oscil·len entre els 70 i els 115 metres quadrats, amb una ràtio màxima d'ocupació de 4 persones per habitatge.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Han crescut, per tant, un 10,23% les pernoctacions en allotjaments turístics. Ha estat durant el primer quadrimestre de l'any en comparació al mateix període de l'any passat. Entre abril i gener s'han registrat més de 3.305.000 pernoctacions, segons dades del Turisme Data System d'Eurecat. Pel que fa als principals mercats emissors, tots presenten una evolució positiva. Destaca el creixement del mercat irlandès, amb un increment del 16,72%, i dels Països Baixos, amb un augment del 15,37%. També pugen les pernoctacions del mercat espanyol, un 9,09%, el francès, un 8,80%, britànic, 7,61%, alemany, 7,04% més, i el belga, un 2,33% més. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, afirmen que s'està avançant en la desestacionalització de l'activitat turística. També celebren que l'aeroport de Reus hagi avançat la temporada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant amb tota la informació esportiva.
2: El Calafell a Menorquina aconsegueix passar les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportivo Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pont Lleida. Partit molt igualat al Joan Ortoll, que va acabar amb un empat a 3. Gols de Carles Domènech, que va fer doblet, i Jepi Selva. Les dues pròrrogues no van desempatar el duel decisiu. Jero García, Carles Domènech i Joan Pujalte van anotar 3 gols a la ronda de penals, que van donar la victòria definitiva al conjunt de Cabestany. Les dues primeres semifinals es disputaran fora de casa contra el Deportivo Liceo el 29 i el 31 de maig. S'han classificat també el Barça i l'Igualada Rigat.
1: Calafell Ràdio. Els esports.
2: L'equip Fem 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la 7a posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll de Calafell per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del Fem 11 en aquesta temporada. Ens explica la seva experiència i l'evolució fins ara.
5: L'experiència espectacular. Va ser un inici de dubte, no? d'inici, d'experiència, d'intentar transmetre el que tot he après anys rere anys a l'Hockey Lliga, a campionats, a tornejos, a tota l'experiència que he adquirit, transmetre-la a l'equip, anar millorant, aplicant els entrenos de dalt, de nivell, a la part baixa de les categories, i a part va ser del meu pare, que ha sigut entrenador també, d'entrenadors d'Hockey Lliga que he tingut, i una mica anar implementant això, i al final ja et vas fent entrenador, et vas fent a l'equip, els exercicis, els dies d'entreno, els dies de partit, et vas rotant, et vas acostumant, i al final va sonar la flauta, van aconseguir els campionats, i ha hagut una millora brutal de l'equip, això no ho negaré mai, perquè em van plantejar un equip a principi de temporada que tothom et plantejava el pitjor, que perdíem 10-0, i al final hem aconseguit una fita històrica, jo crec, pel Club Patí Calafell, que és per remarcar a la història, sí.
2: El Borja es troba vinculat a aquest esport des dels 3 anys i la seva experiència la trasllada al seu equip. L'escoltem.
5: Porto tota la meva vida al Club Patí Calafell, no he sortit mai d'aquí. Porto des dels 3 anys que vaig començar a patinar fent esplai a patinatge per la meva germana que feia patinatge. Arrel d'aquí, el meu pare és d'aquí, de Calafell, de tota la vida, ha jugat sempre al Calafell, ha sigut capità, ha arribat al primer equip i tot, i al final ve de família, el meu pare, el meu tiet i els meus cosins, i al final pues, vas arribant, vas pujant categories, va arribar el moment amb 16 anys, que 16 i 17, que debutes a l'Hockey Lliga, comença a tenir nivell, arribes a campionats de Catalunya també en categoria la B infantil, veus l'opció d'anar a competir, li demanes al teu pare que t'ensenyi més, anar a competir a tots els jocs, tens equips potents i al final et vas formant, vas adquirint més coneixement, vas aprenent dels errors, hi ha moments durs, hi ha moments bons, i al final vaig tenir l'oportunitat de debutar a l'Hockey Lliga, també a l'Europa, a la Champions, i marcar gols també, o sigui que és un goig. Va arribar el moment ja que després de 4 anys a l'Hockey Lliga ja vaig decidir donar un pas a la banda i deixar pas als joves també per tema d'estudis, no? Que al final viurem del que estudiarem. I bueno, estic molt orgullós de tot el treball que he fet i intentar transmetre a la canalla del Club Patí Calafell tota l'experiència i tot l'aprenentatge, perquè jo crec que s'ho mereixen. Aquí s'estan fent les coses bé, hi ha una bona estructura, i si tots treballem junts en una direcció, jo crec que els fruits sortiran sols.
2: El Club Patí Calafell vol apostar per l'hoquei femení i busca noves jugadores de diferents edats. Ens ho explica el Borja Espinosa.
5: Feia anys que jo crec que el Club Patí Calafell no tenia cap equip femení. Es va apostar per ell fa poc i aquest any ja ens han dit que la temporada que ve, la 2026-27, el club vol apostar per l'hoquei femení. Veiem que hem tingut un FEM15, a la categoria or tindrem un FEM17. S'aspira també en un futur tenir un equip sènior també. Tenim una fornada del 2015 del FEM13 i del FEM11 espectacular, amb un munt de jugadores, un munt de porteres. Jo crec que és el passet i l'oportunitat on és el punt d'inflexió on el club ha de potenciar més aquest apartat. I si podem recollir a noies que vulguin venir a jugar, estan convidadíssimes a provar els divendres.
2: Una de les jugadores del FEM11 és l'Abril Uribe. Té 11 anys i va rebre la inspiració a través de l'oncle d'una amiga. L'escoltem.
6: Jo tenia una amiga que el seu tiet jugava a hoquei i llavors ella volia provar. Llavors jo la vaig acompanyar i vam passar uns dies d'entrenaments i tot això. A ella no li va agradar i es va desmuntar, però a mi sí que em va agradar, llavors em vaig quedar. Perquè, no sé, és bastant guai jugar a hoquei. El meu moment preferit dels entrenaments és el partit que fem al final dels entrenos, perquè així pues, posem en pràctica tot el que hem entrenat aquell dia. I el meu entrenador és estricte als entrenos, però també és molt divertit i és molt bona persona.
2: Com et vas sentir quan us veu classificar pels campionats de Catalunya?
6: Em vaig sentir pues, molt alegre i molt feliç perquè de tot el treball que vam fer a tota la temporada pues, va valdre la pena i vam tindre un gran resultat.
2: L'Ona Alborna té 10 anys i és la portera de l'equip.
7: Doncs anava veient els partits de grans de hoquei i les meves amigues ho feien, vaig provar i em va agradar. M'agrada molt ser portera de l'equip i m'agrada molt. He après a conviure amb les persones, a fer noves amigues i a esforçar-me al màxim cada entreno.
2: Quin consell donaries a una nena que vol començar a jugar a l'hoquei?
7: Que s'esforci i no es rendeixi mai.
2: I com ens podem esforçar, Ona, per poder ser bones jugadores d'hoquei?
7: Ens podem esforçar donant-ho tots els entrenos i donant-lo que tenim a dins.
2: Tot seguit escoltem a la Martina Boleda, té 11 anys i els seus familiars s'han dedicat a l'hoquei.
8: A tota la meva generació, com el meu tiet, el meu avi, i tots han fet hoquei i jo vull aprovar també i em va agradar molt.
2: Com et vas sentir quan veu participar als campionats de Catalunya?
8: Pues molt contenta perquè tota la temporada van fer molt esforç per tot i ara que es veiés reflexat.
2: Què has après aquest any jugant al FEM11?
8: Pues que hem de jugar totes amb equip i que si marca un gol és per tot l'equip, no només ella.
2: Quin somni tens relacionat amb l'hoquei?
8: De ser jugadora professional de hoquei.
2: Tens algun referent, és a dir, alguna noia que...
8: Sí, l'Aina Florença.
2: A quin equip juga?
8: Al Palau.
2: La Jana Parte té 7 anys. En el seu cas, l'hoquei també ve de tradició familiar. L'escoltem.
9: Perquè el meu tiet abans jugava, el meu germà està jugant i la meva família li agradava aquest esport i quan ho vaig provar em va agradar. I el meu entrenador és molt simpàtic, estem contentes amb ell i ens ensenya moltes coses.
2: Molt bé, i com et vas sentir quan veu participar al Campionat de Catalunya?
9: Em vaig sentir molt emocionada perquè és una experiència molt divertida i contenta per anar-hi.
2: Quin consell li donaries a una nena que es vol dedicar a l'hoquei?
9: Li diria que vingués al Club Patí Calafell perquè és molt xulo aquest esport i que hi ha que ens ho passem bé i que de mica en mica aniria aprenent més.
2: I quin somni tens relacionat amb l'hoquei?
9: El meu somni és que cada any pugui jugar amb un equip de les noies i que pugui tornar a anar als campionats de Catalunya.
2: Com dèiem al començar, aquest reportatge el podreu veure pròximament en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Gràcies, Roser, per als esports. Fins aquí l'informatiu del dia. Tornarem en properes edicions. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Adéu-siau.
1: L'informatiu.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. L'Edu al control i Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. El programa d'avui es basarà bàsicament en un instrument bàsic en la música de jazz, que és el saxo. En primer lloc tindrem tres extraordinaris saxofonistes i la segona part del programa la dedicarem amb escoltar la totalitat d'un CD, un àlbum sencer, un CD sencer, d'aquest mite de sempre del Sonny Rollins, amb un àlbum que ja fa un temps que teníem, però que l'havíem escoltat, no havíem llegit com havia anat tot, no? I llegir una mica com havia anat tot la gravació d'aquest àlbum, que és un àlbum en directe, doncs jo crec que és interessant de portar al programa i poder-lo gaudir, a més, sencer. Anem per la primera part. Aquesta primera part és una novetat d'aquest 27, del 27 de setembre d'aquest any, va sortir aquest àlbum. És un àlbum gravat per Enja, el departament Yellow Bird d'Enja, d'aquest any, i si el volguéssiu buscar, el podríeu trobar amb la referència d'Enja 9769. L'àlbum és David Lehman, Joey Lovano, Greg Hosby, saxofon Sumit, i el nom de l'àlbum és Strip Talk. Estem parlant d'un sextet de Joey Lovano amb el saxo tenor, el David Lehman amb el soprà i el gran Hosby amb el sexual. Junt amb ells, un pianista que aquí jo crec que destaca d'una manera brutal amb aquest àlbum, Bill Markovic amb el seu piano, el Cecil McVie amb el baix i el Billy Hart a la percussió. Com veieu, sis estrelles actuals del jazz, sis estrelles brutals, tots sis, i que amb aquest quart àlbum d'aquesta formació, que és el saxofon Sumit, incorporen amb el saxofonista Gren Osby, després de que el 2007 va deixar la formació original dels dos primers àlbums, el Michael Becker, perquè va morir, i que després el va substituir el Ravi Coltrane amb l'etapa des del 2007 fins al 2017, que ha estat substituït per Gren Osby. Els dos primers àlbums d'aquesta formació, que va començar el 1999, les actuacions i les gravacions que coneixem van anar a l'entorn del període més tardà, de la música més tardana dels últims anys de John Coltrane, i van estar bàsicament dedicats a la música de John Coltrane. Hi va haver també alguna inclusió d'alguna composició pròpia d'algun dels músics amb aquests dos primers, i amb el tercer, que els dos primers, el primer va estar gravat, em sembla que era el 2004, el segon era de l'empresa Telerac, si els voleu buscar, el segon és el del 2008, i amb el tercer ja va ser una incorporació més definitiva, deixant una mica a banda, però sempre amb aquest esperit de Coltrane, però deixant una mica a banda les composicions de Coltrane, van incorporar ja peces pròpies. Aquí és precisament el súmum de tot això, perquè l'àlbum que estem parlant i que escoltarem parcialment avui, hi ha vuit composicions. La primera i l'última són unes composicions grupals dels tres saxos, de Joey Lovano, David Lehman i Greg Hosby. I la resta, les sis restants, són una de cada un d'ells. La qual cosa és una característica interessant d'aquest àlbum, important, i crec que només hi ha una, que és la del Joey Lovano, que és una de les que escoltarem, que ja no és un original, sinó que va ser una peça ja que la va tindre amb el seu repertori sobre els anys 91 o alguna cosa així.
Però bé, amb aquesta formació sí que és una peça original i que és una peça nova dintre d'aquests quatre àlbums que té la història del saxofon sumit amb aquesta formació especial de tres saxos i els acompanyants, no? Com és lògic. Anem per escoltar, com us deia, la introducció, que és la intro, es diu intro, és el que escoltarem a continuació, és molt curtet, és una improvisació total una mica free, però molt, molt maca, dels tres saxos, i l'àlbum també s'acaba amb un altre que es diu Outro, que és el mateix, també amb un temps de 47 segons, doncs també una interpretació grupal dels tres saxos. I entremig hi ha totes aquestes composicions, les sis composicions, que n'escoltarem tres d'elles, dels músics que formen, els sis músics que formen aquesta formació última del saxofon sumit. Anem per la intro amb aquest trio fantàstic.

Passem a la segona composició d'aquest àlbum, i la segona és la que porta el nom de l'àlbum, l'Strip Talk. Aquesta, com us deia, aquesta és una composició del Joe Lovano, i és poder de les sis que hi ha, que són totalment noves. Aquesta és l'única que no és una novetat, perquè va estar és una peça que amb la que va fer que va entrar ell en un àlbum gravat el 1990 per Blue Note, que va fer el debut a Blue Note, i aquesta peça estava en aquest àlbum. Però aquí això és una versió diferent, actual, molt diferent de la de Blue Note, i amb els tres saxos, no? Que allà no estava en formació de tres saxos. Anem per l'Strip Talk, que només vull remarcar el que us deia al començament del programa. El senyor Pil Markovics és sensacional, i aquesta és una de les peces millors, jo crec, d'ell. Entra d'una manera brutal, entra d'una manera complicada amb el piano. A mi em recorda molt el Thelonious Monk, i s'adapta també. Hi ha aquest desplaçament que a vegades fa amb el piano, però que al final se torna a adaptar completament als tres saxos, i la peça és fantàstica. Strip Talk.

com veieu, la incorporació de Glenn Hosby amb el seu saxual és un acert total d'aquest canvi, és molt bo. I ell diu que li va fer molta il·lusió aquesta camaraderia que hi havia i que no només va ser un plaer crear amb ells, sinó també escoltar. I que, bueno, també parla de que l'aportació de la part de piano, baix i bateria és fantàstica, no? La peça que escoltarem ara, després d'aquest strip talk de Joel Obano, ve una peça de Pil Markovics, el pianista, que la saltarem. És una llàstima perquè el programa, com que volem portar el de Sonny Rollins a darrere, tenim d'escurçar una mica aquest àlbum, que realment valia la pena poder posar alguna peça més. Però bé, jo us recomano que el compreu, aquest àlbum. És un àlbum sensacional, un àlbum boníssim d'aquest any, d'aquest setembre del 2019, i que la gravació està molt bé per Enja, i val la pena poder, doncs, de tant en tant comprar algun CD, no? I saltem aquesta de Point de Pil Markovics i anem a Laundry, d'una composició de Bill Eben. Aquí ja veureu que hi ha també un final del Markovic fantàstic, i els solos de cada un d'ells, doncs, i l'agrupament amb els saxos també és una peça poder de les que més m'ha agradat d'aquest àlbum, Laundry de Bill Eben.

El CD segueix després amb, després d'aquest Laundry de David Layman amb una composició de Cecil McBee, que també la saltarem, que és Portait. Després un carrusel de Gret Hosby, aquesta peça és l'altra que hi ha d'un dels tres saxofonistes. És una peça una mica d'aquestes, una mica tipus introspectiva, una mica el que feia amb el Davis, amb els seus moments, amb aquestes cançons una mica especials. I passarem a escoltar el Tolly's Dance de Bill Hart amb un arranjament que ha fet d'aquesta composició del David Layman. Aquesta peça m'agrada molt, és una peça també de les l'última que hem sentit, i aquestes són dos peces que m'han agradat molt d'aquestes vuit que formen aquest àlbum. Ja veureu que hi ha una entrada del bateria, del Billy Hart, com no podia ser, no? D'altra manera, doncs, bueno, està bé, no?, que comenci amb una entrada de bateria, i després aquesta història, aquesta melodia del Tolly's Dance se va tornant amb un cert lirisme, quasi una mica com una cerimònia, no?, on van intervenint tots, i al final hi ha un solo de baix, també un dels pocs solos del baixista del Cecil McBee, que hi ha en aquest àlbum, i és jo la trobo molt rodona, és una peça de 8 minuts, quasi 9, que escoltarem. Tolly's Dance.

I acabarem aquest repàs amb el que, tal com una mica, tal com hem començat. L'última composició, la número 8, és Outro, i és una composició grupal de Joel Obano, David Lehman i Greg Hosby. Com us imagineu, és una improvisació, i jo crec que és un bon concepte aquest que ha utilitzat. No sé de qui sigui la idea, però que el concepte global d'aquest àlbum de la Enja és un concepte que està molt bé. Comencem amb una improvisació, acabem amb una improvisació, i entremig posem 6 peces, una de cada un dels músics d'aquest àlbum de l'Strip Talk, que de la formació Saxofon Summit, d'aquest 2019, d'aquest setembre del 2019, amb els que hi ha, que us torno a repetir, Joel Obano, Greg Hosby i David Lehman, amb saxo tenor alt i soprà, Phil Markovics al piano, Cecil McBee al baix i Billy Harp a la bateria. Escoltem l'outro i passem ja després amb un altre, amb aquest monstre i amb aquest home tan especial com és el Sonny Rollins.

Deixem aquest àlbum del saxofon sumit i passem ja a l'àlbum que us deia al començament del programa. Un àlbum de Sonny Rollins que va sortir publicat el 2005, publicat pel Millstone, la casa que últimament ha gravat quasi tot Sonny Rollins, excepte els últims àlbums, i que va estar gravat uns anys abans, va estar gravat el 2001. L'àlbum s'anomena Without a Song, de 9/11 concert. La història d'aquest àlbum, que per això m'ha interessat portar al programa, és que jo crec, per el que he estat buscant i que he estat mirant la discografia i la pròpia del mateix Sonny Rollins, que està molt bé, per cert, la pàgina de Sonny Rollins és una pàgina molt bona, molt, molt, molt maca, molta gent tindria a aprendre de com està feta aquesta pàgina de Sonny Rollins. Jo crec que és l'últim àlbum que hi ha d'una gravació en directe de Sonny Rollins. Lo de més que els demés àlbums que han sortit després d'aquest són el Sonny Please del 2006, que també el coneixem i el tenim, i després hi ha tres àlbums que s'anomenen Road Shows, que són unes recopilacions molt ben fetes d'unes èpoques, començant el 2008 i acabant, me sembla, el 2014 o així, dels concerts que ha anat fent. Però no són un concert en directe sencer, són un concert d'aquí, un concert d'un altre puesto, un concert d'una altra ciutat, i està molt bé, amb diferents formacions i amb diferents músics, però no és això. I l'últim de tots és el mateix sistema del Road Halls, que s'anomena Holding the Stage, que aquest va sortir, no sé si dos o tres anys més tard, del trio aquest últim que us dic, i és el mateix, és acabar aquest quart àlbum amb els últims concerts fins a la data, més o menys, fins al 14 o 16, de Sonny Rollins. Però clar, són peces sueltes, són gravacions que no totes estan tècnicament iguales, i no és un concert com el que escoltarem avui. Aquest concert que escoltarem està format per Clifford Anderson amb el trombó, que és el seu nebot, Stephen Scott amb el piano i amb la peça número 2, que l'escoltarem, com és lògic, per sentint tot l'àlbum sencer, amb la kalimba, el Bob Grasham amb el baix elèctric, el Perry Wilson a la bateria i el senyor Kimati Vinizulu a la percussió. Aquest sextet és el que tenia en aquell moment Sonny Rollins. I el que us volia comentar, que no sé si comentau ara o feu després, anem per la primera cançó, que és el Without a Song, que és una peça escrita per Alice Rose i Yurmans, i després d'aquests 16 minuts parlarem de la importància que té aquest àlbum dintre d'aquesta discografia i del concepte aquest que m'ha portat a posar-la aquí sencer a l'hora del jazz de Calafell Ràdio.

Com us deia, una de les importàncies que té aquest concert és que va estar gravat en directe amb un concert que va donar el Sonny Rollins al Berkeley Performance Center de Boston el 15 de setembre de 2001. Sonny Rollins vivia molt a prop, bueno, hi viu molt a prop molt poca distància del World Trade Center, i va viure en directe tot el que va passar a les Torres Bessones aquell 11 de l'11, que és tal com s'anomena, no?, aquesta desgràcia brutal. L'endemà mateix el van tindre, la policia el va treure de casa seva, el van estar tota la nit sense electre, l'endemà el van anar a recollir, no?, el van treure, i això passava el dia 11, el dia 15 tenia aquest concert a Boston. Ell no sabia ben bé què fer, i la seva dona i directora més o menys del seu grup, la Lucille, va dir que aquest compromís el tenia de complir i que tenia d'anar fins a Boston. Va estar conduint fins a Boston. Com sabeu, tots els aeroports estaven tancats i van fer el concert a Boston. Llavors, aquí el que passa és que hi ha una sensibilitat, hi ha uns moments molt sensibles de tot el conjunt de músics, dels espectadors, com és lògic, de tothom. Tothom està bé amb l'impacte brutal de lo que va representar, doncs, aquest atemptat de les Torres Bessones. I jo crec que, no només pel motiu de que jo que conegui, és l'última gravació en directe de Sonny Rollins que podem disposar, sinó que hi ha aquest sentiment especial. Això, si teniu interès en aquest àlbum i busqueu les cròniques que s'han escrit sobre ell, veureu que hi ha una mica de discrepància amb el valor musical d'aquest àlbum. Hi ha alguns que el valoren moltíssim, com per exemple Hal Music, que el valora d'una manera extraordinària, i altres que el valoren molt menys, com per exemple el Hal Boat de Jazz, doncs no li dona una puntuació important, no? 2.5 estrelles, i quan els altres tots van sobre 4.5 o 5. Jo passo una mica de tota aquesta història, perquè sí que noto que hi ha un Sonny Rollins molt especial i molt, molt, molt sensibilitzat. I jo crec que és això el que tenim d'escoltar. Anem per la segona cançó, que és una peça d'ell, d'un calipso de 15 minuts, que és Global Warming.

0: A continuació, amb l'ordre normal del CD, ve la introduccions, que és la presentació dels músics i un parlament que fa ell, i després a Nightingale in Berkeley Square. Les posarem seguides, i ell, amb aquesta introducció dels músics, diu, fa una petita frase al final que diu, més o menys traduït, hem de recordar que la música és una de les coses boniques de la vida, per la qual cosa hem de provar de mantenir viva la música d'alguna manera. I potser la música pot ajudar. No ho sé, però hem de provar alguna cosa en aquests dies. No? Bueno, això és el que diu Sonny Rollins, i aquí es demostra aquest sentiment que tenia tothom en aquells moments. Anem a sentir-ho.
1: Thank you, ladies and gentlemen. You're very kind to us tonight, and we appreciate it. Because, Kamati Benazulu on the African percussion. Justin Anderson, trombone. Perry Wilson, drum. Bob Cranshaw, bass. Stephen Scott, piano. Yes, ladies and gentlemen, we are here tonight, and we must remember that music is one of the beautiful things of life, so we have to try to keep the music alive some kind of way, and maybe music can help. I don't know, but we have to try something these days, right?

Acabarem aquest àlbum amb les dues últimes composicions, que les dues són molt llargues, les posaré senceres. Jo crec que valia la pena portar l'àlbum sencer. És aquest concert que va fer el 15 de setembre, 4 dies més tard, després de les Torres Bessones, i que ell li va afectar perquè vivia al costat, com ho he explicat. I hi ha una sensació de bueno, hi ha unes sensacions brutals tant amb el públic com amb ell. Poder la gravació no és tècnicament de les millors, però sí que la majoria de crítics doncs aconsellen que és una de les gravacions que tenim de tindre de Sonny Rollins, i el saber tota aquesta història doncs és el que m'ha portat a agafar aquest àlbum i portal. Sonny Rollins va estar últimament dues vegades a Barcelona. La primera el 2010, quan el 42 Festival de Jazz de Barcelona, que li van donar la medalla d'or del festival, i ell complia en aquell moment 80 anys. Jo vaig estar en aquest concert, va ser molt bé, molt, molt emotiu. I després va estar 2 anys més tard al Palau de la Música, que no vaig poder anar-hi, però, com sempre, Sonny Rollins al final, amb els aplaudiments, i després de fer el bis amb aquest concert del Palau de la Música, va repetir, va agafar el micro i va repetir diverses vegades: manteniu el jazz viu. Ho va dir diverses vegades seguides, no? És molt, molt Sonny Rollins, tot això, i és un home que, bueno, el millor poder tenor viu de la història del jazz, no? Anem per les dues composicions, la que venen a continuació, que és We Wast High Born, més o menys per què vaig néixer, és una interrogant, i l'altre és Weird Art Wing, on o quan, també és un ant d'interrogant. Són composicions que ell feia servir per allà als anys 70, 60 i pico, 70, i que aquí les va portar amb aquest concert fantàstic de Boston, com us dic, 4 dies més tard, després la desgràcia de les Torres Bessones, i que ell va viure en primera persona perquè vivia pràcticament a 3 o 4 edificis d'allí, no? Ha sigut a l'Edu el control, Ramon Robuster, com sempre, que sigueu bons, i sobretot escolteu jazz i gaudiu d'aquest Sonny Rollins final.

0: als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
4: cel... A punt de fren amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
12: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
12: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Totes les novetats del pop les tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 3 a 7.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Joan Boquer.
1: 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Som a dimecres ja, dimecres dia 27 de maig de 2026, i aquí estem en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell, a través del 107.9 de la freqüència modulada, també en emissió online, a punt per acompanyar-vos des d'ara mateix i fins l'una en punt del migdia. El Calafell Matí amb propostes, amb espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música i al llarg de 4 hores. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors, que fem possible, doncs, que fem el Calafell Matí, que sigui una realitat aquest programa. Doncs vinga, com sempre, engeguem d'aquí un moment, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 27 de maig, també amb les efemèrides, el temps amb Josep Miró i l'actualitat a través dels diaris digitals comarcals. Avui dimecres i com cada setmana a partir de 2:15 del matí, espai de regidors portaveus. Avui és el torn de Vox Calafell i el seu regidor, el Tibor Rius, que ens acompanyarà a partir de 2:15. La Sínia, veus que connecten? És l'espai que ens acompanyarà a partir de les 10 del matí amb els responsables d'aquest centre de Calafell. Ja sabeu, els dimecres anem a una de les escoles, un dels centres educatius del municipi, l'espai de les escoles. Tenim els docents en vaga. Avui el que farem és recuperar un espai a més, ara tot just fa un any enrere, amb la Roser Ribas, que anava a l'escola Santa Creu de Calafell. Recuperarem avui aquest espai de fa ara un any a motiu d'aquesta vaga que tenen els docents de l'educació també al municipi. A les 11, el temps, ens actualitzarem amb la crònica d'en Josep Miró, i tot seguit espai d'actualitat del Calafell Matí. I a partir de 11:45 us presentarem a punt d'estrena les noves sèries, les noves pel·lícules que podem veure durant aquests dies. S'estrenen a les diferents plataformes. Tenim a la Júlia Pont, malaltona. Avui em sembla que és quan passa pel quiròfan. I desitgem una pronta recuperació. Per la qual cosa avui a punt d'estrena el farem amb el David Murillo. I a les 12 del migdia, a la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera, viatjarem a través de la gastronomia per diferents països, ho fem cada setmana. Des del passat mes de setembre, avui seguirem viatjant amb la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell. I abans d'arribar a la una, agenda cultural per aquesta setmana al nostre municipi. Tot això aquí, a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per estar aquí amb nosaltres. Benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, som-hi dimecres, dia 27 de maig. Us expliquem amb el guió del Cristian Ortiz el que celebra en aquesta jornada. És que cada últim dimecres del mes de maig se celebra el Dia Mundial de la Llúdria. L'any 2026, avui, aquesta jornada té lloc el dia 27 de maig. I aquesta efemèride, creada el 2014 pel International Other Survival Fund, té com a objectiu conscienciar sobre la situació crítica que viuen moltes espècies d'Oder amenaçades per la destrucció dels hàbitats i també altres perills ambientals. El dia també recorda la importància de protegir i conservar aquests mamífers aquàtics arreu del món. Doncs avui és el Dia Mundial de les Llúdrigues. Avui es celebra en aquest 27 de maig. I també avui es celebra el Dia de Sensibilització de les Col·lagenopaties Tipus 2. Col·lagenopaties. Un conjunt de malalties rares que inclouen la Stickler Síndrome, la SEDC i altres trastorns relacionats. No, si ens, avui ens posareu traves a la llengua. Aquesta jornada va ser impulsada per la FASCOL, coincidint amb la celebració de les primeres jornades sobre col·lagenopaties tipus 2 a l'Hospital Universitario La Paz de Madrid. I a Espanya també es celebra cada 27 de maig el Dia Nacional del Celíac o el Dia de la Celiaquia, amb l'objectiu de donar visibilitat a les persones que pateixen aquesta malaltia i normalitzar la seva situació. Una jornada que també busca informar la població sobre la celiaquia, fomentant el suport a les persones celíaques que poden portar una vida completament normal seguint una alimentació adequada i les recomanacions mèdiques. Doncs amb moltes paraules amb dificultat per pronunciar, aquestes són les celebracions d'aquest dimecres dia 27 de maig. I jo avui que tinc el dia tonto, ja veurem, eh? Vinga, anem per les efemèrides musicals. Va néixer un 27 de maig del 1951. De un tiempo que nos cambió. Avui fa 75 anys, Ana Belén. Una de les figures de la cultura espanyola, cantant, actriu, va començar molt jovenet al cinema i amb els anys s'ha convertit en un artista imprescindible tant a l'escena musical com teatral. Una veu elegant i compromesa, ens ha deixat cançons molt populars, també una llarga trajectòria de pel·lícules i sèries. A més, la seva relació artística amb Víctor Manuel doncs ha marcat diverses generacions de públic. Avui fa 75 anys, Ana Belén. Vinga, tenim més efemèrides. Son Kini va néixer el 27 de maig del 1966. Avui està d'aniversari aquest baterista. El bateria de Alice in Chains, una de les bandes més importants del moviment grunge i del metal alternatiu dels anys 90. Son Kini avui compleix 60 anys.

I ja us dic que avui és el dia dels embarbussaments, eh? Perquè anem per més efemèrides musicals. Siouxsie Sioux. Va néixer el 27 de maig del 1957. Cantant i líder de Siouxsie and the Banshees, considerada una figura clau del post-punk i del rock gòtic per la seva influència estètica i musical. Avui, Siouxsie Sioux compleix 69 anys.

mi celebración. Avui, André 3000 compleix 51 anys. Va néixer el 27 de maig del 1975, raper, productor i membre d'Outkast, considerat una de les figures més creatives i influents a la història del hip-hop. André 3000 fa 51 anys. No us passa que hi ha dies que us costa més pronunciar algunes paraules? Els que fem de locutors i els que treballem a la ràdio també ens passa, Avui Lisa López, que va néixer el 27 de maig del 1971, està d'aniversari. És membre de TLC, va ser membre de TLC, un dels grups femenins més exitosos de la història de l'R&B i de la música pop. Coneguda artísticament com Left Eye, Left Eye. Lisa López. Avui és, doncs, fa anys que va néixer. Justament 55.

Ja estava veient que, malauradament, aquesta dona, quan tenia 30 anys, va morir el 25 d'abril del 2002. Doncs lamentem també comunicar-vos doncs, aquesta notícia de la seva mort, però bueno, entre les efemèrides tenim el naixement d'aquesta artista, Lisa López.

I déu-n'hi-do, eh? Tenim una última efemèride musical. Qui encara està viu i coleando. Fa 68 anys naixia Neil Finn. Va néixer en el 1958, un 27 de maig com avui. Naixia a Nova Zelanda. Neil Finn és músic i compositor conegut sobretot per liderar la banda del grup Crowded House. Autor de cançons tan recordades com el Don't Dream It's Over. Finn destaca pel seu estil melòdic i de les seves lletres emotives. També va formar part de Split Enz i és considerat un dels grans compositors del pop-rock oceànic de les últimes dècades. Doncs aquesta efemèride és una molt bona excusa per escoltar aquesta gran cançó. Don't Dream It's Over, la cançó dels Crowded House, per començar el Calafell Matí d'aquest dimecres. Vinga, ànims, que ja queda menys pel cap de setmana. Bon dia i bona hora.

0: Un quart de deu.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Doncs vinga, quan ja tenim sempre engegat el programa, anem pel temps, la previsió meteorològica amb la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui serà de ple estiu, com ja ve sent aquests darrers dies, plenament assolellat, tot i que amb pinzellades de núvols prims i alts ara al matí, que només entrenyen una mica el cel, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 17 i 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar i superar els 27, amb una humitat moderada. Vents en conjunt febles, de garbí, mogunt com una mica més reforçat al centre del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu. Fins i tot demà les temperatures pugen més i entre demà i divendres són els dies que esperem que toquin sostre. Domini del sol, en cel clar la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda puntual, amb una temperatura que aquesta nit estarà entre els 18 i els 19 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre per sobre els 28 o costant-se els 29, amb una humitat moderada. Vent feble, amb una mica de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix tenim 22 graus de temperatura aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'estany de Calafell, a l'avinguda Cossetània, on es troba Calafell Ràdio, calafell.tv. I ara mateix tenim el cel una mica enterrenyinat per núvols, però llueix el sol, eh? Una jornada que tornarà a ser ben calorosa. Temperatura ja d'estiu, encara que estiguem a les acaballes de la primavera i a les acaballes d'aquest mes de maig. Després del temps, amb Josep Miró, que tornarem a escoltar amb la seva crònica en directe cap als voltants a les 11 del matí, anem per les notícies de proximitat, moment de donar un cop d'ull, d'explicar-vos el que podem llegir en les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. En seguretat vial, parlen de l'intent de localitzar un motorista temerari que va fer un cavallet a la C31 assegut a Calafell. La policia local analitza les imatges penjades a la xarxa. La policia local de Calafell intenta, com dèiem, localitzar un motorista temerari que va fer un cavallet a la C31 al seu pas a la zona urbana de Segur de Calafell i que, a més, es va saltar un semàfor en vermell. És habitual que aquestes accions temeràries siguin enregistrades per l'entorn de qui les fa i després es pengen a les xarxes socials. En aquest cas, a les imatges s'hi observa clarament la matrícula de la moto. El regidor de policia de Calafell, Marc Casellas, assenyala que s'intentarà localitzar el motorista i, en cas de poder-lo identificar, imposar-li una sanció tal com estableix el Servei Català de Trànsit, que contempla, a més d'una multa, la pèrdua de punts del carnet. Fins i tot es podria considerar un delicte penal en casos extrems en què es posa en greu risc la seguretat viària i també es pot provocar un accident. Es desconeix quan es va enregistrar aquesta imatge, però s'intentarà determinar a partir de referències de l'entorn. Tot i això, la investigació no és fàcil, ja que no s'identifica el conductor i cal comprovar si hi ha alguna denúncia per robatori d'aquesta motocicleta. I un dia més parlem del Tour de França perquè Cunit es vesteix de Tour de França i plasmarà icones locals al mur, ara groc, de la C31. I representarà l'ermita, un porquet, el porquet Willy, que és una de les imatges del poble de la vila de Cunit, i també els espigons i una palmera. Serà el pròxim mes de juliol, el Tour de França recorrerà un tram de la província de Tarragona, a la que serà la segona etapa de la Ronda Gala entre Tarragona i Barcelona, una de les localitats per on passarà Escunit, on hi ha una arrelada tradició ciclista i es vol que el pas del Tour de França sigui un fet històric en què s'impliquin els veïns. Fa unes setmanes ja s'hi va plasmar un mural amb el cartell oficial del Tour amb la intenció que hi romangui. Ara s'ha començat a pintar de groc el color oficial del Tour de França, el mur de separació dels carrils de la C31 al llarg de tot el nucli urbà. I sobre aquest fons groc s'hi plasmaran icones representatives del municipi. Seran la silueta de l'ermita de Cunit, una palmera com la que apareix a l'escut del municipi, el porquet Willy, el símbol de la localitat com a agermanament amb el municipi alemany de Hammenbach, i també el perfil dels espigons que donen a la platja una configuració singular en forma de cales. Canviem de rotatiu, anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, parlant del Penedès que afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de les tres comarques, però alerta de les dificultats de retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. Anem a la fura del Penedès.cat. Aquí acabarem amb les notícies que ens expliquen a les últimes hores, parlant de Cubelles i de Cunit, que reclamen la salut a Salut la segregació de la seva àrea bàsica per millorar l'atenció sanitària. Diuen que els dos ajuntaments han demanat a la Generalitat separar l'actual àrea bàsica de salut compartida per garantir més recursos, ampliar serveis i adaptar l'assistència sanitària al fort creixement demogràfic dels dos municipis. I és que actualment els centres d'atenció primària, els CAP de Cubelles i de Cunit, comparteixen personal i també serveis en una situació que dificulta cada vegada més el poder garantir una atenció sanitària de qualitat als veïns dels dos municipis que han experimentat un notable creixement demogràfic en els darrers anys. Davant d'aquest escenari, els ajuntaments de Cubelles i de Cunit han reclamat a la Generalitat de Catalunya la segregació de l'àrea bàsica

0: a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 22 minuts.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
3: 4 minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'avanç informatiu amb el més destacat del dia que ens explicaran a l'informatiu migdia. A 2:45 la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Endavant. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent aquest mes de maig. Aquest divendres serà en directe, recordem, a partir de les 11 del matí. Ho podran seguir per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny, dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'Estat. Desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i a Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut.

0: que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona aprova la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals, entre ells el Consell Comarcal del Baix Penedès. I més notícies, la pensió de jubilació mitjana a Catalunya situant els 1.600 euros mensuals al mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. I creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Entre gener i l'abril es van comptabilitzar més de 3 milions de pernoctacions.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: El Calafell la menorquina aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Un minut i arribem al punt de 2:15. En un moment, espai de regidors portaveus, avui amb el Tibor Rius de Vox Calafell. Abans, música, cançons, amb la Camila Cabello i l'Ed Sheeran. El britànic i la cubana units amb una cançó que es diu Bam Bam.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Hem arribat a les 10 en punt del matí. I cada dimecres, cada dues setmanes, aquí a partir de les 10 del matí, tenim l'Espai, la Sínia, veus que connecten. Anem a saludar en primer lloc a la Carmina Balaguer, és directora del centre. Molt bon dia, Carmina.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: D'estiu, eh?
1: D'estiu.
0: Ja, sí, màniques, sí. Màniques curtes i sí, amb tirants. Sí. Aquí esteu bé?
1: Super. Fresquet, molt bé, sí? Molt bé. Sí.
0: Què farem avui? Ja ho diré bé. Què farem avui? De què parlarem?
1: Doncs mira, avui venim a explicar-vos una activitat que connecta art, creativitat, emocions, de la mà, bueno, l'hem engegat de la mà de Panys i Color, a través del llibre que han editat de Coloreja Calafell, Colorea Calafell, que s'ha editat amb suport de l'Ajuntament de Calafell, i aquest llibre, a banda de, ara us ho explicarem, però a banda de ser un llibre, ens va semblar que podia ser una guia per conèixer el municipi, no? Per conèixer Calafell i redescobrir-lo d'una altra manera, no? Per la gent gran, evoca records, evoca sensacions, ens expliquen què venien a fer allà, i per la gent jove, o gent que no coneix el municipi, també és un descobriment de molts dels espais que potser no coneixien, no? I a través d'aquestes visites i d'aquestes làmines, doncs pintem, dibuixem i deixem anar la creativitat de manera que connectem moltes coses, i això és el que us venim a explicar avui.
0: Doncs parlarem avui d'aquest projecte Viu Calafell a través del color. Permetem que saludi ara a l'Angie Heim, que està al darrere d'aquest projecte de Panys i Color. Molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots. No puc parlar en català com m'agradaria.
0: Doncs parla com et tingui, com et sentis més còmode. Havíem parlat de Panys i Color aquí en aquest programa amb la Mireia Romaguera. Parla, ens anem a recordar una miqueta en què consisteix aquest llibre, aquest projecte Panys i Color.
2: Pues en esta obra en concreto es una colección de imágenes y momentos de Calafell y lugares muy representativos del municipio, que surgió en realidad como una forma de homenaje al pueblo donde vivimos. Con Pablo, mi marido, que somos los fundadores de Panys i Color, somos inmigrantes, nos hemos sentido desde el primer momento súper acogidos en el pueblo, la gente es tan bonita, la cultura, lo que se vive aquí, nos da tanta calidad de vida, nos da tantos buenos momentos, que era como una forma de devolver un poco a Calafell tanto que nos da. Entonces, bueno, como una especie de homenaje, creamos esta colección de imágenes representativas de Calafell, retratando espacios de patrimonio, de cultura y momentos, porque hay imágenes e ilustraciones que son retratos de momentos, ¿no? Como puede ser niños en la playa jugando, haciendo un picnic o pescando. Bueno, al final es una colección de retratos de Calafell que viene a funcionar como hilo conductor de esta actividad tan bonita que estamos trabajando desde la CINIA juntos, justamente como decía Carmina antes, ¿no? Para llegar a más personas, los que son de otra generación, que puedan recordar estos lugares con mucho cariño, cómo era el Calafell de antes, y compartir esas vivencias con la gente más joven. Entonces, al final es como una herramienta intergeneracional que nos permite, a través de la creatividad, conectar.
0: L'objectiu inicial del projecte, quin seria? Per què va néixer aquest projecte?
2: Viu Calafell es un espacio de conexión, es un espacio intergeneracional, como decíamos, donde la creatividad es la herramienta que nos permite compartir una experiencia, que es una experiencia relacionada al arte, pero que no se necesita conocimientos de arte, ni de dibujo, ni saber ilustrar, ni ningún tipo de técnica. Es simplemente un momento donde estar y conectar. Es algo mucho más sencillo de lo que se podría imaginar. Es un espacio de conexión. Entonces, esta actividad que hemos pensado con Carmina, con Nuria en su momento, cuando tuvimos las primeras reuniones, se pensó como eso, ¿no? Como un proyecto que permita unir, conectar, compartir y vivir una experiencia a través de la creatividad que a las personas les permite, bueno, recordar, emocionarse, desconectar de las pantallas, estar presente en ese momento de creatividad, y bueno, de eso va el proyecto.
1: L'Angie va venir un dia a conèixer-nos a la Sínia amb el seu llibre i ens el va venir a presentar. Nosaltres ja havíem sentit a parlar del llibre i va ser com una connexió de dir, ostres, volíem col·laborar i no sabíem com contactar-vos, no? I va ser, doncs, ell ens va contactar a nosaltres i d'aquí va sortir la idea d'aquesta col·laboració que ella fa de manera totalment voluntària i, a més, ens cedeix, no?, la possibilitat de fer servir el seu llibre, de poder utilitzar les seves làmines i, per tant, és una història que és, bueno, de trobar-nos i de generar la possibilitat de com podíem donar-li forma, no?, el projecte que ella ens estava presentant.
0: Mica en mica anem incorporant a aquesta xerrada més persones. També hem de dir que ens acompanya la... A veure si ho diré bé. La Sandra Piguillem, que és monitora d'atenció directa de la Sínia. Hola, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I com es trasllada aquest projecte als usuaris de la Sínia?
3: Doncs, bueno, nosaltres els hi plantegem la possibilitat de fer aquestes sortides. Ens desplacem al lloc, els hi expliquem, doncs, que anem a plasmar amb un full el que veiem, no? Llavors, ajuntem que els hi agrada molt pintar, ajuntem que sortim, que anem a esmorzar, que xerrem, i com sempre fem a la Sínia, els hi donem la possibilitat de venir, de provar si els hi agrada, si no els hi agrada. Llavors, bàsicament, els hi oferim el conèixer Calafell, perquè molts d'ells no són de Calafell, sí que fem aquí activitats, però no són d'aquí, no? Llavors els oferim conèixer Calafell a través d'aquestes imatges i a través d'escoltar les experiències o les anècdotes de tots els altres que ens ajuntem en aquesta activitat. Llavors, quan ens hem desplaçat algun dels edificis, vam fer la Casa Barral, per exemple, doncs estàvem allà al Passeig Marítim, explicàvem coses, anècdotes a la Casa Barral, que també va venir algun dels companys que sí que viu aquí a Calafell, i ens podien explicar... doncs records, dintre del seu record tenia aquelles imatges d'un Calafell que nosaltres no coneixem, un Calafell més antic, no? Doncs de dir, doncs mira, aquí no hi havia edificis, aquí, no? I bueno, parlem una mica del dibuix, es viuen moments també així màgics que es creen d'entre gent gran i els nois, d'anècdotes, ajuda, perquè també s'ajuda, no arribes tu, arribo jo, una tonteria, fes-me apuntar el llapis, fes-me no sé què, doncs es creen aquests moments d'ajuda i aquests moments màgics que es comparteixen i que es produeixen.
0: Clar, els usuaris del centre de la Sínia són molt diversos. Que explica'ns una miqueta el perfil d'aquestes persones que ja han començat a gaudir de l'activitat.
3: Doncs és gent gran i nois amb diversitat funcional. Ens ajuntem allà i fem l'activitat. No és un perfil que hagi de saber dibuixar, no és un perfil que hagi que sàpiga pintar, és lliure. Simplement el fet de compartir ja és un perfil bo. Una persona que vulgui compartir moments amb nosaltres ja és un perfil adequat. Simplement han de tenir ganes i els hi té que agradar l'activitat. No ha de ser algú que com a norma hagi pintat sempre o li hagi agradat. A vegades simplement és aquella persona que aquell moment vol sortir i se li ofereix l'oportunitat i surt a fer l'activitat amb nosaltres.
0: Ara saludarem a la quarta persona que faltava per escoltar i per saludar, que és la Micaela Quiroga, que és, doncs, participant del Centre de la Sínia. Molt bon dia, Micaela.
4: Molt bon dia.
0: Com ha estat la teva experiència a través d'aquest llibre i de pintar i també amb aquesta connexió amb el patrimoni i de Calafell?
4: Pues molt bé, la veritat. La primera vegada quan aquí la meva monitora Sandra em va proposar d'anar, li vaig dir a la primera que sí, perquè sóc una de les persones que m'agrada molt pintar. I quan pinto és com que no estic a aquest moment amb els altres, no? Que estic en el moment de la pintura, d'agafar colors i mesclar colors. És una activitat que m'agrada bastant bé, és algo que em relaxa un munt, bastant, no només a on estic, sinó amb la gent amb qui estic. I pues, bueno, és algo que m'agrada molt i bueno, està bé.
0: Tu ets de Calafell?
4: No, sóc de Cunit.
0: Ets de Cunit.
4: Vic a Cunit, però tinc un... Bueno, no només jo, que alguns d'ells ens porta un transport fins a... van a buscar a casa i d'ahir ens porta al centre.
0: T'ho preguntava perquè, clar, aquest llibre va vinculat a Calafell, al seu patrimoni, sí, a les activitats. Has descobert alguna cosa de Calafell a través de pintar, de donar-li color a aquestes il·lustracions que no coneixies?
4: Bueno, lo del Barral sí que ja ho coneixia, perquè ja havia fet un part d'activitats del Barral i, bueno, m'ha agradat.
0: Alguna sensació més? Algun lloc o alguna...
4: No.
0: Alguna jornada que t'hagi sorprès més?
1: La confraria, pot ser, dels pescadors, que vau anar a visitar-la i vau veure la barca. I...
4: Sí.
1: Aquesta va ser molt xula, també.
4: Sí, sí.
0: I a través del llibre... ¿cómo está representada esta cofradía de pescadores? ¿Qué podemos encontrar aquí?
2: Bueno, imágenes de la cofradía en sí misma, del interior, de vistas del exterior, perdón, que de hecho la próxima actividad es vistas de la cofradía, pero desde las terrazas, que tenemos terrazas tan bonitas en Calafell, donde disfrutar de un momento tomando un café con gente que con la que nos gusta estar, y la próxima probablemente sea esa actividad y tenemos vistas a la cofradía. Pero bueno, que básicamente, y algo que me gustaría también aclarar, es que es una actividad abierta a todo el mundo. Si alguien hoy nos está escuchando en Calafell o en Cunito, en Cubellas o donde sea que esté por la zona y le apetece participar, primero, no necesita tener el libro, porque desde la seña y bueno, juntos colaboramos para que las personas que se acercan a participar de la actividad puedan tener la lámina, o sea que no necesitan ni siquiera tener el libro ni tener colores. Pueden venir el día que proponemos la actividad, acercarse y les proporcionamos una hoja en blanco si prefiere dibujar o la propia lámina si quiere colorear y te llevamos los colores, con lo cual es abierta a todo el mundo para que aquel que nos esté escuchando, si se atreve a participar, que es algo tan sencillo como simplemente, como decía Mica, mezclar colores, es algo que todos hemos hecho de pequeños, entonces todos sabemos hacerlo y no se necesita ningún tipo de conocimiento, simplemente las ganas de compartir y de poder disfrutar de este momento. Me preguntabas por los lugares representativos, sí. Acabamos de empezar con la actividad y hemos hecho solo 3 lugares, la cofradía, Casa Barral y el Monumento al Pescador, que fue la semana pasada.
0: Todas, o sea, en el paseo marítimo, sí, sobre la misma zona, ¿eh?
2: Sí, pero qué bueno que están también imágenes del puerto, la barca Francisca, el bot salvavidas, imágenes de la playa, del paseo marítimo, que tenemos 5 kilómetros de extensión de paseo marítimo en Calafell. Hay, láminas como, por ejemplo, el corriol cama negra, que es una especie protegida por el municipio.
0: Veo que tenemos aquí, tenim representació de moltes coses molt diverses, sí, i totes molt, molt arrelades també, molt vinculades a Calafell.
2: Correcto, y para todos los gustos y también para todos los momentos del año.
0: ¿Quién es la ilustració que potser ha agradat més? No sé si t'han comentat més. Mira, aquesta il·lustració o això em representa més. No sé, hi ha alguna il·lustració, algun dibuix que potser ha despertat més interès o més comentaris?
2: Pues ninguno en particular. Generalmente tenemos el libro también en tiendas de aquí de Calafell y comentarios recibimos siempre, pero la mayoría de los comentarios son: es muy gracioso ver imágenes de Calafell porque a todo el mundo le llega. La cercanía de ver una imagen retratada de una terraza que conoce a la que va a tomar un café, o como decíamos, el Monumento al Pescador, o el Monumento a Cataluña, aquí en el paseo muy cerquita de aquí. A todo el mundo le hace gracia ver estas imágenes en un dibujo y saber que pueden colorearlo, y que además es una actividad que pueden compartir en familia, porque hay personas que han llevado el libro, que han comprado el libro para tenerlo en casa para los niños, y terminan, como se pueden recortar las láminas, terminan cogiendo una lámina cada uno, la mamá, el papá, el niño, y es un momento en familia de compartir.
0: Clar, és que potser hi ha persones que tinguin la idea de que és una activitat pels nens, no? Això de pintar, de donar color a unes il·lustracions més vinculades al públic més jove, no? Però això pot ser una activitat per totes les edats, sí, i que pot unir, doncs, diferents generacions, no? Potser és un dels missatges que voleu traslladar des del vostre centre, Carmina.
1: Exacte, és un dels missatges, no? El posar a color, el dibuixar, perquè el que et deia abans, Angie, no? No és només colorejar, qui vulgui, i tingui més ben artística,
0: sí,
1: doncs allà davant pot agafar una làmina i dibuixar, no?, i pintar el paisatge en aquell moment. I, per tant, doncs, obre un ventall de possibilitats molt grans per totes les edats.
0: Però que, a més, pot ser una activitat que, segons l'edat que practiqui aquesta activitat, doncs, requereix d'habilitats, doncs, no?, i pot,
1: exacte,
0: despertar, doncs, això.
1: Sí.
0: Doncs unes habilitats que potser pels anys poden estar una miqueta, doncs, allò... dormides, podríem,
1: exacte,
0: dir-ho, no?
1: Sí, sí, per això et deia abans que també treballem amb això, l'estimulació cognitiva, no?
0: Correcte.
1: I ens serveix molt amb la gent gran, però des d'una banda que toca més la part emocional, la part acadèmica és la primera que perdem i que s'oblida, sobretot amb les primeres demències o amb les primeres pèrdues cognitives, i en canvi la part emocional ens acompanya durant molt més temps i és molt més agradable per la persona, no?, treballar des d'aquí, i per tant treballar des de l'emoció, des d'un paisatge que per mi és familiar, que em porta records de quan anava amb els meus germans, amb la meva família, no? Perquè no només és la platja, també hi ha imatges del carnaval, també hi ha imatges de gastronomia, també hi ha el xató, és a dir, hi ha molta part d'aquest cultura de la zona, no? I per tant ens ajuda molt amb tot aquest bagatge, no?, a aquesta activitat.
0: El fet de que es faci en diferents punts del municipi i calgui una mobilitat d'aquestes persones, no sé si això dificulta, ens dèieu l'altre dia que ara teniu més mitjans, no?, de transport, que això,
1: exacte,
0: doncs,
1: exacte,
0: va molt bé,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Ens han portat, no diria que els Reis, perquè han vingut una mica més tard.
0: Bueno, més val tard que mai.
1: Però hem aconseguit un vehicle adaptat que ens permet, doncs, traslladar les persones que tenen més dificultats de mobilitat del centre i poder-les acompanyar fins al lloc. A més, tenim un voluntariat que també hem parlat moltes vegades, que ens facilita també aquesta necessitat de suport, i sí, sí, busquem que siguin espais on es pugui arribar bé i es pugui fer l'activitat. I en tot cas hi ha una segona part, que si no acabem el dibuix aquell dia, doncs tampoc no passa res i podem continuar al centre amb el que ens quedi pendent de fer d'aquella jornada, no?
0: Micaela, quin seria el lloc que t'agradaria que fos una de les següents activitats on es fes? Hi ha algun lloc així emblemàtic per tu? O alguna il·lustració que t'hagi despertat les ganes de voler anar a aquell lloc?
4: Pues m'agradaria fer la part on està el pont de... No, on està els patos.
0: A l'Estany.
4: De l'Estany.
0: L'Estany, aquí pròxim a la ràdio.
4: M'agradaria fer la part de pintar, pues, lo de l'Estany.
0: Tenim il·lustració de
4: sí,
0: l'Estany, també?
4: Sí.
0: Home, també és molt representatiu, no? Els ànecs, sí, i aquesta zona del municipi.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, ara estem veient aquí la il·lustració. Ostres, aquí hi ha molt per posar-hi color, eh?
4: Sí.
0: Vull dir,
4: sí, sí,
0: aquí hi ha per fer molta combinació, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És un dels jocs també emblemàtics d'aquest passeig marítim. La següent activitat al voltant d'això, quina serà? Ho teniu ja pensat? Quina serà la següent?
2: Bueno, tenemos un plan de diferentes actividades y en función de si vamos a hacer la salida o si lo hacemos dentro de las instalaciones de la Ciña, vamos encajando, ¿no?, el calendario de las láminas.
0: Clar, perquè a vegades, si no és possible desplaçar-se, doncs aquesta mateixa activitat es pot fer també en el vostre centre, no?
1: Sí. Exacte. Per nosaltres el millor és poder sortir, però no sempre és possible i llavors doncs, ho anem combinant. Pensem que ara també amb aquestes altes temperatures que ens estan caient al damunt aquests dies,
0: ja comença la calor, eh?
1: També anem adaptant les activitats i és possible que ara els mesos el mes de juliol, perquè a l'agost fem vacances, doncs segurament aquest mes de juliol haurem de fer alguna adaptació o amb horari o amb espai.
0: És setmanal l'activitat? O quina periodicitat es fa?
2: Quinzenal.
0: En total, quantes persones poden arribar a participar d'això?
3: Doncs aquesta setmana vam ser uns 10. La vam fer a la Cínia. Aquesta setmana vam posar la imatge a la televisió, la vam projectar i anàvem pintant perquè feia molta calor, és veritat que feia molta calor, i bueno, la vam fer allà, vam posar música ambiental i vam arribar a ser uns 10. Vam fer l'activitat 10.
0: Angie, ¿cuántas il·lustracions tenim per dibuixar, per pintar, millor dit?
2: Bueno, son 50 làmines que, tenen, que, no les... o sea, que tenem per tot l'any i l'any que viene.
0: Que no ens les acabarem, eh? Vull dir, per ganes de pintar no serà, eh? Per a qual cosa, Carmina, això tindrà continuïtat, entenem, eh?
1: Sí, sí, sí, esperem que sí.
0: I malgrat que són molta més gent que no pas 10 que han participat en aquesta última, suposo que aniran canviant una miqueta, variant, eh, aquests participants.
1: Sí, es va incorporant la gent en funció dels ànims, les ganes i la motivació que tenen, perquè això també canvia durant el dia i la setmana. I des d'aquí m'afegeixo al que deia abans l'Angie, no?, de fer una crida que tothom que li interessi doncs, pugui sumar-se, no?
0: Encara que no, no tingui vinculació amb la cine, eh?
1: Exacte, sí, sí, ja saps que a nosaltres ens agrada obrir portes i convidar tothom que participi de les nostres activitats.
0: Doncs ho deixarem aquí. Avui parlant d'aquesta activitat, viu que la feia a través del color, ens ha acompanyat l'Angie Heim, que es forma part d'aquest projecte Pangi Color. Gràcies per acompanyar-nos. També hem tingut a la Sandra Piguillem, monitora d'atenció directa de la Sínia. Moltes gràcies, Sandra.
3: Gràcies.
0: A la Micaela Quiroga, que és participant d'aquestes activitats i de moltes altres que ja havia vingut anteriorment aquí. Gràcies, Micaela.
2: Gràcies.
0: I la directora del centre de la Sínia, la Carmina Balaguer. Doncs moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Ens retrobem d'aquí dues setmanes a la Sínia, les veus que connecten. Moltes gràcies. Fins la propera. Adéu-siau. Sí.

0: És com el nostre moment de relax a aquestes hores del matí, 10:24. Bruno Mars, més romàntic que mai. Com ens agrada aquest Risky Roll. I és que al llarg de 4 hores de programa tenim música que va desfilant per la nostra antena. Tenim balades, tenim cançons que ens fan moure els peus. Cançons de l'actualitat, força recents, però també clàssics. Música que en definitiva sabem que t'agrada escoltar aquestes hores i al llarg de les 4 hores de programa en el Calafell Matí. En directe a Calafell Ràdio. També el Bruno Mars, gran veu, gran artista. I potser millor persona, no ho sé. Disquerol, amb aquesta balada arribem a les 10:25. Fem una pausa, una aturada, i en un moment tornem amb l'avanç informatiu i també amb l'espai de les escoles. Tenim els docents en vaga. És per això que avui tenim els centres educatius, doncs, amb serveis mínims. És per això que no podrem avui anar a aquests centres educatius. El que farem és recuperar on es feia més ara fa un any, aquí en el nostre municipi, a l'Espai de les Escoles, que ens portava fins l'Escola Santa Creu. Avui amb la Roser Ribas recuperarem aquesta connexió de fa un any enrere.
1: Ep, no vadis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no vadis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
3: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila. El portal de música en català.
3: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició,

0: La prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent aquest mes de maig. Aquest divendres serà en directe, recordem, a partir de les 11 del matí. Ho podran seguir per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny, dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'Estat. Desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i a Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona aprova la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals, entre ells el Consell Comarcal del Baix Penedès. I més notícies, la pensió de jubilació mitjana a Catalunya es situa en els 1.600 euros mensuals al mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. I creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Entre gener i l'abril es van comptabilitzar més de 3 milions de pernoctacions.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: El Calafell la menorquina aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs vinga, ara mateix fa un minut del punt de 11:15. En un moment, com us dèiem, anem fins a l'Escola Santa Creu recordant aquesta connexió de l'espai de les escoles fa un any. Abans, música. Abans, clàssics, com aquest del 1992, tot el que ella vol, All That She Wants. Anem cap a Suècia per escoltar els Ace of Base.

0: els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boqué.
1: Què passa tots els dimecres quan arribem al punt de 11:15 del matí? O també els dissabtes en repetició en el Calafell Matí de Best Moments? Doncs que arriba l'espai de les escoles. Cada setmana, cada dimecres, anem un dels centres educatius del nostre municipi. Ja estem mica en mica apropant-nos a la finalitat d'aquest curs escolar 2024-2025 i avui estem a l'escola Santa Creu. De fet, la nostra companya, la Roser Ribas, es troba ja en aquest centre educatiu, l'escola Santa Creu. Roser, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran, com estàs?
1: Molt bé, encantat d'escoltar-te, creuant els dits perquè tot funcioni la connexió i que tot vagi bé i et puguem escoltar tu i els que t'acompanyen.
2: Sí, perquè últimament estem tenint una mica de problemes
1: no
2: amb el Quantum, però...
1: De moment tot bé.
2: Sembla que avui sí.
1: Vinga,
2: sí, això mateix.
1: Som-hi, doncs.
2: Doncs el que deies, estem a l'escola de la Santa Creu amb 9 alumnes que ens volen explicar sobretot l'activitat que fan de vela. Precisament al Calafell Esportiu de fa uns dies va venir l'Andrea de l'escola de vela i és interessant complementar aquesta informació amb aquests alumnes de la Santa Creu. Començarem per una persona que tinc aquí al meu costat. Com et dius?
3: Rihab.
2: Rihab, què em vols explicar de l'activitat?
3: Que ens vam venir a fer un divendres una xerra sobre què teníem que portar i sobre quan podies anar a navegar i les altres tres sessions eren per anar a fer vela.
2: D'acord, doncs és una activitat que feu diversos dies, no un dia només, eh? Ja heu fet alguna cosa? Què és el primer que heu fet? Com et dius?
4: Em dic Nora i el primer que vam fer és vam dir... Van vindre a fer una xerrada i ens van explicar com funciona la vela.
2: La vela és un esport complicat, eh? Perquè s'ha de treballar tot el cos, a més s'han de conèixer moltes coses. Us van explicar quines parts de la vela té?
4: Sí.
2: Molt bé. I quan veu sortir, com ho veu fer? Qui m'ho explica? Aviam, m'apropo. Que arribi bé.
5: Amb una corda ens van enganxar a la vela i ens van sortir del port.
2: Veu sortir del port, però quants alumnes éreu?
5: 10 més el monitor.
2: 10 més el monitor. I us veu dividir o com ho veu organitzar? Sí. Apropa't cap a mi, apropa't. Perquè estem aquí endollats. Com et dius?
6: Mouad.
2: Com ho veu fer, això?
6: Ens vam dividir en grups de dos, més un de 10 persones en cada vela, dos monitors. I teníem també una lanxa amb 4 monitors i tres monitors de la vela.
2: I la lanxa què feia? Què feia? Quina era la funció de la lanxa? Qui m'ho explica?
7: Pues lo que feia la lanxa és, quan sortíem del port, ens agafava a les veles i fins que ja estàvem més o menys a la meitat ens deixava anar i així nosaltres ja amb el vent ens podíem anar cap a més endavant.
2: Com et dius?
7: Carme.
2: No m'heu explicat de quin curs sou, eh?
7: Som de cinquè... Sí, cinquè. C, A i B.
2: Molt bé. Què més m'expliqueu de la vela? Aviam. Com et dius?
8: És Lata.
2: A tu et va agradar l'activitat?
8: Sí.
2: Per què et va agradar? Esteu aquí a l'escola de Santa Creu, esteu més a prop del poble, però teniu molt a prop també la platja, no? El mar és important aquí. Els esports de mar els heu de conèixer. Ho havíeu fet mai, això?
8: No.
2: Mai?
8: Mai.
2: I la propera vegada tens ganes d'anar?
8: Sí.
2: Sí? Qui més té ganes d'anar? Sí, vine cap aquí, vine. Que m'ho expliqui. A s'apropa.
9: Una altra cosa que vam fer, que nosaltres no vam pagar l'autobús, sinó va pagar l'Ajuntament. Vàries coses el va pagar l'Ajuntament.
2: L'Ajuntament ha subvencionat aquesta activitat, l'autobús. Deu anar tots junts per l'autobús.
9: Mm-hmm. I una cosa que m'ha agradat molt de la vela és que amb el vaixell és, el clima és molt càlid.
2: I què més m'expliqueu? Una cosa important de la vela és el vent, sí? Qui m'ho pot explicar, això del vent? Com funciona?
10: Pues el vent amb la vela... Primer hi ha una vela, que és la inicial, que és la més gran, que és la més gran que hi ha en el bar. I després hi ha una altra petita que la van obrir nosaltres i tenien que estirar d'una corda.
2: Això tot ho veu fer al port de Segur de Calafell, veritat? Rihab.
3: Que també quan, que era important quan feien vela que hi haguessi aire, perquè quan aire havia la vela anava més lent i el primer grup, o sigui, es movia però va anar més lent i el segon grup ja va anar més ràpid perquè hi havia més vent.
2: Clar, perquè a primera hora la mar està més calmada, no? El vent és diferent, no? Que més endavant. Aleshores, la pròxima vegada el que fareu potser és canviar de grup, no?
3: Sí, i així com al principi està més calmat el mar, els altres que ho van fer quan és més fluix, doncs ho fan una mica més ràpid.
2: Molt bé. Digue'm, apropa't, apropa't. Així no estirem el cable.
5: Que quan van arribar al port vam deixar les motxilles a un contenidor i ens van posar els xalecos salvavides.
2: Clar, tot aquest material de seguretat és important. Què heu de portar en aquestes activitats?
11: Ropa adequada, sabates tancades i també molta crema solar per al sol.
2: Sí, perquè esteu moltes hores al sol, després ens cremem i això és perillós, eh? Què més heu de portar? Alguna cosa més?
3: La tovallola per si anem pues, després secar-nos i roba de recanvi per si es mulla la roba.
2: Alguna cosa més?
10: Sí, que també... No.
2: Ah, no, ja està. Aviam.
9: Que si no tenies unes sabates per a la vela, podeu portar xancles o unes sabates de recanvi.
2: Unes sabates de recanvi. Molt bé. Aviam, això és un esport. És un esport important de mar. Si tu volies parlar, sí. Vine cap aquí, vine. Sí. Digue'm.
9: Hauria de portar un banyador i un esmorzar. L'esmorzar,
2: que us combineu per esmorzar, eh? I què esmorzeu allà? Què esmorzeu, aviam?
7: Entrepans.
2: Entrepans. Sí? I agafeu força amb els entrepans. Això, com deia, és un esport. La vela és un esport. I, a banda, no sé si feu algun esport més. Feu alguna cosa més després de l'escola o a l'escola.
7: Bueno, a educació física anem fent esports com bàsquet, hoquei i quan fèiem hoquei vam anar al pavelló i ens van ensenyar.
2: Important, eh? Sabeu que l'equip del Calafell, el Parlem Calafell, s'ha classificat per les semifinals? Aviam, explica'm.
10: Que també hi ha extraescolars com judo, anglès i tot això.
2: Judo, quantes coses, eh? Patinatge també.
11: Ara mateix estem fent bàdminton en educació física.
2: Feu moltes coses d'educació física, eh? Sí? Aquí no et sento, hauries de venir. Si no, no et sent les persones que estan escoltant.
5: I també fem atletisme.
2: Atletisme, quantes coses i què més feu? Alguna cosa més?
7: Que els patis ens deixen pilotes de bàsquet i li deixen a 6è i a 5è.
2: De tot el que feu, què és el que més us agrada? Tinc moltes mans aixecades.
11: Bàsquet.
2: Bàsquet. I a tu?
9: A mi el que més m'ha agradat ha sigut la vela.
2: La vela, l'activitat que heu fet ara i que fareu. Què més? A qui li agrada més coses?
7: A mi m'agrada vela, també.
2: La vela?
11: La vela, també.
7: La vela perquè va ser molt xuli.
3: I també ens falten dues sessions més de vela.
2: dues sessions més de vela, sí, no heu acabat aquesta activitat. I tens ganes, com hem dit?
3: Sí.
2: Molt bé. Què més? Què més ens podeu explicar d'aquestes activitats esportives que feu, a banda del que feu aquí a l'escola, Educació Física? Feu alguna cosa després de l'escola o no? Sí?
3: Fem cooperativa, que tenim un hort i venim coses aviat.
2: La cooperativa és important aquí a l'escola de Santa Creu, eh? Va haver un dia que ho vam explicar, això.
4: Avui obrim botiga per la tarda.
2: Ostres, això és important, que venen els pares a comprar cosetes, no?
4: Que el dissabte vam obrir a la platja la botiga i vam vendre a la gent.
2: I quines coses veu vendre?
3: Vam vendre com unes capses d'enciams, pulseres i penjolls per mòbils i punts de llibre de Sant Jordi.
2: Alguna cosa més?
4: No.
2: Ja està. Sí. I tot això, què fareu? Què fareu amb els diners? Ja ho veu explicar, eh? Però ho hem de recordar.
7: Farem un dia aquí al col·le, farem la discoteca i també agafarem amb els diners que guanyem, també agafarem pizzas.
2: És que quan vam venir aquí, sí, ara parlem, quan vam venir aquí encara no ho havíeu decidit això, què faríeu amb els diners, i ara veig que sí, ja ho teniu decidit.
4: Decidit que farem una, després de l'escola es quedarem aquí, farem una discoteca i una altra part dels diners aniran a una associació contra el càncer.
2: Molt bé, què més? Què més? Volies parlar?
4: És que volia dir-ho del càncer.
2: Molt bé, molt bé. Doncs Ferran, fins aquí l'espai de les escoles.
1: Molt bé, doncs Roser, gràcies a tots els que t'han acompanyat en aquest espai que avui hem fet des de l'escola Santa Creu. Cada setmana, doncs com sabeu, anem a un dels centres educatius i avui ha tocat en aquest centre, a l'escola Santa Creu.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.

0: Déu-n'hi-do, com ens agrada tot el que fa aquest cantant britànic, Sam Smith, amb aquesta veu de falset que tant ens agrada. I'm not the only one, un dels seus grans hits, un dels seus grans èxits. Amb ell hem arribat a les 10:52. En un moment fem una aturada, una pausa publicitària, el temps i tot seguit espai d'actualitat d'avui, dimecres.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: Però abans, els Catarres, la nova es diu Diumenge sense drames. Ja

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, som-hi, segons ja arribem a les 11 en punt. Anem pel temps per la previsió meteorològica amb Josep Miró. Ja al telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer el temps, la meteorologia, persones que interessadíssimes fa el temps. Està començant ja a fer calor, cada dia una miqueta més. Doncs ens interessem a veure si venen temperatures més altes. Josep.
1: Sí, les temperatures són més altes. Avui aquesta nit ja han pujat. S'han situat ja en els 18 graus gairebé de mínima. Per tant, temperatures clarament més altes que la nit anterior. De fet, a hores d'ara ja hem arribat als 25 graus de temperatura i esperem que avui la màxima pugui més que ahir i pugui arribar ja a acostar-se o arribar als 28 de màxima, que seria la més alta del que portem d'any. Però no durarà gaire aquest rècord perquè demà no menjarem, perquè demà i divendres les temperatures és quan tocaran sostre. I podrien ser els dies més calorosos del mes de maig, no sé si de la història o en molts anys. Per tant, temperatures, doncs, de ple estiu. Ja diria, tots aquests dies dèiem tenim temperatures més de juny que de maig, però és que si avui arribem als 28 ja tenim temperatures de juliol, més que de juny. I amb domini del sol, domini radiant, amb presència de núvols alts que enteranyinen el cel i continuen així fins a migdia aproximadament, i a la tarda sí que aquests núvols aniran desapareixent i tindrem el cel pràcticament serè durant la tarda. Amb una humitat avui més alta que ahir i amb vents en conjunt febles en domini al migjorn del Garbí que faran que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Per demà esperem un temps esplèndid també, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia o almenys al matí i amb alguns núvols prims a la tarda o algun núvol baix al final del dia. I amb unes temperatures que demà pugen més i estarien entre 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima demà pot ser un salt important i podríem arribar als 29 o acostar-nos als 30, amb una humitat que serà en conjunt alta de nit, moderada de dia, amb vents febles, amb domini del Garbí, en conjunt feble i fent que la mar sigui arrissada demà al matí i amb una mica de marejol a la tarda. De cara a divendres sí que tindríem alguns núvols més, núvols baixos fins a mig matí a mitja tarda, i amb unes temperatures que serien altes, però ja no pujarien més, almenys les màximes. Però la mínima sí, la nit de dijous a divendres, en principi comptem que serà la primera nit tropical d'aquest any, o sigui que vol dir que arribarem, que no baixarem dels 20 graus de mínim.
0: Doncs Déu-n'hi-do el que ens fa. Temperatures que es quedaran així durant els pròxims dies, la setmana vinent, potser?
1: Baixen una miqueta el dissabte i diumenge, més diumenge que dissabte, però una miqueta vol dir un grau, el qual vol dir que només que pugi una mica la humitat ja no es nota. Per tant, diguem que es mantindran així i la setmana vinent també la veiem calorosa, eh? Potser no de 30 graus, però sí de temperatures de Sant Joan. Per tant, no hi ha canvis importants a la vista, tampoc es veuen depressions ni possibilitats de pluja 15 dies vista i, per tant, doncs, temps d'estiu.
0: Doncs a refrescar-se com es pugui un refrescar. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora amb la previsió del temps. Que vagi molt bé, bon dia.
1: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Moment d'aquest espai d'actualitat. Avui volem parlar del CREAC de Calafell perquè organitza doncs, una jornada d'activitats aquest dissabte 30 de maig. Per aquest motiu tenim aquí amb nosaltres a la Juli, que ja la coneixeu, col·laboradora també d'aquesta casa. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Explica'ns una mica doncs, què teniu organitzat i per què organitzeu doncs, una jornada d'aquest tipus per aquest dissabte.
2: Clar, mira, ara estem a la setmana, no?, com una festivitat de la natura, així que hi ha diverses associacions i entitats fent activitats relacionades a la natura, així uh-huh. que nosaltres no podíem quedar-nos atrás i hem proposat dues activitats per aquest dissabte.
1: Molt bé, començarà a les 11 del matí, la primera d'elles?
2: Sí, la primera és a les 11. L'objectiu és mostrar una mica que és el que hem fet, no?, des de quan va començar aquesta labor del CREAC, de recollides de fauna, de gestió de fauna salvatge, què fem dins del centre, com es gestiona els diferents tipus d'animals, no?, pues mamífers, amfibis, ocells. També com es gestiona si és un animal que és exòtic o si és autòcton, si és protegit, i contar pues, tota aquesta història, qual va ser la labor del nostre fundador, de Daniel Fernández, uh-huh. que per nosaltres és molt important sempre mencionar-lo perquè ell va ser el que va començar tota aquesta idea. Així que el nostre objectiu principal d'aquesta activitat de dissabte a les 11 del matí és mostrar el recorregut que hem fet fins ara.
1: Uh-huh. Jo recordo abans de cobrir portes que bueno, vaig anar amb el Dani i també membres de l'Ajuntament a conèixer l'espai i bueno, tot allò una meravella, com ha anat evolucionant, no?
2: Sí, una passada, molt ràpid sí. tot. Sí, sí. Sí, mira, nosaltres abans estàvem a Parets del Vallès, uh-huh. és l'Escola de la Natura, era un espai petit i teníem pues, molts animals, no?, que com a refugi i clar, pues, es va presentar l'oportunitat de créixer, d'evolucionar, d'expandir tota aquesta labor que ja s'estava fent en un lloc on realment volien, no?, que aquesta labor se hiciera. Uh-huh. Així que sí, per al 2020 va començar a fer les actuacions aquí a lo que era l'antiga biblioteca.
1: Sí.
2: I no va ser fins al 2022 que no vam començar a tenir els permisos de nucli zoològic i tal, i ja de mostrar-nos a la població si és veritat que fèiem activitats i fèiem una mica de recollida des del 2020, però no com tota la força que es va començar el 2022.
1: Clar, veu anar ampliant, no?
2: Diguéssim. Sí.
1: I ara com està la situació ara mateix al centre?
2: Pues mira, és que vam començar amb la primera planta. Sí, era solo pues, la sala de rèptils, uh-huh. El laboratori, teníem no, pues, la quarantena i la zona del menjar. I no teníem més.
1: L'aquari amb la Posidònia?
2: No, res d'això.
1: Eh? Això
2: no.
1: Va ser una després, mica més endavant.
2: Sí, és que, clar, nosaltres, pues mira, l'especialitat és la fauna continental. Uh-huh. Amfibis i rèptils, tot d'aigua dolça. I, clar, abans estàvem una mica interior. No estàvem relacionats amb la platja.
1: Aquí a la costa.
2: Clar. No, exacte. I clar, pues, quan va començar això, que era solament la primera planta, es va arribar clar, al 2022, on dèiem, i si col·laborem amb el Tritó del Montseny? Uh-huh. Clar, i quan va arribar a aquesta part, ens van dir, clar, si vols treballar amb el Tritó del Montseny, no pots tenir la quarantena,
1: al mateix lloc.
2: Exacte. Uh-huh. I per això és que van començar a parlar a veure si podíem agafar la part de la baixa, que no em recordo on estava l'escola de dansa. Uh-huh. Ens van dir que sí, així que passem la quarantena a aquesta...
1: A la part de baix.
2: Exacte, a la part de baix, per poder tenir el Tritó del Montseny arriba, mm-hmm. no? I, clar, el que hi va ser la quarantena passo a ser el lloc de, on preparem el menjar dels tritons del Montseny. Mm-hmm. És dir, tenim una zona del menjar de la resta d'animals del centre i una zona del menjar per al tritó del Montseny.
1: Sí. Doncs les persones que assisteixin aquest dissabte podran conèixer tota aquesta transformació, els hi explicareu, no?
2: Sí, l'objectiu és mostrar uh-huh. una mica això. També és veritat que, clar, és que no solament vam agafar la part de baix, sinó també la del mig, sí. que era on estaven, em recordo d'aquestes noies que feien lo de ajuda social, uh-huh. algo així, no em recordo del nom, estaven ahí i, clar, nosaltres dèiem, i si fem educació ambiental aquí? Així que...
1: Sí, amb l'aula, no?
2: Sí, tenim ara el que és l'aula educativa. Sí. Tenim una part que estem treballant per intentar fer una zona d'exposició uh-huh. I després tenim la zona d'exteriors, no? Que és una continuació com del laboratori, per dir-lo així. Uh-huh. I, clar, hem modificat tota la part que hi ha fora del centre per poder tenir aquestes tortugues semiaquàtiques, no? Perquè necessiten espais molt grans. I a nivell de requeriments de llum, també és millor que les tortugues també estem fora. Almenys, si poden suportar l'estiu, tenir-les fora durant l'estiu i després a l'hivern, pues, les tenim dins del centre.
1: Després de tota la feina feta on heu arribat fins ara, doncs ja molta gent us coneix i ja saben que us han de trucar si sí, es troben sí. algun animal, no?
2: Exacte.
1: Exòtic o algun animal
2: el que sigui.
1: El sí. que sigui.
2: Sí, sí, mira, jo em recordo que, bueno, ara ha baixat una mica, però sí, és veritat que ens trucava molta gent per al tema dels gossos i dels gats. Mm. Clar, perquè com escoltava, no, hi ha un centre de fauna, pensaven solo en gossos i gats. Mm. Clar, quan ens trucaven era com, no, nosaltres som salvatges.
1: Clar, clar.
2: Així que sí, és tota la fauna menys gossos i gats. Sí, és veritat que quan ens truquen pues, li diem, mira, pues, truca a la policia mm. local, no? Pues, com part del protocol, però nosaltres no fem res amb...
1: Una tasca molt maca, molt agraïda per tots aquests animals salvatges que molts d'ells arriben ferits, no?, al vostre
2: sí,
1: centre.
2: Sí, la majoria. La veritat que treballar en centres de fauna és una mica complicat a nivell emocional perquè ves moltes coses que són molt tristes.
1: Clar.
2: La labor és molt bonica. És molt bonica, però, clar, afecta vulguis o no.
1: El patiment, no?, de la persona mateix que els veieu.
2: Clar, mm-hmm. clar, completament. Tractem de fer el que podem, o sigui, el que tenim a la mà, sempre intentem de fer el millor per a l'animal i creiem con molta seguretat que una de les parts més importants és tota la intenció que tingui la persona o la gent en general de ajudar aquest animal. És a dir, portar-lo al centre, trucar... Des del moment en què penses hi ha un lloc per poder fer alguna cosa, ja això és important.
1: Ja és molt positiu.
2: Sí, molt positiu. Així que compartir, no?, l'existència d'aquest lloc és de molta importància.
1: Doncs serà una activitat que començarà a les 11 del matí, però per la tarda en teniu una altra. Hem de dir que teniu un correu electrònic, que si vols sí. ara el facilites, perquè les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia, no?, per
2: sí.
1: tenir una mica controlar l'aforament.
2: Sí, sí, completament. El correu és educació@creac.cat. I a la tarda tenim pues, una activitat molt bonica que és d'il·lustració científica. Hi ha molta gent que ens ha dit de, ai, per què no és per a nens? Però és perquè volem poder explicar, no, a nivell morfològic les diferències entre dues espècies de tritons. Uh-huh. Un d'ells està en perill crític d'extinció, que és el tritó del Montseny, amb el qual nosaltres treballem, i després tenim el tritó palmat, que està també protegit. Tots els amfibis d'aquí de Catalunya estan protegits, però no està en una categoria de vulnerabilitat. Així que, encara que no esté classificat com a vulnerable o en perill crític, si és veritat que nosaltres vam començar un projecte des del 2018 amb l'objectiu de trobar una manera. El primer era saber com estava aquesta espècie, perquè havíem vist que més o menys a la seva distribució general a Catalunya aquesta distribució s'havia reduït a un 30-40%. És molt àmplia la seva distribució, però clar, ja s'està veient que alguna cosa està passant, així que es va començar de... I si comencem a fer alguna cosa des d'ara? Amb els temes de conservació, generalment els projectes estan relacionats i s'invierte molts esforços, tant físics com econòmics i tot això, quan ja estan mal. Mm-hmm. I si és veritat que quan es parla, sí, quan es parla amb altres investigadors i això, se parla de i per què no treballem de forma preventiva? Així que amb el tritó palmat es va començar a treballar de forma preventiva, conèixer com estava genèticament la... aquesta població, bueno, aquesta espècie, conèixer la història natural. És a dir, l'any passat va sortir un paper que és brutal, perquè explica que bàsicament nosaltres aquí tenim la major diversitat genètica de l'espècie comparada amb la resta d'Europa. Així que d'aquest projecte va sortir quals eren les poblacions genètiques d'importància, és a dir, saber que nosaltres hauríem d'invertir esforços en fer recerca cada any respecte a aquestes poblacions i determinar si hauria de fer altres activitats, per exemple, modificar una zona, ajudar a que l'animal pugui ampliar la seva distribució dins des del propi lloc, per evitar perdre aquestes poblacions concretament. Clar, per jo poder contar tota aquesta història, puc trobar una manera de fer-ho per a nens, però sí que en aquest cas volíem arribar a persones ja més grans, des dels 14 anys, que estiguin interessats en passar un bon moment, perquè no necessites ser il·lustrador ni conèixer de com se dibuja, res. No necessites res.
1: Però tenir una mica de coneixement, no? I amb una certa edat, no?, que puguin entendre el que expliques.
2: Sí, l'objectiu és que mentre estàs fent una mica de dibuix, tranquil, en un lloc que hi ha aire acondicionat, sufriendo en el calor que hi ha ara, puguis parlar de conservació, d'identificar com puc diferenciar aquestes dues espècies, perquè són tan xules. És que pensa que, per exemple, el tritó del Montseny és un animal semipulmonat. És que, per què semipulmonat? Clar, però és que l'altre és un tritó que quan està actiu reproductivament, el mascle genera unes palmiadures en les pates d'atràs per poder huir de sus depredadores amb major rapidesa comparada a la femella, perquè la femella no ho genera perquè ella està ubicada en altre lloc dins del procés de reproducció, en les balses.
1: Curiós.
2: Clar, és que és molt bonic, però per poder contar tot això sí que se necessita més o menys una edat. I pues, el nostre objectiu és poder arribar en aquesta vegada a un públic de massa edat.
1: Molt bé. Doncs dues activitats molt maques, molt boniques, que organitzeu per aquest dissabte al centre del CREAC, aquí a Segur de Calafell. Ja per acabar, algun missatge per animar la gent que s'apunti i s'inscrigui?
2: Home, és gratis.
1: És gratis, eh? Això sí, sobretot és gratis.
2: És gratis, és una història molt bonica. No sempre podem conèixer com naixen, no? Els, no sé com es dice, sueños.
1: Els somnis.
2: Els somnis, no? De la gent. Saber que hi ha molts esforços, és dir, que no és fàcil arribar a tenir funcionant un centre de fauna, conèixer de la mà de la gent que ho porta, l'amor que té per aquesta llavor i com agraïm tot el que ells fan, i bo, pues, passar un bon moment, no?, de dissabte.
1: De fet, és molt important, segons tinc entès, la col·laboració de persones que venen a ajudar-vos, no?, també,
2: sí,
1: al centre.
2: Sí, sí,
1: que donen,
2: sí,
1: un cop de mà.
2: Uf, els voluntaris per nosaltres són molt importants. Jo crec que la gent no dimensiona el nivell de treball
1: la
2: que, hi ha. Sí, sí, perquè nosaltres tenim més o menys uns 500 animals al centre.
1: I quants sou treballant?
2: Tres.
1: Tres. Amb això ho dius tot? Tres persones, 500 animals?
2: Sí, sí, sí.
1: Que s'han de netejar, no?
2: Clar,
1: de cuidar.
2: D'alimentar, uh-huh. Pensa que, com deies abans, la majoria arriben mal.
1: Clar.
2: És que ja no és solament el pollet que ha caigut del niu, que necessita cuidat cada 15 minuts per donar-la de menjar.
1: Clar.
2: No solament és això, sinó, per exemple, els animals que han sigut abandonats, uh-huh, que arriben en pèssimes condicions. És a dir, pensa que els rèptils, perquè estan mal, deu de passar molt temps. És a dir, ells, uh-huh, poden estar... Va, depèn de l'espècie, però, uh-huh, dos dies sense aigua, tres, quatre, uh-huh, però no va ser fins 15 dies que tu vas a començar a veure que està com que mal, un, uh-huh, poquito, una mica mal, només. Yeah. I quan ell realment expressa el mal que està...
1: Ha passat molt de temps.
2: Ha passat molt de, uh-huh, temps, i és que és molt difícil recuperar-lo.
1: Ostres.
2: Perquè... Tal y como se tarda tanto para empeorar, ja, generalment és molt difícil recuperar això.
1: I en aquests casos que us trobeu, casos d'abandonament també d'aquests rèptils?
2: Clar, la majoria d'animals, uh-huh, que arriben als centres per abandonament. Uh-huh. Així que si tu vas a veure amb les nostres iguanes, estan molt boniques, però així no van arribar.
1: No, estaven així.
2: No, uh-huh, o els camaleons.
1: Què feu després amb tots els animals? Perquè vosaltres suposo que deveu tenir un límit, no?
2: Clar, clar. No tenim un espai infinit.
1: Clar, més gran, eh? Heu d'ampliar més, encara.
2: Sí, sí, sí, necessitem el pavelló.
1: El pavelló que està
2: jo
1: al costat.
2: Jo tenia mirat, sí. Mira, què passa amb els animals que tenim? Pues, en teoria, aquests animals es queden fins que morin. Clar, molta gent... que arriba i que ho ve, diu, i per què no ho porten al seu lloc natural?
1: Al seu hàbitat.
2: Sí, al seu hàbitat, uh-huh, natural.
1: Perquè estan acostumats a ser domèstics, també, no?
2: No, amb els rèptils, uh-huh, això no...
1: No hi ha diferència.
2: No creiem, uh-huh, que estigui molt relacionat. És a dir, ells busquen... Ells no generen aquesta empatia amb, uh-huh, tu. És a dir, evidentment, quan te ven, no? Diuen, oh, bueno, hem de menjar! Però solo pensen en el menjar. Uh-huh. Així que, clar, què passa? Que no és una resposta de potser no saber què fer, sinó que hi ha moltes explicacions biològiques, ja no diré evolutives, però sí genètiques, de per què... No pots fer-ho. És a dir, uh-huh, mira, per exemple, les iguanes. Les iguanes tenen una distribució molt ampla, no? Pues, quasi tota Sud-amèrica. Uh-huh. Bueno, tens... Sí, molt gran, no? Tot un continent. Clar, nosaltres tenim 7 d'elles. No sabem d'on han sortit. És a dir, les han criat en captivitat? Possiblement. Quant de temps... porta el criador amb els parentals, uh-huh, o d'on venen els parentals i si mesclen els parentals. És a dir, a nivell genètic no sabem què passa amb aquestes 7 iguanes. Igualment, si nosaltres fem una investigació per fer-li un anàlisi genètic i veure més o menys, uh-huh, de què part és, pensa que si, per exemple, alguna d'aquestes iguanes sigui de Colòmbia, no? Mira, genèticament es parece una mica a les de Colòmbia, però és que Colòmbia té moltes poblacions d'iguanes, és molt gran, elles ja tenen les diferències si són una mica de muntanya o si no ho són, i clar, imagina que jo porto esta iguana i la deixo en un lloc on no era la població, mm, natural. pot cargar-me la població natural.

0: per la seva cria en captivitat.
1: Clar. Per tant, el millor lloc on estan és el CREAC.
0: Sí, el millor és tractar de brindar-les un espai tranquil per a elles. Clar, molta gent ens diuen, però clar, jo vull fer un voluntariat amb tu perquè jo amo molt els animals, però jo vull ir a anar i parlar amb ells. I tocar-los perquè sentin el meu amor.
1: No.
0: No, a nivell comportamental, els rèptils odien que no es toquin.
1: Doncs que vagin aquest dissabte, que els hi explicareu bé com funciona tot.
0: Clar, clar, i que poden entendre que poden estar al centre, uh-huh. Pues, vagin unes coses molt concretes.
1: Sí. Molt bé. Doncs, Juli, que vagi molt bé aquesta jornada de dissabte.
0: Moltíssimes gràcies.
1: I molt bon dia.
0: Igualment.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
3: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
4: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent aquest mes de maig. Aquest divendres serà en directe, recordem, a partir de les 11 del matí. Ho podran seguir per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny, dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'Estat. Desarticulen una banda internacional que

0: creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i a Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona aprova la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals, entre ells el Consell Comarcal del Baix Penedès. I més notícies, la pensió de jubilació mitjana a Catalunya es situa en els 1.600 euros mensuals al mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Barà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. I creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Entre gener i l'abril es van comptabilitzar més de 3 milions de pernoctacions.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: El Calafell, la menorquina, aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Molt bon dia, David.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Això no t'ho esperaves o què? Jo és que sóc molt...
1: Molt
0: punyetero.
1: Molt canyero, no?
0: Punyetero. Perquè, vull dir, quan us pillo així per sorpresa, dic, vinga, va, obro micros. Doncs vinga, un dimecres més, al capdavant de A Punt d'Estrena, tenim la Júlia Pont, que em sembla que avui passava pel quiròfan, una tonteria, esperem que sigui això, una tonteria al peu, i és per això que no tenim, ja des de la setmana passada, a la Júlia Pont, i és per això que tenim el David Burillo.
1: Sí, esperem que es recuperi.
0: Sí, que abans que acabem temporada, que ja queda poc per Sant Joan, que és el punt que sempre tanquem temporada, doncs pugui venir abans ja recuperada. Doncs vinga, som-hi?
1: Som-hi,
0: vinga.
1: Endavant.
0: I el que fem cada setmana, els dimecres, també en repetició en el Calafell Matí de Ves Moments els dissabtes, és A Punt d'Estrena, aquest espai en què la Júlia Pont, encara que estigui de baixa, però avui amb el David Burillo, presentar aquestes noves propostes, noves sèries, noves pel·lícules a les plataformes. El David, que ens deia la setmana passada, no sóc gaire de plataformes.
1: No.
0: Escolta'm, doncs estàs... Jo tampoc, no és que sigui... Jo quan tinc, mira, ahir a la tarda em vaig passar la tarda planxant. I què vaig fer? Posar-me davant de la tele i estic veient ara mateix Berlín, la nova temporada de Berlín, que és una seqüela de La Casa de Papel.
1: Val la pena?
0: Tot és millorable, La Casa de Papel és que no té rivals, podríem dir.
1: Jo, mira, La Casa de Papel, ja la setmana passada ja ho vaig dir, No sóc gaire de veure sèries, però La Casa de Papel ens va donar molt fort a tota la família durant el confinament. I jo recordo estar fins les 3 de la matinada veient capítols aquí amb la mama, amb el meu germà.
0: Tota la família allà davant de la tele.
1: Sí.
0: Bueno, del confinament, que no, en el període que no podíem sortir.
1: Exacte, els primers... Recordo que van ser els primers dies del confinament.
0: Uau.
1: Sí.
0: Doncs mira, una bona proposta en aquells dies que no tenim gaires coses a fer. Doncs vinga, tenim 6 propostes, 6 estrenes d'aquesta setmana. Hem de dir que no ho hem preparat amb el carinyo, amb el més carinyo possible. La Júlia ho fa molt bé.
1: Exacte.
0: No estic a l'alçada, però ho he intentat. El primer del que parlarem de què és? A veure...
1: Doncs mira, Ferran, parlarem de Rick i Morty, la temporada 9.
0: Déu-n'hi-do, 9 temporades ja de Rick i Morty. Rick i Morty, que no sé qui són, però pel que he vist preparant l'espai, és una sèrie d'animació, evidentment, per adults. I el tràiler sona així.
2: A levantarse, cabronazo, es hora de entrenar. Tienes mucho metal en el cuerpo. Jerry, es para ti. ¡Siga!
3: ¿Por qué nos atacan los muebles? ¡No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión!

0: desayunar.
1: ¿Tienes drogas para desayunar? Voy a llevar a Morty al Insti, pásame algo. ¡El suelo es lava!
2: ¿Esto lo pusiste para protegernos o para jugar?
1: Ya no me acuerdo. ¡Morty, la mano!
3: De unir o quina estaria esta sèrie.
4: Sí,
3: eh? I tant que és per adults, eh? Parlàvem de les drogues per a desayunar. Doncs Rick i Morty, novena temporada, que ja es va estrenar aquest dilluns a HBO, a HBO Max.
4: Exacte. Torna una de les sèries d'animació més populars dels últims anys. Rick i Morty estrena nova temporada amb més aventures interdimensionals, humor irreverent i aquella barreja tan particular de ciència-ficció, sàtira i absurd que l'ha convertit en una sèrie de culte. La història continua seguint les aventures de Rick Sánchez, un científic brillant però completament caòtic, i del seu net Morty, que acostuma a acabar embolicat en experiments impossibles, viatges espacials i situacions surrealistes.
3: Doncs déu-n'hi-do.
4: Si vols saber alguna curiositat, doncs sí, mira, és la primera temporada completament consolidada després del canvi de dobladors principals, un relleu que ha despertat molta expectació entre els fans.
3: Sí, suposo que els dobladors en aquests casos, en aquestes sèries que tenen tanta repercussió i tant d'èxit, són cares conegudes que posen veu doncs aquests personatges d'animació. Doncs Rick i Morty, novena temporada, HBO Max, que ja es va estrenar aquest dilluns. Doncs d'una proposta d'animació, això sí, per adults, anem per una altra proposta, i m'ha sorprès, doncs, preparant justament el tràiler, ho feia ahir a la tarda, Spider Noir.
4: Que... Noir. És francès, això?
3: Sí, sí, sí. Clar, és que aquí hi ha combinació de l'Spider, que seria aranya en anglès, i el Noir, que és el negre, i en francès. Perquè Black, ja sabem que és en anglès. Doncs vinga, anem a escoltar el tràiler i ens expliques de seguida de què va això.
4: Perfecte.
5: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
6: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
5: ¿Vas a ponerte insoportable?
6: Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
7: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
6: ¿Qué coño pasa aquí? Ahora no puedo explicártelo.
5: Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido.
3: Doncs aquest és el tràiler de Spider Noir, que s'estrena avui dimecres, dia 27 de maig, a Prime Video.
4: Sí, sí, avui és un gran dia perquè una de les estrenes més esperades de la setmana és Spider Noir, la nova sèrie inspirada en l'univers alternatiu de Spider-Man i protagonitzada per Nicolas Cage.
3: Home, el Nicolas Cage, mira que no és un gran actor, perquè no... Però a mi m'agrada, sempre m'ha agradat molt el Nicolas Cage, amb els papers que ha fet, al llarg... Ha tingut de tot, al llarg de la seva trajectòria. No agrada molt especialment, però mira, el trobo resultant, aquest home, jo.
4: Doncs, Ferran, aquesta sèrie està inspirada en un Nova York dels anys 30. La producció aposta per una estètica de cinema negre molt marcada, amb carrers foscos, corrupció, investigacions i una atmosfera plena de misteri. El protagonista és un detectiu privat amb un passat com a superheroi que es veu obligat a tornar a l'acció. I entre el repartiment, doncs bé, tenim noms com Nicolas Cage, sí. Brendan Gleeson, Lemon Morris, Lee Jun Lee i Jack Huston.
3: Jo, els dos primers encara, La jo resta...
4: T'he de dir que cap, o sigui, imagina't el meu nivell.
3: Ni el Nicolas Cage, tampoc.
4: No.
3: És que ets molt jove, David, ets molt jove. Jo ja tinc un recorregut, no diria vell, però ja tinc uns anys, també. Doncs
4: si,
3: vinga.
4: Si vols, Ferran, et dic ara algunes curiositats
3: sí,
4: d'aquesta sèrie. Doncs mira, la sèrie es podrà veure tant en color com en blanc i negre, que això em sembla
3: sí, mira, em va sobtar preparant el tràiler. Evidentment, aquí la ràdio no es veu, però preparant el tràiler, doncs vaig veure que era en blanc i negre, però ara, doncs, a veure, potser jo ho agrairé més si el veig en color, més que en blanc i negre, no sé gaire
4: sí,
3: habituat.
4: Sí, jo m'imagino que sí. I després, per últim, doncs, que Nicolas Cage ja havia interpretat aquest personatge en format d'animació a Spider-Man Into the Spider-Verse.
3: Val. Mm-hmm. Doncs una proposta recomanable és aquesta segona proposta des de A Punt d'Estrena, això que es diu Spider-Noir i que, com dèiem, ja es pot veure des d'avui dimecres a Prime Video. I una de les plataformes estrella és Netflix. De fet, amb la Júlia sempre el primer que fem, anem canviant sobre la marxa, però sempre la que més estrenes i més interessants és Netflix. Sí. Doncs ara anem a Netflix per fer què? Què presentarem ara?
4: Asesinato para principiantes.
3: Doncs aquesta nova temporada és una sèrie que ja s'ha pogut veure anteriorment i que avui estrena nova temporada.
0: Los habitantes de Little Kilton intentan cerrar ese capítulo. Estoy lista para ponerle fin. No más asesinatos.
8: Oh. Hola, sargento.
9: ¡Pip!
0: ¿Qué ocurre?
8: Es mi hermano. Jamie ha desaparecido.
0: Bienvenidos a la segunda temporada de Asesinato para principiantes. La desaparición de Jamie Reynolds. Jamie es uno de los testigos que va a declarar en su contra. Y dos días antes de que empiece el juicio, desaparece. Tiene que estar todo conectado.
8: ¿Y qué pruebas tendrías de que hemos hablado? ¿Es tu palabra contra la mía?
10: Confía en mí. El jurado verá quién eres de verdad.
11: ¿Se sabe algo ya de él?
0: Pero es como si se hubiese esfumado por arte de magia. Vamos a separarnos.
11: ¿No sería mejor si...
8: siguiésemos juntos? Sí, mucho mejor. He sido yo.
0: Alguien sabe lo que le ha pasado a Jamie y está intentando asustarme.
10: Pip, no todo es una conspiración.
3: També hem de dir que l'àudio d'aquest tràiler no era el millor del món, però és que em torno boig buscant a vegades... Clar, és que molts estan en versió original. Clar, que la ràdio, doncs, posar la versió original... Doncs, no a veure, perquè el... Jo segur que no, Jo el listening el porto fatal. Però bé, el que hem trobat és aquest, amb aquesta qualitat de so, per escoltar, doncs això, Asesinato para principiantes, nova temporada, que s'estrena avui dimecres, dia 27 de maig, a Netflix, David.
4: Exacte, Ferran. Netflix recupera una de les seves apostes juvenils més exitoses amb una nova temporada d'Asesinato para principiantes, la sèrie basada en novel·les de Holly Jackson. La protagonista és Pip Fitzamobi i continua investigant casos misteriosos al seu entorn mentre intenta descobrir secrets amagats darrere desaparicions i assassinats aparentment resolts. La sèrie combina tràiler, drama adolescent i investigació criminal amb un ritme molt àgil.
3: Doncs res nou. Vull dir, joves... em fa pensar tipus Sherlock Holmes, el joven Sherlock Holmes i aquestes sèries. Res nou, però que sempre tenen molta gent que està al darrere i desperta molta curiositat i, sobretot, doncs això, molts fans. Doncs Asesinato para principiantes, ja disponible, nova temporada a Netflix. Vinga, anem per més propostes. Aquesta de la que us parlarem ara estarà disponible a partir de demà dijous a Netflix. El nom és, David...
4: Hit Viral.
12: Dime una cosa. ¿Quieres hacerte más fuerte?
13: Estoy en el abismo de la jerarquía social del instituto. Mi vida es una mierda.
14: Encantada.
15: Ahí está, mi diosa.
16: ¡Hombre, Shimura!
17: Tú no tienes donde caerte muerto. Se emitió en directo toda la pelea por la cámara.
15: Se ha hecho viral.
17: Se ha hecho viral porque el acosado le ha plantado cara al abuso. Te voy a hacer asquerosamente rico.
15: ¿Esto qué es?
12: Existe un secreto para ganar una pelea fácilmente.
15: Sí.
12: Procedo a revelar dicho secreto.
15: Haz un directo.
18: Ya verás.
19: Estoy emitiendo en directo.
3: Doncs us estem presentant les estrenes a les plataformes, el més destacat de les sèries, de les pel·lícules, i això és Hit Viral, que demà arriba a Netflix, David.
4: Sí, Netflix presenta Hit Viral, una sèrie que entra de ple en el món de les xarxes socials, la fama digital i la pressió constant de l'exposició pública. La història segueix un grup de joves creadors de contingut que passen de l'anonimat a convertir-se en fenòmens virals pràcticament d'un dia per l'altre. Però darrere dels likes i dels milions de visualitzacions també apareixen les rivalitats, els escàndols i la dificultat de gestionar la fama. Aquesta sèrie aborda qüestions molt actuals com ara la cultura influencer, la cancel·lació a internet, la salut mental i la necessitat constant de validació social. Mm-hmm. Crec que Netflix en aquest cas aposta bastant per aquesta producció, doncs per intentar connectar amb el públic jove.
3: Sí, sí, violència pels joves, vinga!
4: Som-hi!
3: Doncs una proposta molt contemporània que segurament doncs, generarà debat a les xarxes. I ens deia el David, doncs que sí, que l'aposta és de cara als joves, però a vegades no sempre aquests continguts és el més recomanable, eh? Ni pels joves ni per ningú, eh? Perquè si veieu les imatges del tràiler, ja ho diu tot. Vinga, anem per la cinquena de les propostes. Anem a escoltar el tràiler d'una altra de les estrenes de la setmana. Demà dijous a Movistar Plus s'estrena Servei Secret, Secret Service.
9: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
16: 200 hours of battery life. Are we good?
18: We're good.
3: Sí, sí, tot molt clar.
20: If he dongles your agent.
16: He won't. And the potential intelligence outweighs the risk.
3: És aquell problema de que m'he tornat boig buscant el tràiler en espanyol i és que no hi ha hagut manera. A veure, senyors de Movistar Plus, a veure, si voleu promocionar una sèrie, una pel·lícula, doncs és qüestió de posar-se les files i posar el tràiler en espanyol, digo jo, perquè si no, després aquí a la ràdio, doncs no podem escoltar la versió que ens agradaria. De què va això? Secret Service, Servei Secret. David.
4: Doncs mira, Movistar Plus aposta aquesta setmana pel thriller britànic de Servei Secret, una sèrie d'espionatge que combina tensió política, conspiracions internacionals i operacions secretes. La trama gira al voltant d'un agent del MI6 que descobreix una possible infiltració russa dins dels serveis secrets britànics, fet que desencadena una investigació plena de sospites i traïcions. En aquest cas, doncs, la sèrie aposta per una atmosfera elegant i continguda, molta tensió psicològica, intriga política i espionatge clàssic amb una mirada així com contemporània.
3: Doncs ens ho recomanen, sobretot els que som seguidors de Homeland. Homeland, et sona això?
4: Tampoc.
3: No, eh? Tampoc. Bodyguard? Bodyguard?
4: No, tampoc. Provis, i la següent tampoc.
3: Slow Horses? Tampoc?
4: No, que malament.
3: Serà qüestió de posar-se una miqueta al dia. Home, exacte. Homeland, una de les grans sèries que a mi em va sorprendre, sobretot, les dues primeres temporades, després ja em va desencantar una miqueta, però una de molt recomanable, Homeland. Doncs per aquells seguidors de Homeland, potser aquest Servei Secret que s'estrena demà dijous 28 de maig a Movistar Plus els hi pugui interessar. I Matrix, què?
4: Doncs Matrix... doncs això. Aquest dijous 28 de maig s'estrena...
3: Sí, però saps què és Matrix?
4: Matrix em sona moltíssim el nom. No l'he vista mai, si és una sèrie, si és una pel·li.
3: És una saga de pel·lícules.
4: Vale.
3: Doncs HBO Max estrenen doncs un especial de Matrix. Sí, anem a escoltar el tràiler. Sembla que és el primer Matrix que vam poder veure.
21: ¿Has tenido un sueño Neo que pareciese real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad?
22: ¿Qué me está pasando?
23: La respuesta está ahí fuera, Neo. Esa pregunta nos impulsa.
22: ¿Qué es Matrix?
21: Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
22: ¿Qué verdad?
23: Ellos te vigilan, Neo.
22: Los humanos sois una enfermedad. Sois el cáncer de este planeta. Y nosotros somos la cura.
3: Doncs Matrix, molts seguidors, que... que malgrat que això ja va aparèixer fa molts anys, doncs tenen molt bon record i segur que voldran recuperar, doncs, a tornar a veure a través de HBO aquesta saga Matrix, que què? Que no.
4: Que tampoc n'he vist.
3: Jo també em sembla que vaig veure la primera, la segona, i allà m'hi vaig quedar. Jo és que sóc de... em canso de les coses.
4: Sí, ja veig.
3: Ja quan, no, quan comença ja a complicar-se la cosa, dic, m'ho fan difícil. No, passem a una altra cosa, millor. A veure, explica'ns què és això de Matrix.
4: Doncs mira, HBO recupera aquesta setmana bona part de la saga Matrix amb l'arribada de The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions and The Matrix Resurrections.
3: Molt bé. Revolution, els Resurrections...
4: Aquí, de tot.
3: I el Reloaded, eh?
4: Tots els Matrix aquí fotuts.
3: Sí.
4: La franquícia protagonitzada per Keanu Reeves continua sent una de les grans referències del cinema de ciència-ficció modern, doncs gràcies a la seva combinació d'acció, filosofia i innovació visual.
3: Uh-huh.
4: Entre el repartiment principal, doncs bé, ara abans ho comentàvem tu i jo, jo no conec cap, tu en coneixes,
3: el
4: crec, algú. El Keanu Reeves,
3: clar.
4: El Kerry Ayn Moss, sí. Lawrence Fishburne,
3: sí, sí, això és
4: Hugo Weaving, sí, vull dir, sí. Són noms que
3: I a casa seva els coneixeran, no... i molta gent segur que sí, Doncs una saga que torna, eh?
4: Exacte, torna. De la saga va revolucionar el cinema amb l'efecte Bullet Time, i doncs bé, les pel·lícules continuen generant interpretacions filosòfiques i debats sobre realitat virtual i intel·ligència artificial.
3: A veure, deia, torna a poder-se veure així les plataformes, que hi ha moltes plataformes d'aquestes que recuperen de tant en tant sagues així que han tingut molta repercussió i que és una molt bona proposta per a aquells que feia temps que no revisaven les cintes. Doncs mira, les tindran ja a partir de demà dijous a HBO Max.
4: Uh-huh.
3: I parlem de la gran cita?
4: Parlem. Vols parlar-ne?
3: Vull parlar-ne. De fet, portem setmanes, tant amb la Júlia com amb tu la setmana passada, d'aquest gran, podríem dir... què és això? Un reality? Aquest gran reality que ha tingut que anar... Ui, que espès que estic avui... 3CAT. És que 3CAT. Anava a dir TV3, però no, és 3CAT.
4: No, ara ja no es pot dir.
3: No, és que no es pot dir. Tota la vida dient-li TV3 i ara és 3CAT. Doncs la gran cita, aquest reality que van ajuntar 100 persones i que al final la intenció era, gràcies a la intel·ligència artificial, doncs van veure les compatibilitats d'aquestes persones i d'aquestes 100, doncs només van sorgir unes parelles. I al final, em sembla que és una.
4: Una.
3: Una.
4: Una.
3: Una que la intel·ligència artificial sí que havia emparellat i que es van trobar i que funciona. Sembla
4: ser. Sí, donant la raó a la intel·ligència artificial.
3: Sí, però també... No sé si hi havia un altre que també els havia emparellat, que a més era una parella de dos nois, però un d'ells...
4: Però no ha funcionat.
3: No, perquè un tenia doncs, això de la parella oberta, una relació oberta, l'altre no estava gaire convençut.
4: No s'han arribat a posar
3: d'acord. I diu, per arribar a tenir cada dia, estar patint per si la meva parella doncs, pot tenir alguna afera amb una altra persona, doncs no, prefereixo no tirar per aquí. I ara què?
4: Doncs Ferran, em sembla, si què? No vaig errat, que la setmana passada ens vam quedar en què vaig veure un vídeo
3: sí.
4: que parlaven dels 6 mesos més tard després de gravar aquest reality i doncs que vam comentar aquests resultats, però no sé si vam arribar a dir que de la gran cita en tornarem a parlar.
3: A veure, ens vam preguntar, hi haurà una segona part, hi haurà una nova temporada, diguem, de la gran cita?
4: Doncs Ferran, està confirmadíssim.
3: Olé.
4: Que tenim segona temporada de la gran cita.
3: Val. Ara què? S'està buscant els participants,
4: s'estan
3: suposo.
4: Buscant els participants. Ara mateix no tinc aquí els requisits, però el que sí que hi vaig sentir és que el càsting està obert per persones de 25 a 45 anys.
3: 25 a 45?
4: A 45 anys.
3: Doncs molt malament. Molt malament, perquè, clar, aquí els que tenim... que no és el cas, que jo ara vulgui participar en un reality d'aquests, ni loco m'hi poso jo allà. Però, clar, què passa amb la gent a partir, jo què sé,
4: hauran de
3: 45
4: fer...
3: més endavant? No, no, amb una versió més sènior.
4: Exacte, hauran de fer la gran cita sènior.
3: A veure, jo molt sènior tampoc no és que sigui, jo estic allà entremig, eh? Júnior tampoc. Però, bueno, en qualsevol cas, busquen, suposo que gent... de molts tipus.
4: Exacte, això sí que ho diuen, diversitat màxima.
3: Sí, diversitat, dona igual el seu gènere, com es consideri, la qüestió és que entre ells pugui sorgir l'amor, suposo que també la intel·ligència artificial doncs, anirà emparellant aquestes persones i veurem què passa. L'estrena no tenim ni data ni res.
4: No tenim ni data ni res. Ara mateix s'estan obrint els càstings, per tant, suposo que serà un estiu de trucades per anar contactant amb aquestes persones.
3: Jo crec que de cara a la tardor vinent podria estrenar-se, mira què et dic, eh? No, m'aventuro, eh? No,
4: vols dir? Jo crec que de cara a la tardor vinent seria quan es gravi sí. I jo crec que parlem de després de Nadal com
3: vols
4: aquest
3: dir?
4: Any.
3: Aquestes grans produccions així...
4: No ho sé.
3: Ara que hi ha tanta tirada i que hi ha tantes ganes... No.
4: Vés a saber.
3: No, que aquí hi ha molta feina, eh?
4: Oh, i tant,
3: aquí
4: jo.
3: Aquí al darrere hi ha molta feina, eh? De mm-hmm. preparar el programa. I suposo que la Dulceida repetiria...
4: Jo crec que això està clar. Sí, perquè és ella mateixa qui ho anuncia des del vídeo, per tant, seria bastant estrany que en el vídeo aquest de la Dulceida anunciant que hi ha nova temporada, de sobte sigui sense ella.
3: Sí, exacte. Bueno, potser demana més pasta i després no arriben a un acord. No ho sé. En qualsevol cas, hi haurà doncs, segona temporada de La Gran Cita, aquest descobriment de 3CAT, que veurem quan s'estrena aquesta segona temporada. Doncs, David, ho deixem aquí. Tanquem a punt d'estrena. Hem intentat fer-ho el millor possible.
4: Exacte.
3: Sense la Júlia Pont. La setmana vinent estaràs... Bueno, jo encara no ho he dit per antena, però jo és que demà a la una, quan acabi el programa, me'n vaig a vacances. Me'n vaig res. 10 dies. Per la qual cosa, la setmana vinent, aquí estaràs tu amb la Roser, a punt d'estrena. Mm-hmm. I res, que vagi molt bé. Us desitjo molta sort. Que vagi bé, David. Gràcies.
4: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Doncs ara mateix, 12 del migdia, 2 minuts en un moment, arriba la Mari Herrera. Abans, els grans clàssics.
1: Aquí, els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Finals dels 80, producció dels Stock Aitken and Waterman, i des del Regne Unit, el Rick Astley. Això és Never Gonna Give You Up.

0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Les 12 del migdia, ara mateix 9 minuts. I els dimecres, també en repetició, els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments. A la meva manera, la cuina que viatja és la Maria Herrera, que ja la tenim aquí, la cuinera del Petit Bistro de Seguda Calafell. Mari, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran, bon dia, Calafell.
1: Com estàs?
2: Què tal? Molt bé, molt bé, molt bé. L'estiu ha arribat.
1: Sí, l'estiu ja és aquí.
2: Ahir vaig obrir la rentadora, que feia com 3-4 dies. Jo tinc rentadora secadora, d'acord? Perquè jo no tinc temps d'anar estenent la roba, d'acord? I, ostres, tenia la roba d'hivern, saps? Digo, que ha passat en menys d'una setmana. Digo, saps? O sigui, és un vestit d'estiu aquest cap de setmana passat. O sigui, que
1: de... Ai, ja fa dies, que vaig d'estiu. Sí, amb màniga curta, almenys,
2: jo no, no sé. Tenia encara com que les màniga llarga, saps? O sigui, ostres, digo, que ha passat en aquest cap de setmana, que m'he fet un far de prendre el sol. I... Avui, que ja estava parlant...
1: Avui no has vingut sola.
2: No.
1: Tenim el Josep Martí. Molt bon dia, Josep.
3: Molt bon dia a tothom. Que la feiens i tota...
1: Apropa el micro. Això de la ràdio...
3: Se m'ha oblidat. Però... Mira que n'he feta, però
1: això, aquell micro a mig metre no s'escolta tan bé com de prop.
2: Us explico.
1: Qui és el Josep Martí?
2: Josep Martí, ens coneixem des de fa 36 anys. Tot el que sé de cuina va començar amb aquest senyor. Jo tenia 19 anys, ell una mica més, no molt més, però una mica més, d'acord? Jo arribava al Baix Penedès, al Vendrell, no? I no sabia res de cuina, només que el que la meva mare em va ensenyar, d'acord? I el que, bueno, jo com a cotilla, que sempre he sigut, doncs he après, no? I el vaig tindre el veí de frente, saps? Digo, ostres! I, clar, jo justament acabava d'agafar el Petit Bistró i, clar, pràcticament no sabia res, no? O sigui, el Petit Bistró fa 36 anys era una cosa molt simple, molt senzill.
1: Era un altre projecte del que s'ha convertit,
2: bueno,
1: al final.
2: Exactament, no té res que veure. I, clar, moltes vegades pues, no tenia ni idea de receptes, no? Coses que la gent em demanava per fer tapes i tal, no? Jo sabia com que el veí era cuiner, un gran cuiner, perquè ell estava treballant al Priorato de Banyeres, d'acord? Al restaurant Priorato de Banyeres, doncs pues, picava a la porta i digo, oi, això com es fa? O no sé què, saps? Em donava idees. I així va començar una amistat tan linda, tan preciosa, que em veia d'alguna manera hem viscut tantes coses. Han estat 10 anys de ràdio Televisió El Vendrell, d'acord? Amb un programa que no em recordo com se deia, com
3: d'Aplitec, amb Aplitec ho vam fer, no?
2: Aplitec, no? Bueno, Aplitec va ser tallers de cuina.
3: La Calaixera,
2: sí. A la Calaixera.
3: Amb el Guillem Soler, no?
2: Sí, bueno, vam començar amb el Guillem Soler, amb els Buos, d'acord? I després, doncs, vam estar el Pere Sallent, van estar
1: amb Sallent, el que està al capdavant del magasí.
3: Diu que no sabia res de cuina, però això no és veritat. Aviam, si una cosa tenim els cuiners, els que ja portem tants anys, és una mica de psicologia, no? Doncs, i quan invites a algun amic o al veí a menjar a teva casa, no? El primer que fan és anar al menjador, no? Xerrar, ensenyar l'habitació. D'ella, no? Ella el primer que va fer venir a la cuina. Llavors dic jo, a tu t'agrada la cuina perquè tu tens un cuiner dintre, una cuinera, en aquest cas, eh? Llavors, així va començar tot, m'ajudava, va ser, bueno, superfàcil fer amistat amb ella i amb el seu company de l'època, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Llavors, era molt graciós perquè jo en tenia un... Quan la rebria a casa, picava a la porta i jo en tenia la rebella amb la meva mascota, que em posava un bogavante aquí a l'ombro i obria la porta i es trobaven tots dos, no? Diu, tia...
1: La gent un gos, té un gat, però tu tenies un llamàntol.
3: Un llamàntol que en aquest cas era el que els escorpirien després, no?
1: Molt bé.
2: Sí, sí, sí, vam fer uns grans sopars, uns grans berenars, la veritat és que sí. A mi em feia una de les coses que sempre tinc gravat d'ell, perquè és una persona molt alegre, o sigui, fas un fart de riure, o sigui, al final agafes un mal de barriga i tot, perquè de lo que t'arribes a riure, o sigui, té una alegria increïble, no? I és que agafava, jo què sé, feia amb gambes, no? I ja obria la finestra de la cuina, no? I així les gambes amb la paella, la tapa, no? Obria la tapa així a la finestra i dice, "Chincha vecina."
3: Saps? Molt bé. Sí. Molt bé. Invitava a la comunitat, no? Almenys que...
2: A fer l'olorar, sí, no?
1: L'oloreta de gamba.
3: Sí, perquè jo tenia un sistema a casa, clar, perquè no faci gaire olor quan és Nadal, tot això, el tema de les gambes, no? Les gambes s'han de fer sense oli. Al començament, la paella molt calenta, sal a sota, les gambes ben col·locades, així en forma d'espiral, i llavors agafava un plat i les hi donava la volta. Quan li donava la volta, ja al minut, llavors l'estrella fora de la cuina, a la terrassa, i allà li ficava l'oli, no? Perquè feia la trigada aquella, no? I llavors allò sortia tot el perfum de les gambes i allò només tapar-ho, ja ho teníem, no? Per menjar-ho, perquè la gamba se fa de seguida, no?
2: Bueno, pues el cas és això, que em feia molta il·lusió de tenir-ho.
1: I avui te l'has portat a la ràdio?
2: Me l'he portat
1: amb
2: a la ràdio.
1: Amb quina finalitat?
2: Bueno, no sé. Si vols un cuiner d'aquest estiu, mira què tens.
1: A mi m'encanta que portis aquí convidats i que a més puguem parlar de...
2: Ja ha estat una mica a salto, eh? Digo, no li dic res a Ferran, perquè
1: sí, jo
2: fa molta il·lusió, perquè per mi és com un germà gran de la cuina, la veritat. Que...
3: No, i que a mi m'ha apassionat també.
2: O sigui, ell va ficar...
3: Molts anys de ràdio i, bueno, a mi m'agradaria venir, doncs, tots els dies que d'això, perquè ara amb aquest estic, no al paro, estic de baixa, laboral, però, bueno, m'agradaria moltes vegades i estar pensant de retornar una altra vegada al tema de la ràdio.
1: Escolta'm, sempre perquè... estem cercant col·laboradors, eh?
3: Sí, perquè n'hi ha un munt de micros i només són dos.
1: Sí, home. Aquest matí perquè ha passat molta gent, també, i en algun moment teníem l'estudi tot ple. Però, bueno, tot és parlar-ho, eh?
2: El cas és això, que em va parlar d'una recepta, perquè com és una persona que ha cuinat en moltes cuines importants d'aquí del Baix Penedet, aquest senyor, no? Té un recorregut i la sobre és que ha tingut també doncs, molts companys de treball, no? D'altres parts del món, no? I avui doncs, jo la recepta ha estat escollida per ell, l'he cuinat jo, indudablement, no? Per no perdre aquesta essència d'aquest programa, no?
1: Però seguim una miqueta la línia que portem, no? Viatjant, no?
2: I avui anem a...
3: Avui anem a
2: Romania. Sembla mentida, amb tants anys de ràdio que tu estiguis nerviós.
3: És el primer dia.
2: No m'ho vull creure.
3: Però ara estava en una altra història. Bueno, ella em va preguntar, escolles tu el puesto? I jo m'han recordat que he tingut la sort de treballar amb molts romans, de totes les espècies.
1: Romanesos, sí.
3: Romanesos, gent molt maca, la veritat. I, bueno, i a més, amb un que ara entenia que era més gran que jo, i a més, aquest era cuiner de barco, d'aquells barcos tan grans,
2: no?
3: Com el Pescanova, on les cuines estan totes, totes les eines, totes enganxades a les parets perquè no es belluguin, on sabia moltíssimes coses, i aquest home doncs, em va ensenyar plats, per exemple, aquest del...
2: Del
3: Sarmale.
2: Que és el que portem avui. T'enviem la foto, Sarmale.
3: Que no vol dir que salga...
1: Jo la tinc aquí, la tinc aquí oberta, no l'havia...
3: Sarmale, que no vol dir que salga en latín el mal del cuerpo, no.
1: Per posar-lo ja en el cercador i perquè quedi bé per l'audiència que ho entenguin, digueu-me més o menys com l'escriuria jo ara en el...
2: Tal com sona.
3: Tal com sona.
2: Sarmale.
3: Té unes apòstrofes.
2: Sí, la Sarmale. En concret es diu la Sarmale.
3: La Sarmale.
1: A mi em surt aquí Sarmale, sí, Romania, i ja ho tenim aquí, que potser no sé si la pronúncia és correcta o no, en tot cas, ho estem dient tal com s'escriu.
3: Sarmale,
1: perquè hi ha idiomes i hi ha llengües que a vegades
3: jo sentia sempre dir-ho així.
1: Com per exemple l'anglès, ho escrivim d'una manera, ho pronunciem d'una altra, però jo el romanès fins aquí no ha
3: arribat. Diem que és un plat que per nosaltres serien com els farcellers de col, no? Diguéssim.
2: Exactament.
3: Per nosaltres els catalans. El que passa que ells ho fan d'una altra manera i és un plat molt típic de tota la zona de Romania i de... I d'això...
2: Té una influència, pues, això. Mira, la setmana passada vam viatjar precisament a lo que és a Bòsnia, Herzegovina, Sèrbia, tots aquests països, no? Saltem un país, o sigui, estem...
1: Avui anem fins a Bucarest.
2: Exactament, o sigui, que anem, és la part, pues, això, més de l'est, no? D'Europa, no? Però al final, pues, pensa que, bueno, que són països que estan tenint una influència molt ampla, no? De la cuina oriental, no? Però que també al final estan en Occident i al final, però Romania és segurament un dels països on té una identitat pròpia, no? I aquesta recepta és una recepta molt... És la recepta per excel·lència en bodes, Nadal, o sigui, qualsevol festa familiar és una festa...
1: És un altre d'aquests plats típics que sempre...
3: Hi ha d'haver un bal allà ullint el xupi-xup amb tot el...
2: La curiositat d'aquesta... I per què no posem abans d'explicar la recepta una mica de música? Perquè avui porto una cançó molt alegre que no
1: es té, eh? Això és alegre? Jo la veig trista, aquesta cançó.
2: Espera, dona-li a l'estribillo.

0: A veure, sí, és animada, però el missatge és trist.
1: Que no s'acabi l'estiu.
0: Sí, però també i la relació que tenen aquest parell, no?
1: Que, sí?
0: Clar, parlant d'una no relació d'estiu que s'acaba amb el final de l'estiu.
2: Bueno, la música és trista o
0: sí,
2: alegre,
0: el missatge depenent, trist, però l'energia que desprèn té bon
1: jo
0: rotllo.
1: Jo vaig fer un fart de ballar-la,
0: sí, sí.
1: No, el diumenge, que estava en un treball enmig d'una masia a Roda de Barà, amb un sol que es patarrava, vas cremar-me tot la cara, perquè no anava preparada.
0: Doncs no se't nota gaire, perquè estàs tots blanquet.
2: És ballable, a més, quan tens ganes de ballar i de sentir música.
1: Un bon rotllo, saps? Una festivitat preciosa que vam fer, i la veritat és que digo, aquesta cançó per la ràdio. La veritat és que no escolta molt la lletra, eh?
0: No, ja veig, t'has contagiat del ritme, del Figaflowers. Bueno, doncs aquesta és la cançó de tantes que ens portes aquí en aquest espai gastronòmic i radiofònic.
2: Vinga.
1: Bueno, pues anem
0: tornem cap a, sí, cap a Romania.
1: Romania amb aquesta recepta que originalment ells la fan amb... Fixa't tu, que jo no ho sabia. Mira, que me l'ha ensenyat el Josep. És que encara després de 30 i pico anys... Encara...
0: L'has conegut alguna vegada, Josep, o no? Aquesta recepta, el sarmale.
2: Sí. Mm. Bueno, jo em feia, perquè amb els romans, jo em feia el que eren els rotllets i ells em van dir, ah, doncs pues això també ho fem nosaltres allà, però d'una altra diferent manera, no?, que és el sarmale. No? Nosaltres feien el farcillet de col, amb botifarra negra, amb bolets... Bueno, és un farcit que li pots ficar tot el que vulguis. A més, ells, els començaments, el que feien servir era la fulla de la parra, la fulla de la vinya, no? Que és després van...
0: És comestible, això?
1: Sí. És, dit la mateix.
2: És comestible.
0: Bueno, jo,
2: ells ho feien amb aquesta fulla, a veure, fixa't, un munt d'anys enrere, no? Llavors van veure que també podien fer-ho amb la col, una col fermentada, que la feien igual que el xucrut, que és una col fermentada amb sal, força sal, que després s'ha de desalar una miqueta, i les fulles ja tallar els tallos i es serveixen ja de, per com imagineu-vos una pasta de caneló, doncs això, qualsevol fulla d'aquestes pot servir com la pasta de caneló per fer el farcit, no? El farcit del sarmale, doncs, bueno, era en tema vedella, porc, ceba, espècies, el tomillo, la mejorana, algunos, el pebrot vermell, totes aquestes espècies, no? I és molt senzilla de preparar, que ara, si vol la Mari, que ja sí. N'ha fet una, sí. Doncs ho pots explicar.
1: Bueno, jo l'he fet, bueno, ja sabem que per seguir la recepta original és dintre d'aquest farcillet de col o de la que és la fulla de la vinya.
0: Jo per entrar-me haig de començar pel principi, perquè bueno. Jo, si no m'ho dono tot una miqueta sí. Mastegat, vale. Jo em costa.
1: Fulla.
0: Per on comencem, a veure?
1: Jo t'he dit com ho he fet jo, perquè clar, perquè per això és a la meva manera.
0: Perquè aquesta
1: no?
0: Quan l'has cuinada?
1: Aquesta està cuinada de dilluns.
0: De dilluns. Venga,
1: d'acord?
2: Va, bueno, jo t'he explicat l'original.
1: Sí, exactament. Jo el que he agafat ha estat la fulla de la col, d'acord? El que he fet és escaldar-la. Saps com parlem d'escaldar? És bullir.
0: Quan està l'aigua bullint, ho introdueixo i què? Ho deixo
2: un minutet.
1: Un espai curt, d'acord? Aquesta aigua tu ja la pots aromatitzar el que tu vulguis. Pots ficar-li aquí herbes aromàtiques, pots ficar-li llimona, pots ficar-li una mica el que tu vulguis, d'acord? Jo en aquest cas el que vaig fer és ficar-li una mica de llaurer, fulles de llaurer, d'acord? I uns grans de sal, indudablement, i uns grans de pebre, d'acord? Dos minutets, vinga, fora. I això, un drap de cotó, d'acord? I ho posem a sobre. Uh-huh. Si no tenim un drap, una mica de paper de cuina.
0: Paper de cuina i ho sé.
1: D'acord, ja ho tenim a secret. Després, el que he fet ha estat un farcit, d'acord? Com ho he fet? He bullit una mica d'arròs blanc, d'acord? I després l'he fet com ho fan ells, que és amb carn de porc picada, d'acord? Aquí l'he ficat ceba, pebrot vermell, pebrot verd...
0: Quin seria l'ordre? Primer preparem les verduretes amb
1: sí,
0: la carn?
1: Sí, tenim la col bullida.
0: Sí, això ho tenim ja reservat.
1: Tenim una mica d'arròs bullit també, arròs blanc normal i corrent.
0: El tenim reservat també.
1: I ara el que es tracta és de fer un saltejat, pues, treballar-lo una mica amb la carn picada de porc, que no s'agrada el porc, ficar-li vedella, d'acord?
0: Uh-huh. La carn picada. Sobre gustos,
1: exactament.
0: El que tinguem a la

0: Una miqueta depenent també del que tenen a l'abast, no? La recepta original, que estem parlant d'uns plats que eren econòmics de quan les guerres, de quan allò, que l'aprofitament de tot el que tenies i amb això ho feies. Doncs, a més, una de les característiques també, heu dit que era de la fulla de la vinya, la fan de la col, però també hi ha una fulla molt comestible, que la tenim molt a l'abast, que és la de la morera. La fulla de la morera també serveix per fer el farcit aquest. A més, es pot fer de dolços o de salats. Si en fem de dolços, es poden aprofitar més i tot el fruit de la mateixa morera amb el seu temps, quan està ben madureta, no?
1: La morera, té fruits també. A l'arbre?
0: La morera. La morera, que és arbres que en tenim...
1: Sí, sí, que està plegat aquí, no? El que menjàvem els cucs de seda, que els
2: dinàvem... Ai, a mi m'ha vingut això,
1: eh? És que som d'una quinta, també.
0: Jo sempre he dit que és comestible o no. Si se'l menja el bitxo aquest, jo també.
1: Sí, bueno, també mengen les rates altres coses, no me les menjo jo.
0: Bueno... Perquè no en tenim gana, no?
1: Bueno, perquè hi ha coses que no entren per tampoc. Això.
0: Llavors, es pot fer també amb la fulla aquesta de la morera, sí, per als dolços i per
1: també
0: als
1: salats. També l'escaldarem, igual també, que fèiem
0: sí,
1: amb la col.
0: Sí, el procés és aquest, clar. Fins i tot, si te n'adones, els bolets mateixos s'haurien d'escaldar també per treure la potència química que porten, que si menges molt també et poden fer malament, encara que sigui un rovelló, no? Tot s'hauria d'escalfar, però en aquest cas no ho fem, vull quasi, no? Hi ha bolets que sí que s'han de fer, d'escaldar per cap remei. Llavors, totes les fulles aquestes, tant de la col com la de la vinya, com la de la morera, s'han d'escaldar un parell de minuts amb aigua bullint, amb sal, i després passar-les amb aigua freda, tallar-li el tallo, i ja en tenim allà la fulla per farcir-la. Com ho feien ells? Doncs, bueno, tenien un tocino de com a cansalada fumada, que això és el que primer ficaven a la paella, a la cassola. Ho remenaven i quan estava allò ben cruixent, feien treure aquest tocino i tiraven força ceba, molta ceba. Quan la ceba ja la tenien tota feta, doncs, i tornaven a llançar el tocino aquell que ja havia tret tota la grasseta aquella, no? Llavors, rentaven l'arròs, una rentada, i ho ficaven a dintre. També la carn de porc o de vedella, ho rostien allà una miqueta, i posaven allà les herbes aromàtiques, la farigó, la mejorana, si en tenien, les que volguessin, no? Perquè això va a gustos. Llavors, una vegada això ja estava fet, li tiraven la tomàquet i ho apartaven. I ja tenien el farcit allà, que quan estava fred ho treballaven molt a les mans, amb el de l'arròs es quedava tot una pilota.
1: Tot integrat,
0: no?
1: I tot ben barrejat.
0: Llavors només tenien que fer el següent pas, que el següent pas era escaldar les fulles aquelles que ja les tenien precuites i ja refredades, ho farcien, feien un rotllet, doblegant les puntes cap a la dintre perquè no sortís el farcit, i això ho posaven tot al voltant d'una cassola. Aquesta cassola, a part, abans hi posaven trossets de col, o fulles de col, o los tallos de col a sota perquè no se n'enganxés. I això omplien tota la cassola aquella amb l'aigua aquella que havien bullit, el que és la fulla de la col, doncs aquella aigua la tiraven a dintre, li fotien una miqueta de tomàquet, una miqueta de sal i pebre, de lo que sigui, i allò ho tapaven al final com fulles de col una altra vegada, o les fulles que fes servir, i allò es tirava de 3 a 4 hores bullint a...
2: Molt lent.
0: Inclús ja prenien temps, perquè qualsevol celebració que hi havia d'un bateig, una boda o un compleany, sempre hi havia d'haver allà una cassola amb el salmà fet, perquè era el més tradicional que hi havia, no? Llavors, quan la gent hi arribava allà, si hi havia una cassola, bueno, avui ho passarem bé, perquè avui sí que...
1: Era sinònim de...
0: Correcte, i bullint, no? I bullint, perquè d'allà de la cassola passava els plats del servici, i bueno, era un plat que no s'han oblidat d'allà ja s'ha...
1: Pel meu gust, massa col, massa fulla de col, la versió que ens donava.
2: Però no,
0: està
2: molt bé, perquè a més aquesta salsa de tomàquet que ells la posen dintre, jo l'he posat en aquest cas.
1: Això, ens havíem quedat que tu, ara sí. Jo havia preguntat doncs, si li havies posat alguna espècie, doncs sí. Se li pot posar, però exactament. Un cop teníem tota aquesta carn rostida, pues tot ja això, què?
2: Pues
1: barrejaves amb l'arròs.
2: Sí, deixem una mica, refredar una mica, sí, d'acord? Quan ja tenim tot l'arròs, la carn, les verdures ja fetes, deixem refredar i després es tracta, pues, o si fessin canelons, a cada fulla de col, d'acord, a cada fulla, doncs anem a ficar-li una mica, enrotllant, i fem aquests paquetets. Quan ja tenim els paquetets, jo

0: He fet és 4 o 5 tomàquets ben vermells, les he pujat amb una cassola una mica d'oli, sal i pebre, d'acord? I he fet una salsa de tomàquet. A mi m'agrada sempre la salsa de tomàquet. Jo faig el tomàquet amb pèl i tot, d'acord? Mm-hmm. I després el que es tracta és amb el túrmix, val? Donar-li una bona repassada, que quedi ben polit. I el que he fet és això. El muntatge ha estat una mica la salsa de tomàquet, d'acord? A sobre d'un plat, una safata, he posat les farcilles de col, en aquest cas la sarmale, de la meva manera més tradicional d'aquí, portar
1: una miqueta adaptada a la cuina occidental.
0: I jo per fer la foto, per fer-lo bonic, he fet uns rosetones d'alioli, d'acord, a sobre, i l'he ficat una mica al forn, així com un forn ràpid, d'acord, i nada, l'he decorat ahí, la primera fruita que he agafat.
1: És que a més l'has posat aquí una mora, o què és
0: un gerd,
1: això?
0: Un gerd.
2: Com no podia ser d'una altra manera, la Maria, que té una gràcia especial per les decoracions, que és com s'ha de fer les coses, el punt final és el que centra més per la vista, no?
0: Però la manera tradicional de menjar aquesta recepta, el sarmale, a Romania, és, en aquest cas, és tenir aquesta cassola que l'ha dit, no? Uh-huh. José, que ha explicat que està ahí, i tu agafes el tros d'aquest de col a la mà, d'acord? I ja ho fiques dintre, te fas així en família, en rodona,
2: sí.
0: No?
2: És, un caloló.
0: Cadascú se fa el sarmale a la seva manera, i s'ho menjan així, ho fan a la mà, o sigui que a la taula, i això s'ho van menjant. Clar. És un plat de compartir, o sigui, els humanesos és com tot, no?
2: És com les gatxes aquí per la part d'Andalusia, bueno. O qualsevol puesto, no? Uh-huh. És un plat que es menja a cullera, es posa la cassola al mig i tothom passa endavant, passa enrere.
0: Sí.
2: Llavors, la facilitat d'aquest plat és que, per exemple, si en nostres oients algun està acostumat a fer-ne una bolognesa, diguéssim que la bolognesa boi quasi sembla igual. Pots ficar-li les verdures, en aquest cas ja no en parlem de la recepta autòctona, sinó que li pots ficar la pastanaga. Com si fos una bolognesa, ho pots fer igual, i li pots posar l'arròs. Moltes d'allò dius, ostres, però si li estàs posant l'arròs que no l'has bullit. Sí, però és que després ja hem comentat que es tira 3-4 hores l'arròs que està bullint dintre de l'envoltori, que és el que li fa la pressió i que ho fa juntar-ho tot, no? I aquesta és la gràcia d'aquesta roca, que tot el midó va dintre de la
1: roca. Us haig de dir que estem fora de temps, però ens hem passat ja de llarg.
0: Bueno, però és que la culpa és d'ell.
2: Sempre.
1: Menys la Mari i qualsevol altra. La culpa.
0: El cas és que jo veig, Ferran, que aquests programes de cuina que es fan aquí a Calafell Ràdio són molt necessaris, perquè jo que m'enredico a fer tallers juntament, que també ho vas fer amb ell durant molts anys, però, per exemple, l'altre dia vaig fer un xucuquin aquí al mercat de Calafell, va ser increïble que vas fer una recepta superfàcil, que era un barat en escabeig. Algo tan simple com un escabeig, hi ha tantes preguntes darrere, o sigui, estic molt agraïda, Ferran, per donar una mica de veu a les receptes, de veritat. Jo sempre dic que és més fàcil de fer-les que d'explicar-les, d'acord? Però, bueno, la qüestió d'estar setmana rere setmana aquí, pues això, donant aquests petits tics, no?, mundials, però al final portar-los sempre, no?, al nostre territori, no?, que és aquí, no?, a Calafell. Doncs la veritat és que és molt necessari la cuina, és vital, és aprendre i sobretot mostrar interès.
2: Ensenyar, és una de les coses que tenim.
0: Ensenyar i mostrar interès.
2: Els grans cuiners, ja no dic per mi, sinó dels que he conegut, ha sigut gent que els ha agradat ensenyar tot el que té dintre. Per què serveix anar-te a l'altre món, portar-te tot aquest coneixement, no? Són molts cuiners bons, m'ho han explicat. I altres han volgut ensenyar res perquè tenien por de que si triguessis la recepta. Però no, senya-ho, home. I a mi, sempre, en aquest cas, sempre m'ha agradat treure-ho tot del cos perquè un altre ho aprengui
1: i
0: compartir, com la cuina.
1: El que sigui la teca, això agrada,
0: Exactament,
1: i a més, doncs, sempre la gastronomia present en aquests espais radiofònics. Doncs, a la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera, avui amb el Josep Martí, que ens ha acompanyat avui amb aquesta, que era un marquer?
0: Sarmale.
1: Va dir Marsale, però que li canvio el nom a tot, Després ho compartim a les xarxes socials. Mari, Josep, gràcies per venir a la ràdio.
0: Moltes gràcies.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-la més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
12: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària corresponent aquest mes de maig. Aquest divendres serà en directe, recordem, a partir de les 11 del matí. Ho podran seguir per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Aquest dissabte 30 de maig, el CREAC de Calafell organitza diferents activitats per conèixer de prop la trajectòria, la feina que desenvolupen i algun dels projectes en què treballen actualment. La gira estival de Cadena Dial farà parada a Calafell el pròxim 25 de juny, dins del seu recorregut per 13 localitats d'arreu de l'Estat. Desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries. L'organització tenia ramificacions a Sitges i a Barcelona i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros. Cubelles i Cunit demanen a la Generalitat la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen els dos municipis. Els alcaldes alerten que el creixement demogràfic fa insostenible disposar d'equip sanitari unificat. La Diputació de Tarragona aprova la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2026 a la convocatòria plurianual per finançar programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals, entre ells el Consell Comarcal del Baix Penedès. I més notícies, la pensió de jubilació mitjana a Catalunya es situa en els 1.600 euros mensuals al mes de maig. L'Ajuntament de Roda de Berà lliura 3 pisos de lloguer assequible. La convocatòria va registrar 14 sol·licituds, de les quals 8 es van desestimar per no complir els requisits. I creixen un 10% les pernoctacions en allotjaments turístics al primer quadrimestre de l'any a Tarragona i l'Ebre. Entre gener i l'abril es van comptabilitzar més de 3 milions de pernoctacions.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
14: El Calafell la menorquina aconsegueix passar a les semifinals dels play-offs de l'Hockey Lliga després de guanyar els penals al Reus Deportiu Brasília. Jugarà aquest divendres 29 de maig davant el Deportiu Liceo, que també s'ha classificat després de guanyar el Pons Lleida. A banda, l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell es va classificar per al Campionat de Catalunya i va assolir la setena posició. Avui ens acompanyen el seu entrenador, el Borja Espinosa, i algunes jugadores. Ens hem apropat al pavelló Joan Ortoll per conèixer de prop la seva actualitat i la dinàmica dels entrenaments. Podreu veure aquest reportatge en vídeo pròximament al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Em sembla que va ser ahir, que a les dades del dia, les celebracions del dia, celebràvem el Dia Mundial de Dràcula. Jo no he sigut gaire amant de Dràcula. Sempre m'ha fet una miqueta de llullo, una miqueta de por. Tame Impala, amb Jenny, amb aquesta versió remix de la seva cançó, que es diu així. Es diu Dràcula. Déu-n'hi-do.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ja sabeu que cada dia en el tram final, abans d'arribar al final del Calafell Matí a Calafell Ràdio, el que fem és donar un cop d'ull a l'agenda cultural, el que s'ha programat per aquesta setmana a Calafell, i us ho comentem en aquests minuts de ràdio, aquí en el Calafell Matí a Calafell Ràdio. Vinga, moment d'entrar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda i parlar d'aquestes activitats que s'han programat, com, per exemple, l'activitat que es farà demà dijous, dia 28 de maig, a partir de les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris. El Cinema Fòrum El Círculo. Vine a participar en el Cinema Fòrum del documental d'Ivan Roiz i d'Álvaro Priantes al voltant dels cercles d'homes. Parlarem de la masculinitat amb els ponents Justo Fernández i Enric Urbano des d'una reflexió autocrítica. Activitat gratuïta per majors de 16 anys, no cal inscripció prèvia. Hi haurà un servei de canguratge gratuït per infants majors de 6 anys. Doncs demà al Centre Cívic Cinema Iris, 18 hores, 6 de la tarda, Cinema Fòrum El Círculo. I aquest divendres, dia 29, torneig de futbol a la sorra, organitza la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell. A partir de les 4 de la tarda, el punt de trobada serà el casal jove de Segó. Gaudeix de l'esport en un entorn únic. Els partits es jugaran a la sorra, sobre la sorra, en equips de 5 jugadors, jugadores més porter, fomentant el joc en equip, el respecte i la diversió. La inscripció es pot fer per equips fins a 8 persones per facilitar les rotacions. L'activitat està pensada per passar-ho bé, crear un bon ambient i compartir una jornada esportiva a l'aire lliure. Cal fer inscripció prèvia. Tindran prioritat els joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació a www.joventut.calafell.cat. www.joventut.calafell.cat. Recordeu, aquest divendres per la tarda, a partir de les 4, torneig de futbol a la sorra. Més informació en el web municipal calafell.cat o també al web de la joventut de l'Ajuntament de Calafell. I aquest dissabte, 30 de maig, que per cert és Sant Ferran, és 30 de maig, festival de final de curs Vicente Vicària de l'Alma Sant Rocieres. Ja sabeu, l'entitat calafellenca celebra com cada any el seu festival final de curs en homenatge a Vicente Vicària, que va ser fundador i president durant molts anys d'Alma Rocieres. En aquest festival, que engega a partir de 4:45 de la tarda en el Teatre Joan Colet de Calafell, aquest dissabte per la tarda, hi participaran la Casa d'Andalusia de Cunit, Baix Penedès, Gracia Flamenca, Danza Flor de Azar, Escola de Dansa Calafell Diana i els grups de ball i castanyoles Alma Rocieres amb el professor Sebastián Cano El Taranto. L'entrada és totalment gratuïta. Dissabte a la tarda, no et perdis aquest festival final de curs Alma Rocieres en honor, en homenatge a Vicente Vicària. I aquest diumenge, dia 31 de maig, a partir de les 10 del matí, Festa de la Bicicleta. La concentració es farà a les 10 del matí davant del poliesportiu Joan Ortoi, el pavelló Joan Ortoi de Calafell. Sortida a les 11 i hi haurà un recorregut no competitiu fins al Port de Segur de Calafell i també amb tornada. La distància recorreguda serà d'uns 10 quilòmetres aproximadament. Hi haurà un avituallament i motxilla de regal per tots els participants. També hi haurà el trofeu a la bici més original i als participants de més edat. Hi haurà un sorteig de regals entre els participants, els tiquets a 2 euros. Hi haurà regals com bicicletes, pilotes o motxilles. Inscripcions que ja han finalitzat, segons ens han explicat. I és organitzat pels amics de la bicicleta de Calafell, també la regidoria d'esports de Calafell. I tot passarà aquest diumenge, dia 31 de maig, a partir de les 10 del matí, al poliesportiu Joan Ortoi, amb aquest recorregut, a la Festa de la Bicicleta. També hi haurà la 6a exposició de bicicletes clàssiques. No us ho perdeu.

0: I també aquest diumenge dia 31, entre les 11 i les 12 del matí migdia, hi haurà una visita guiada al Castell de la Santa Creu de Calafell. El preu és la tarifa d'entrada habitual, més 2 euros de suplement del guiatge. Recordeu que els calafellencs, calafellenques empadronats, empadronades, tenim entrada gratuïta al nostre patrimoni, per la qual cosa només haureu de pagar els 2 euros de suplement del guiatge. Recordeu, al Castell de la Santa Creu de Calafell hi haurà aquesta visita guiada aquest diumenge 31 de maig a partir de les 11 del matí. És l'edifici més emblemàtic de tot el municipi de Calafell, el Castell de la Santa Creu. Es recomana fer reserva prèvia al telèfon 977 69 46 83, 977 69 46 83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Doncs ja ho tenim, és l'agenda cultural per aquesta setmana al nostre municipi, a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Doncs vinga, va. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dimecres. 7 minuts, arribem a la 1 en punt del migdia. Tanquem edició del Calafell Matí. Sempre al llarg de 4 hores, ja sabeu, actualitat, entreteniment, bona música i demà dijous aquí estarem. Recordeu, demà l'alcalde a la ràdio a partir de les 9:30 i fins les 10. 977-69-9100, obrirem línies, ja ho recordarem, però també el nostre WhatsApp amb les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes a través de missatges de text, notes de veu. 647-751-883, 647-751-883. Marxem amb música. Release Me, amb la sueca Agnes, que ens ajudarà a apropar-nos a la una. Salutacions del Ferrambo, que en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies i fins demà. Adeu.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen en català.

0: Surfing Safaris, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.